0: per altres objectius, però jo voldria dir-te a veure si podries enviar un missatge sobretot a tots aquells aficionats, perquè jo sí que noto que en les últimes setmanes, sobretot després del partit de Vallecas i del partit contra el Llevant, noto que s'ha creat una miqueta de desunió, potser amb el que és l'afició i amb tot el que és l'equip com a tal. Quin missatge donaries a tots aquests aficionats que ara mateix senten que no es pot anar més enllà? O sigui, quin missatge enviaries de cara a aquestes quatre finals que queden per endavant?
1: Doncs que els jugadors venen i van, els entrenadors venen i van, però els que són sempre són ells, són el seu club i per tots els que estan, els que no estan, tot el recorregut històric que ha tingut el club, això no va d'aquesta temporada 2025-2026, sinó va de tot, no? De sentiment. Jo hi ha gent, jo vaig venir des de Girona amb la penya blanquiblava de Girona i anava al Dukar ple i després del partit hi havia gent, dice Ángel, no lo entiendo, pero he comprado ya las entradas para Sevilla, o sea, no lo entiendo, estoy enfadado, estoy cabizbajo, estoy cabreado, pero la gent hi és, o sigui, no tinc cap dubte, no? Jo que hem estat al club, hem estat allà, la gent hi és, és normal, no?, que acabis d'emprenyar, que tinguis dubtes, ostres, sempre estem allà mateix, tal, però la gent hi és el teu equip i què més maco que lluitar. Evidentment, com parlava abans, clar, tots voldríem lluitar per algo guai, no?, d'aconseguir un títol, d'aconseguir una classificació europea, però, hòstia, lluitar per salvar-se, cuidado, lluitar, si et dones una volta per un hospital, aquell que pot lluitar per la seva vida, i hòstia, i depèn de tu, i si tu guanyes, viuràs, hòstia, és motivador també. Llavors, que sí, que ens agradaria estar millor, però és la batalla que tenim per davant i l'hem de lluitar tots, i què més que sentir l'escut, els colors, aquesta samarreta i aquesta implicació, i tots lluitar, no hi ha una altra, i no tinc cap dubte, evidentment, que estem païnt encara la nova derrota contra el Madrid, va generar molta il·lusió, era un dia idoni, no?, per guanyar, i bueno, crec que és una miqueta la polseguera, però què és avui, dimarts, estem a dimarts? Dimecres, dijous, la gent ja comença a ficar-se la samarreta i el dissabte anem a tope. Així que tothom a defensar el seu club, perquè és seu. Els jugadors, els que hem tingut el privilegi de jugar, pues, bueno, avui estem, demà no estem, però el club és de l'afició i l'afició ho defensarà a mort sempre.
2: I per acabar, Àngel, amb aquesta final, a dos punts es troba l'Espanyol i el Sevilla de diferents, Espanyol 39, Sevilla 37, directe, creus que l'Espanyol se salvarà aquesta temporada, evitarà el descens?
1: Mira, sortiré de la feta. Sevilla dissabte, no hi ha una altra, o sigui, i recomano a la gent, i si algun jugador m'està escoltant, Sevilla, no hi ha res més, o sigui, no hi ha els altres partits, que si la cuenta de la lechera, que este ganarà este, que no, que això m'ho conec jo, no esperem res de ningú, nosaltres, Sevilla, i després de Sevilla ja vindrà el següent, però Sevilla, no pensem ni fent comptes, ni pensem a veure quants punts necessitem, ni la darrera jornada juguem contra, no, que això ja m'ho he trobat jo, i te l'empasses, no esperis res de ningú, no facis comptes, no esperis que ningú guanyi perquè en teoria no. Guanyar dissabte a Sevilla, no hi ha una altra calculadora que aquesta.
2: Àngel Martínez, tant de bo amb els guerrers, amb els valents de Nervión, partit a partit, com bé deies, aquesta situació es giri i l'Espanyol, encara que sigui l'última jornada, sigui tranquil·la, club blanquil·la, que després d'aquesta temporada ja ens ho mereixem. Mil gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, Àngel Martínez.
1: Gràcies a vosaltres, ja anem, va, que ho traurem endavant.
2: Clar que sí, nosaltres, pausa publicitària, escoltem els consells dels nostres amics i tornem amb Marc Xalà.
3: Pericos en Radio Marca.
4: Que per què em vaig comprar un scooter SIM? Per la seva àmplia gamma. N'hi ha molts models per triar, perquè SIM em dona 5 anys de garantia de forma totalment gratuïta en tots els seus models de més de 50 centímetres cúbics. I per la seva excel·lent relació qualitat-preu i manteniment.
5: Moto SIM, la millor relació qualitat-preu-manteniment i 5 anys de garantia. Cerca el teu concessionari més proper al web sym.com.es.
6: Calcula tu indemnización.
7: ¿Has sufrido un accidente? Olvídate del papeleo y no pierdas el tiempo. Entra ya en calculatuindemnización.es, la forma más fácil, rápida y segura de calcular tu indemnización. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos.
8: Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión de Mundiauto en su décima edición, del 6 al 10 de mayo. Vehículos de ocasión, seminuevos o kilómetro cero.

0: O de todas las gamas y marcas. Mundiauto, feria anual del vehículo de ocasión del 6 al 10 de mayo en el Prat de Llobregat. Entrada gratuita. Mundiauto.com.
1: El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat en Banco CTLM. Condicions a kia.com. Kia. Movement that inspires.
2: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet Sant Just i Sant Boi o visita'ns a kia.com.
3: Estàs escoltant Pericos a Radio Marca. Marca Pericos, amb José Manuel Oliván.
4: Després de parlar de la situació del primer equip de l'Espanyol, ens movem cap a la ciutat esportiva d'Ari Jarque per xerrar amb un home, amb un entrenador que està fent, o que ha fet, millor dit, ha tancat aquesta setmana, aquest cap de setmana, la temporada en segona posició. Mala sort en aquesta final de temporada. El Barça ha acabat la Lliga amb 73 punts i l'Espanyol amb 72 punts. Parlem del juvenil de Marxala, que això és el que ha dit l'entrenador després del partit dels jugadors.
5: No todo es un resultado, no todo es quedar primero siempre. Yo creo que lo has hecho de puta madre, de principio a fin. Ya sabéis cómo empezó la temporada, que aquí nadie confiaba en nosotros, nadie confiaba en nosotros. Y habéis demostrado ser el mejor juvenil de los últimos años con muchísima diferencia, pero con muchísima. Os espera un futuro brillante si seguís igual, con las mismas ganas, con la misma actitud y siendo igual de compañeros que sois. Ha sido un privilegio y ojalá tengamos mucho más tiempo juntos.
4: Marxala, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
6: Hola, buena tarde. Tot molt bé, gràcies.
4: Com va la ressaca del cap de setmana i que, malgrat golejar el rival, no aconseguir aquest títol de Lliga després d'una gran temporada, una de les millors, de fet, dels darrers anys al juvenil A?
6: Doncs assimilant, no?, una miqueta com ha acabat tot. Crec que encara no hem posat, no?, en perspectiva el com ha finalitzat tot. T'has quedat molt a prop i per molt, no?, que et quedis amb com han evolucionat els jugadors, amb com ha anat l'any, en què ha sigut el millor juvenil dels últims 10 anys. Sempre et queda aquest regust, no?, agradós, de dir, ostres, ens hem quedat molt a prop i per petits detalls se'ns ha escapat.
4: I com valores la temporada? No et demano una nota perquè és molt complicat, no?, però sí que si ens pots fer un balanç d'aquesta temporada, que clar, amb aquest regust una miqueta amarg del final, s'han de veure que aquest Espanyol ha fet 72 punts, només dues derrotes i amb un balanç de més 52, que és a nivell de diferència de gols, que és molt.
6: Sí, crec que hem de posar les coses en context. Aquest any, com bé sabeu, no?, els va crear la figura del Vilassar de Mar, no?, com a Espanyol C. Això va fer, no?, que doncs el procés de molts jugadors en etapa juvenil s'acceleressin, no?, i estiguessin jugant doncs durant tota la temporada, tant al Vilassar com al filial, no? Un total de 16 juvenils, no em puc comptar amb ells perquè estaven amb aquest procés accelerat. Llavors, s'ha de posar les coses en context. Això implica que l'equip és molt més jove, no?, que qualsevol juvenil dels últims anys i va costar arrencar perquè quan tens un equip jove o amb moltes cares noves, doncs s'han d'encaixar totes les peces, no?, perquè tot pugui funcionar. I, ostres, la veritat que els nanos van tenir una predisposició molt alta des del primer dia i així s'ha vist, no?, amb la seva evolució, i que la majoria d'ells, no?, podran seguir donant passos dins de la nostra estructura.
4: I Marc, a mi m'agradaria saber si tens alguna recepta particular. Per què vas tenir èxit al Mercantil, primer pujant a Divisió d'Honor i després té una bona temporada també a la Divisió d'Honor, la temporada passada molt complicada amb el juvenil B i a més amb canvis, no?, d'equip, i aquesta, 72 punts, com bé deies, la millor temporada dels últims anys. No sé si tens alguna recepta, imagino que no la voldràs donar, però s'ha de sentir molt orgull del treball que estàs fent a la 21 i també la teva carrera com a entrenador.
6: Sí, crec que la clau de tot és la insistència. Som molt pesats, som molt insistents, li donem molt valor al dia a dia, a la humilitat, a que Aquí el més important és l'equip, és el club, i ho han de defensar com si fos l'últim dia que ho fessin. Crec que això és la clau de tot, no? Que els jugadors a aquests nivells siguin capaços, no?, de mantenir els peus a terra, que li donguin valor a qualsevol rival, a qualsevol entrenament, i si jugadors bons són capaços de tenir aquesta mentalitat, tot és molt més senzill, no? I crec que així ha estat, i això és el que intento, no?, inculcar als meus equips des del primer dia.
4: I de la temporada, Marc, millor moment del curs, amb quin et quedaries?
6: Doncs potser queda una mica malament dir-ho, no?, però el com ens hem aixecat després de cada derrota, no? Jo crec que hi ha dues derrotes molt, molt dures aquesta temporada, que va ser després de la Copa del Rei i després del partit del Barça a casa, que va ser, bueno, sobretot el segon partit, no?, un partit on vam estar molt lluny del nivell que se'ns ha d'exigir com a espanyol, però vam ser capaços, no?, després d'aquests dos entrebancs, guanyar més de 6 partits consecutius, no? I això diu molt de l'equip, d'aquesta capacitat de resiliència, no?, d'aquesta capacitat de caic però m'aixeco ràpid perquè el més important és el dia següent. I si m'he de quedar amb algú d'aquesta temporada és amb la capacitat, no?, que han tingut els jugadors de patir entrebancs, de patir moments complicats, de patir lesions fotudes de jugadors importants, i tot així seguir sent molt competitius i donar-li molt valor, no?, sempre el dia després.
4: Esperem que estigui Denis Cruz després de l'ensopegada que va tenir l'últim partit, que no sigui res greu el que va patir, i va tornar en David, Marc, després d'una llarga lesió, un jugador que té molt, molt de futur i que hauria d'haver estat, aquestes peces que comentaves, no?, important en aquest juvenil A.
6: Sí, per sort el Denis l'han fet proves i sembla ser que no és res, o sigui que
4: bé,
6: és una
4: bé,
6: gran
4: bé.
6: Notícia perquè hagués estat, no?, molt injust per ell després de la temporada que ha dut a terme, no?, que acabés així que per sort no, tot ha quedat amb un ensurt i tots contents amb aquest aspecte i amb el David sí, que jo crec que tots els que seguiu, no?, la 21, el nom de David Muñoz el tenim marcat, no?, i subratllat.
4: I
6: tots molt clar, perquè és, bueno, és un tros de jugador, i s'ha notat, no?, que no l'hem tingut durant tota la temporada. Es va lesionar, no?, ja la temporada anterior, va recaure a principi d'aquesta, i, ostres, tant ell, no?, com el Samu Puyo i Lian Cruz, que són tres jugadors que no han jugat aquest any en tota la temporada i que es pressuposava, no?, que havien de ser importants. Bueno, és la part negativa, no?, del futbol. La majoria de... Bueno, els tres ja estan en aquest procés final, no?, de la recuperació. El cas del David, doncs, per sort, no?, ja va poder fer els primers minuts i és una gran notícia per l'Espanyol, perquè insisteixo en que és un jugador amb moltíssim de futur i molt perico, que crec que és algo a valorar.
4: Sí, és molt important el sentiment de pertinença, no?, perquè a les últimes temporades s'ha vist que molts jugadors marxaven, no?, la perspectiva de l'afició veu, doncs, que cada estiu se'n van 10, 12, 7, 6 jugadors, els que siguin, ja siguin el Barça, ja siguin el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, i pensen, ostres, s'està anant talent, s'està anant sentiment de pertinença, i aquest tipus de temporades, com la del juvenil, aquest tipus de qualitat, David Muñoz, del Denis Cruz, del Pol Escribano, per exemple, i em deixo uns quants noms, Marc, és molt important crear un sentiment de pertinença perquè no només brillin en l'actualitat, sinó que en un futur nodreixin, que al cap i a fi, més enllà de formar, està el planter de nodrir el primer equip de l'Espanyol.
6: Sí, és importantíssim que creixin, no?, amb aquest sentiment, perquè després ja no només el fet d'arribar al primer equip, que també, però en etapa juvenil, el filial, es nota molt el jugador que sent l'Espanyol, perquè és el que, quan les coses no van bé, rema, tira, insisteix, i més enllà, no?, de voler quedar el més amunt possible de classificació, si tens aquest punt sentimental, et fa anar molt més amb tots els aspectes, no? Així que, bueno, des dels que formem part, no?, de la 21 des de dins, és una cosa que tenim molt present, que intentem inculcar, i sí que és cert, no?, que cada temporada, doncs, hi ha fugues a altres canteres professionals, però també hi ha molts que retenen, no? I sí que és cert que sempre ens quedem, no?, amb els que marxen, però també n'hi ha molts, no? El propi David Muñoz, que cada any, no?, rep ofertes de...
4: I tant. El Polli, per exemple, també, que...
6: Exacte.
4: Un talent al juvenil B.
6: Tal qual, sí, o sigui que bueno, crec que també li hem de donar molt valor als que segueixen, i nosaltres, doncs, des de dins, seguim col·locant aquests valors, no?, aquest sentiment perico, per tal que el jugador, no?, quan rebi altres trucades, doncs, tingui molt clar que ha de seguir aquí.
4: I el futur què, Marc? Dos a l'Espanyol, juvenil, un passet endavant al filial, com et veus?
6: El club, Marc, i, o sigui, jo sóc una persona molt, molt de club. Aquí a l'Espanyol em sento com a casa des del primer dia, em sento un privilegiat, em sento molt, molt identificat des de petit amb el que fa aquest club, així que tinc clar que si el club ho vol estaré aquí molts anys i si més amunt o més avall no tinc pressa, sóc jove. El que sí que espero és seguir migrant, seguir creixent i seguir envoltant-me, no?, de la gent que hi ha a l'Espanyol, que és molta i molt bona.
4: Que la 21 forma jugadors, però també forma entrenadors, i és un gran planter d'entrenadors, i en aquest cas el Marc, el Marcelà, és un cas. Marc, entrenador del juvenil B, Marcelà, moltes gràcies després d'aquesta gran temporada, malgrat no assolir el títol. Forta abraçada.
6: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
4: Que vagi bé, i nosaltres, que fem ara l'hora de tertúlia. Vinga.

0: hora de la tertúlia. Queden 12 minutets per, ara 11, per arribar a les 3 del migdia, per acabar el programa i també endinsar-nos en aquesta situació que es troba l'Espanyol, partit del Sevilla. Marta, no sé com ho veus, nervis, veus que després del partit del Sevilla... La meva pregunta, mira, la pregunta, hi ha arguments, l'Espanyol té arguments per superar el Sevilla dissabte?
1: Hauria de tenir-los. No? A veure, jo crec que a nivell de joc els dos estan bastant malament, per tant el que són els recursos a nivell futbolístic estan bastant a l'empat, però és que crec que estem parlant de dos equips històrics que juguen una barbaritat, per tant abans quan parlaves de s'ha jugat més amb el cor que una altra cosa, doncs crec que l'Espanyol el que ha de treure és això, i ara el Xala comentava, no?, que aquests jugadors que senten aquest sentiment de pertinença moltes vegades han donat aquest pas per endavant. Doncs mira, l'Espanyol, per sort, a la seva plantilla té jugadors d'aquests, té a Pol Lozano, té a Jofre, tot i que no està en un molt bon nivell, té a Omar, que una miqueta passa amb el mateix, que haurien de donar un pas endavant. I els veterans, que sempre diem que estan més acostumats a viure moments com aquests, també haurien de donar aquest pas. Llavors, jo confio que aquesta setmana estan fent un treball mental molt important, que són conscients del que hi ha en joc aquest dissabte, i que sortiran a morir, perquè és el que ha comentat també l'Àngel Martínez abans. Si no surts a morir, directament ja has perdut.
0: A morir. I a veure si te comparteix també l'opinió el company de l'ABC, Ricard López, per via telefònica. Molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, com esteu, amics?
0: Sortir a morir o no? Sortir a morir i després posar els valents, els guerrers, més a part dels jugadors que tinguin qualitat, no? Jugadors preparats per jugar aquest tipus de situació.
2: A veure, sí, anem, aviam, sortir a morir al final ja és l'únic que li queda a l'Espanyol, perquè si és per al futbol ha quedat demostrat que som incapaços, que és un equip que mentalment està bloquejat. Ara bé, hem de veure si el sortir a morir, si aquest equip és capaç de sortir a morir, més que res perquè és això, o sigui, mentalment està bloquejat, i a partir d'aquí, més que rajar, no?, i deixar anar tots una mica la frustració que portem a dintre de 17 partits o 16 partits, no sé quants portem ja sense guanyar un partit de futbol, un equip de primera divisió, la veritat que és inèdita la història de la competició, doncs bueno, hauríem de buscar alguna alternativa. Jo crec que l'alternativa podria ser a la cantera, per exemple, i amb bons jugadors que estan anant ja des de fa moltes setmanes amb el primer equip, i Manolo no està comptant amb ells, veurem. Quan altres entrenadors feien això i deia que mai s'anava a apuntar aquesta cultura, no?, de portar jugadors del filial perquè no juguessin, i ho estan fent. Vam veure fa dues temporades com el València, en una situació molt crítica, doncs va tirar de canterans, vam conèixer de sobte tothom a Espanya, Javi Guerra, en un moment lamentable del València, i el València es va acabar salvant amb canterans. Llavors, hem de buscar alguna alternativa, perquè si la línia de la propietat és no canviar d'entrenador, és no donar-li un nou aire a l'equip que pugui canviar de xip i aconseguir la victòria que ens salvaria, la victòria o la victòria i l'empat que ens salvaria, a més ens queda pensar que ha d'haver-hi un canvi futbolístic, és a dir, hi ha jugadors que estan mentalment bloquejats. Omar l'altre dia per mi va fer un partit molt justet, més centrat en Vinícius que en una altra cosa. Terrats va fallar ocasions és que no és que siguin mals jugadors ni molt menys, és que el tema és que porta molts partits sense guanyar, i això per un futbolista vulguis que no és un càncer a dintre, no? I això doncs s'està notant molt. Roberto també fa molts partits que no és el mateix, Expósito. Llavors, a partir d'aquí s'han de buscar alternatives. Per mi seria la cantera, s'ha d'apostar per gent nova, gent que tingui això, no? Doncs el que dèieu ara, que pugui sortir a morir.
0: Manolo es queda, no, Marta?
1: Home, jo crec que sí, per lo que queda.
0: Però l'hagués fet fora? No, potser ara no, però fa una jornada o dues?
1: Jo fa temps, sí. I mira que jo sempre he sigut molt, molt manolista, perquè crec que el que va aconseguir és increïble, ja no només a l'ascens, sinó com va mentalitzar tota una plantilla que molts els donàvem ja per retirats gairebé, i els van xufar des d'un primer moment, van fer una primera volta increïble. Però és que si ara mateix em preguntes a qualsevol altre equip, que porten 4 mesos sense guanyar, realment, tu creuries que no s'ha tret
0: l'entrenador? La situació no és justificable.
1: No és justificable.
0: No es pot justificar. Són 17 partits a l'equip que més gols han queixat, que ha fet molts pocs gols. Si eliminem estadísticament i fins i tot, sobretot en el tram final, a nivell de futbol, són dades que no s'han de justificar. No es poden justificar i són motius de desesament. Ara bé, hem de veure, no sé si està d'acord amb mi el Ricard, jo crec que no, altres motius. Que no només és el primer culpable Manolo González, que Manolo González és un entrenador que és el pal de paller d'aquest equip, és la figura, és l'entrenador, no l'únic, però un dels pocs entrenadors que ha tret el millor rendiment de la carrera de tots els futbolistes de la primera plantilla de l'Espanyol. De Polo Zoro és el millor rendiment, de Carlos Romero és el millor rendiment, fins i tot un dels millors laterals esquerrans de tota la competició, de Roberto Fernández la temporada passada, sí que aquesta temporada no està tan bé, però la temporada passada també. Si se'n va aquesta guia, aquest far, jo crec que suposaria un pal molt dur per aquest vestidor. Jo crec que el Ricard, i ara em dius, Ricard, si estàs d'acord o no, però jo crec que Manolo González ara mateix queden 4 jornades i jo crec que seria molt complicat i seria una decisió errònia fer-lo fora.
2: No, Rubén, o sigui, jo entenc el que dius. Al final jo crec que Manolo ha demostrat a l'Espanyol que és un entrenador molt vàlid per primera divisió, o sigui, és l'entrenador que va ascendre a l'Espanyol, que el va mantindre l'any passat, i que és això, no? Doncs tot el que deies, que jo crec que ha tret un rendiment molt bo d'alguns jugadors que estaven en un moment molt complicat de la seva carrera, com Pol Lozano, que portava bloquejat uns quants anys a l'Espanyol i ha tret un rendiment boníssim d'ells. A partir d'aquí, és veritat que hi ha molts culpables de la situació actual de l'equip, però per mi el més directe és Manolo, i ho sento, però al final, quan tot es va començar a tombar, no? El partit de l'Alavés, el partit del Girona, el partit del València de la segona volta, aquell discurs, no?, de Manolo, de, bueno, ja està bé de tanta hòstia d'Europa, de tantes coses... Al final, quan després d'una primera volta de 34 punts, per mi és imperdonable fer aquests discursos, en riure tant de que hem de guanyar un partit que si no em faran fora quan les coses les començaven a torçar, i per mi és imperdonable. Va enviar un missatge a la plantilla que per mi ens ha portat fins a aquests 17 partits sense... o 16 partits sense guanyar, i tampoc és que a partir d'aquest error, que tothom comet errors, no passa absolutament res, tampoc ha sabut com aixecar l'equip. Hem empatat a casa amb el Levante i amb l'Oviedo, que eren partits que havies de guanyar per salvar-te, era molt fàcil, o sigui, fa temps que en aquest programa portem dient, bueno, és que si guanyem un partit ens salvem, i no arriba mai. Llavors, com que ahir no ha sigut capaç, o sigui, en un primer lloc doncs va cometre aquell error bueno, d'una falsa modèstia, diguem, o d'una falsa ambició, que no va arribar mai, que per mi va tombar l'equip mentalment, perquè li va enviar un missatge de misèria quan el missatge per mi havia de ser d'èxit, i ara tampoc ha sabut aixecar l'equip. És veritat que la direcció tampoc li ha portat ni la directiva ni la direcció esportiva li ha portat fitxatges, però bé, aquest equip és veritat que no era per fer els 34 punts de la primera volta, però no és per fer els 5 que portem a la segona. Cal un canvi, per mi ja calia després del derbi. Teníem 10 dies d'aquell petit parón per la final de Copa, que hagués renovat l'equip. Ara, per mi, el segueix fent falta, perquè ens cal una victòria per salvar-nos. A l'Espanyol no es pot permetre baixar a segona divisió, i amb un nou entrenador és possible que arribi aquesta victòria. Ara, amb l'actual, jo crec que està demostrat que és absolutament impossible, que l'equip està tombat i que ens envien al Pizjuán a morir, així de fàcil.
0: Anem a fer números. Abans de tot, primer de tot, hem de passar... per Loteria Barcelona, eh? Tu ho saps molt bé, Josep, perquè mira, l'altre ja de fet vam anar perquè havia de fer alguna cosa a la maquinista i dic, hem de passar he de visitar el Jordi Sastre, hem de passar per Loteries Barcelona, com ja sabeu, al carrer Isar, just davant del mercat de la Guineueta, i allà pots jugar a la penya La Quiniela, la penya Crigol, la Bonoloto, la penya La Primitiva, la penya Euromillones, el Gordo i també la penya Loto Turf, una administració de loteria perica, blanquiblava, que pots trucar al Jordi Sastre o per consultar el que necessitis al 93 354 79 02, 93 354 79 02, o pots anar allà i demanar que si vens i dir que si vens, que vens de part de Pericos Arrere de Marca i t'emportes el boli de la sort. Per tant, jo crec que no hi ha pla millor si estàs a prop, sobretot al mercat de la Guineueta al carrer Isar. Per acabar, Ricard, Marta, Josep, quants punts fan falta perquè l'Espanyol se salvi? Començo per tu, Marta.
1: 42.
0: 42
1: 43,
0: punts.
1: 43, 42, 43.
0: O sigui, fer una victòria. Tu creus que amb una victòria l'Espanyol estaria ja salvat?
1: I 4 punts. Falten 4 punts.
0: 4 punts.
1: 4 punts, et diria.
0: Josep?
3: El punt bo que té l'Espanyol és que els altres equips que estan a la zona d'ascens han de jugar molt entre ells.
0: Cert.
3: Si guanya el Pizjuán, jo crec que està salvat.
0: Ricard?
2: És veritat que ha jugat molt entre ells, però clar, això també vol dir que un d'ells guanyarà 100%, perquè clar, si un tingués algun partit amb el Barça o amb el Madrid, clar, pot ser que perdi, però clar, un Mallorca-Elche, no, per exemple, doncs vol dir que un guanyarà 100%. Sí, estan als 43 punts, que em sembla que és el més car de la història del Depor fa uns 14 anys o alguna cosa així. Sí, serà alguna cosa així. A l'Espanyol li falten 4 punts, jo crec que tothom ja està mirant l'últim dia, que és el de la Real Sociedad, una Real Sociedad que està salvada, que ho va demostrar ahir amb el joc que va fer el Pizjuán, que va ser totalment superada, i ja està tothom pensant aquell dia, aquella victòria, i abans has de fer un puntet, has d'anar a deixar-te la vida absolutament a Sevilla, i la resta, doncs, a fer el que puguem amb aquest entrenador i amb aquests jugadors, que ara mateix està tot l'espanyolisme a les seves mans.
0: Vinga, moment estrella.
4: Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
0: Avui per marxar, i per la temporada d'aquest juvenil de l'Espanyol, 72 punts en una posició, malgrat no aconseguir aquest títol de Lliga, però gran temporada d'aquest juvenil A, i nosaltres que ens acomiadem. Jo, bon dia, mil gràcies per estar aquí avui nosaltres.
3: Que bé, Rubén, molt bé.
0: Ricard López, company de l'ABC, abraçada.
2: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Adeu, Marta.
1: Adeu.
0: Nosaltres tornem demà, com sempre, com un clau, a les 2 del migdia. Adeu.
5: Monopolycasino.es patrocina la repetició de Pericos en Radio Marca.

0: Hola, què tal? Molt bon dia de nou, rondaires. Són ja les 7 del matí d'aquest dimarts 5 de maig. Sigueu benvinguts a la segona hora d'avui, on us seguirem explicant que el Barça ha de fer caixa aquest estiu i probablement hi hagi alguna venda dolorosa. De seguida repassarem doncs, quins noms propis sonen per dur a terme aquesta operació. No passarem per alt tampoc la prèvia de l'Arsenal Atlético, que ens espera avui a l'Emirates, tornada de les semis de la Champions, o també que estem en setmana de clàssic i seguim amb informacions en tots dos bàndols que hem de destacar. A més, a la tertúlia avui tindrem a l'Alfredo Martínez i a l'Eloi Lecina, i no me n'oblido tampoc del Toni Guinovart. Hola, Toni, bon dia de nou.
1: Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
0: I al Santi Olivan, que és a les vies de so. Dit això, hem de repassar també un dia més com tenim l'estat del trànsit. I ho farem, com no, de la mà dels amics de Quadis Ebro Mataró.

0: Doncs va, Toni, com ho tenim, això? I quan dic això, em refereixo al trànsit.
1: Ben vist. A la A2, 3 quilòmetres de retencions en el tram que va entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona. A la C58, 2 quilòmetres i mig de circulació intensa en sentit sud entre Barcelona i Montcada i Reixac, direcció Barcelona. A la B20, 1 quilòmetre de retencions en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, direcció Nus de la Trinitat. Continuem a la mateixa via, a la B20, 3 quilòmetres de retencions en sentit sud, en el tram de Barcelona, direcció Nus del Llobregat. I acabem a la B10, 5 quilòmetres i mig de retencions en sentit sud, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, direcció Nus del Llobregat.
0: Molt bé, Toni, doncs moltes gràcies i recordeu també que podeu emportar-vos el vostre nou Ebro al millor preu aprofitant l'oferta de llançament de Quadis Ebro. Per exemple, descobriu el nou S400 des de 19.990 euros o, si ho preferiu, quedeu-vos amb els models superiors, l'S700, S800 i S900. Vehicles amb acabat confort i luxury, disponibles en colors en diversos colors i bitons, seients esportius de cuir, 7 airbags d'alta resistència i tots amb 7 anys de garantia. Recorda, aprofita aquesta oferta de llançament de Quadis Ebro a Mataró, a Via Sergi, en número 7, al polígon Les Hortes. Més informació

0: Doncs vinga, bon dia i bona hora, rondaires. Com us dèiem, aquest estiu podria haver-hi alguna sortida dolorosa a Can Barça. La situació econòmica del club, la necessitat de fitxar i l'obligació de complir amb la normativa de l'UAU del Fair Play són els causants d'aquest debat que s'ha generat també a la Secretaria Tècnica Blaugrana. I el primer nom d'aquesta llista podria ser Alejandro Valde, que ha perdut protagonisme des de l'arribada de Cancelo i que aquest curs no ha ofert la seva millor versió, en part també per les lesions que ha patit. El lateral Blaugrana contracta fins al 2028 i se'l contempla com una peça de futur, però té bon cartell a la Premier i, tal com també explicàvem fa uns dies, l'Aston Villa d'Unai Emery podria estar disposat a pagar 55 milions d'euros per ell. 55 milions per un jugador fet a la Masia. Toni, no sé si acceptaries aquests 55 quilos per un Alejandro Valde, a qui això, no? Hem vist com ha anat a menys també aquesta temporada i les darreres setmanes també l'hem vist força seriot.
1: Doncs, home, crec que aquesta xifra de 55 milions seria més que acceptable. És que ho ha remarcat, fet a la Masia. Això què vol dir? Que gairebé, doncs, bé, que la inversió és mínima. Se l'ha vist seriós. Jo crec que està passant un mal moment des de l'arribada de Cancelo. Era un jugador que no tenia competència, que ve de fer una molt bona campanya en el curs passat i aquesta temporada, doncs, amb l'arribada de Cancelo i les seves lesions, no ha disfrutat del que seria un bon curs futbolístic.
0: En quin punt diries que et fa mal la seva possible marxa, no? Si Valde marxés, seria una venda molt, molt, molt dolorosa?
1: Molt, molt, molt no, però sí que no m'agrada. Està fet a casa, és la quarta temporada del primer equip, té 22 anys, per tant, imagina't si Cancelo té 32 i ha estat titular indiscutible al lateral esquerre, imagina't la quantitat d'anys que pot tindre Valde en aquest costat esquerre del Barça.
0: I dels noms que sonen per suplir-lo, per reforçar aquesta banda esquerra, quin és el que t'agrada més, no? S'ha parlat de Cucurella i de Grimaldo, sobretot.
1: Bé, ara ho parlaves tu amb l'Alejandro. Home, Cucurella, no? Seria la bomba. Però, clar, veig un preu desorbitat al que podria demanar el Chelsea. Fins i tot tenim present que pot quedar fora de competicions europees, tot el que sigui superior a 40 milions seria excessiu. Ara, Grimaldo m'encaixa pel que fa a realitat, qualitat, preu.
0: Bé, el següent a la llista de possibles sortides és Jules Koundé, amb contracte fins al 2030. El francès tampoc ha viscut una gran temporada i durant la seva absència per lesió, Eric Garcia va complir amb escreix jugant de lateral dret. No va ser l'únic. Xavi Aspar i Araujo també van fer la feina en aquesta demarcació i Koundé segueix despertant l'interès del Liverpool tal i com avançava ahir el Daily Mail. Concretament, el mitjà anglès explica que els Reds estarien disposats a pagar 80 quilos pel futbolista francès que n'hi va costar al Barça 5.

0: 50 més 10 en variables al 2022. No és la primera vegada més que s'ha vinculat a Koundé al Liverpool, que en els darrers temps també el conjunt red ha demostrat que si alguna cosa té és poder adquisitiu i que no escatima en fitxatges. Fins a quin punt, Toni, la marxa de Koundé faria més mal encara?
1: Faria mal pel que fa a que no hi ha lateral dret a Europa que pugui donar el mateix rendiment que Koundé. Quan hem de mirar el mercat de laterals drets, tant has d'anar a PSG per veure que hi hagi algú millor, o jugadors que estan molt protegits a les seves actuals plantilles. Per tant, seria dolent. El que passa que, clar, si sí, paguen 80 milions, és una venda, com diem, molt, molt, molt dolorosa, però que et dona joc i oportunitats en el mercat d'estiu.
0: Acceptaries 80 quilos per Koundé o no?
1: Jo sí, sí, sí. Tu deies 50 més 10 va costar i ja porta 4 temporades i faria mal, però hauríem de buscar alternatives i no oblidem que també amb el recolzament d'Eric Garcia, doncs la banda dreta podria més o menys anar tirant cap endavant.
0: I sense oblidar-nos també que Koundé va arribar per ser central, eh? Que això també diu molt de com ha estat la seva evolució. No sé fins a quin punt també o quina nota no li poses a aquestes 4 temporades de Koundé, on insistim, doncs el vas fitxar per ser central però ha acabat jugant de lateral dret.
1: Jo li poso, i no t'enganyo, sens dubte li posaria entre 7 i mig. Jo crec que ha donat un rendiment bo. El que passa que venim d'un curs de l'any passat perfecte, excel·lent, i aquesta temporada l'hem trobat a faltar, però no oblidem que juga al lateral de Lamine Yamal, que és un jugador que potser es desentén més de la zona, de la part defensiva, de la feina defensiva de l'equip, i després també hem perdut defensivament el lideratge d'Íñigo Martínez. Que vulguis o no, tot ha fet que defensivament el Barça anés una miqueta més esvolutat.
0: Bé, i a la llista de possibles vendes doloroses també s'hi ha sumat en els darrers dies Rafinha. Amb 29 anys, l'extrem esquerra va renovar amb el Barça fa menys d'un any, tot i que alguns mitjans han apuntat que des d'Aràbia hauria arribat una oferta propera als 90 milions d'euros per ell. De moment, ni Rafinha ni el Barça contemplen una sortida, però ja sabeu que això del futbol també dona moltes voltes. Això sí, una sortida del brasiler també obligaria el club blaugrana a portar una alternativa de primer nivell que ara no està en la llista de prioritats. Les diverses lesions d'aquest curs han jugat en contra d'un Rafinha que s'ha perdut un total de 19 partits, la majoria en moments i contra rivals determinants, tot i que el brasiler ha signat 19 gols i 8 assistències en els 31 duels que ha disputat. Clar, no sé fins a quin punt, Toni, té sentit plantejar-se la venda de Rafinha.
1: Per mi, cap sentit. I més si parlem de les quantitats que estaves explicant, 90 milions. Per favor, on vas amb aquests 90 milions? On vas? A qui vas a buscar?
0: No,
1: és un dels líders dels equips. A més, estem parlant de que també hem de formar una plantilla al voltant per anar fent créixer Lamine Yamal. Sí, dels jugadors més importants, no a nivell Barça, a nivell europeu o mundial, que com pot ser Rafinha, te'l treus i mira, pocs partits, moltes lesions, però els números són bons, 19 gols, 8 assistències. Home, busca això a nivell europeu, busca-ho.
0: I allò que dèiem, no?, que tampoc, o sigui, que va més enllà de números, que tampoc ens quedem només amb els números que ha signat, sinó també en tot el que aporta a l'equip i que és una de les extensions de Hansi Flick sobre la gespa. Ara, si et dic que la sortida de Rafinha aproparia o portaria Julián al Barça, què?
1: Tampoc, jo sóc partidari que per portar Julián, si t'has de treure un dels teus estàndards, malament. Per tant, abans donaria mobilitat i faria que Rafinha fos polivalent i, per què no, també jugar de nou. Abans de vendre'l, sacrificar la seva figura per portar l'argentí.
0: I amb tot, Toni, les vendes continuen sent la signatura pendent del Barça aquest curs o al llarg dels cursos. Aquest any sí? Aquest any veurem un Barça que sigui capaç de fer bones vendes? Ho consideres així o no?
1: Jo crec que sí, més que res perquè crec que ara tant Laporta com Deco tenen entre sella i sella a fer el per fi el favor de donar el que demana Hansi Flick. No et dic amb l'excel·lència, ratllant l'excel·lència, però sí que les peces que demani a donar-li el plaer de tindre-les, que de moment, en tots els estius que porta, no s'ha aconseguit mai donar-li tot el que ha demanat.
0: Bé, doncs amb tot s'espera un estiu mogudet d'entrades i sortides a Can Barça, així que preparem-nos, que això serà llarg. Barça afronta un estiu que un cop més estarà marcat per una paraula que ja forma part del dia a dia del club, el fair play financer. La realitat és tossuda. Per poder reforçar la plantilla, fer fitxatges de pes i sobretot inscriure'ls, complint amb la normativa de la Lliga, el club necessitarà generar ingressos a través de vendes que poden arribar a fer força mal. I aquesta és una realitat que no es pot esquivar. En aquest context ja comencen a aparèixer diversos noms sobre la taula, com hem repassat, i un dels que més mal faria crec que és el de Rafinha. El brasiler, per cartell, mercat i valor econòmic, podria ser una de les operacions que ajudessin a contracomptes. Però, segons el meu punt de vista, Rafinha ha de tenir aquesta etiqueta d'intransferible. És cert que aquesta temporada les lesions li han impedit tenir la continuïtat necessària per mostrar la seva millor versió. Però també és veritat que això ha provocat que el seu impacte no hagi estat tan determinant com el curs passat. Això sí, reduir la seva aportació a aquestes circumstàncies també seria un error greu de lectura. Perquè parlem d'un futbolista diferencial, amb desequilibri, compromís, sacrifici defensiu i també capacitat per decidir partits. Sobretot això, Rafinha també té gol i assistències. Rafinha és una peça clau dins l'estructura d'aquest Barça. La seva venda no seria pas una solució real, seria directament generar un nou problema, perquè si Rafinha marxa, el Barça estaria obligat a trobar en el mercat un relleu de primeríssim nivell, i això, a dia d'avui, no seria ni fàcil ni tampoc barat.
2: Que n'aprengui!
3: Estàs escuchando La Ronda.
4: No digas eso, brother.
5: Rondaires, llegó vuestra hora, la hora de la pregunta del día, fenómenos.

0: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, moment de repassar aquesta pregunta del dia. Toni, què estem preguntant als nostres oients avui?
1: Us preguntem, considereu a Rafinha intransferible? Doncs bé, tant a Twitter com a Instagram, i ja us ho he anat dient al llarg del matí, uns van per un costat i els altres per un altre. A Twitter consideren intransferible un 40%, diu que sí, que el considera intransferible a Rafinha, i un 60% diu que no. En canvi, a Instagram, un 64% diu que sí, que el considera intransferible, i el 36% restant diu que no.
0: Tu què has votat, Toni?
1: Doncs bé, compte que la pregunta pot ser una miqueta liosa. Jo considero, és a dir, no el vendria, no el venc i el considero intransferible.
0: Jo també. Em sembla que anem en aquesta mateixa línia tots dos, però també entenc que generi aquest debat amb el futbolista brasiler. Així que bé, podeu seguir votant a les nostres xarxes i després també en parlarem a la tertúlia d'avui amb l'Alfredo Martínez i l'Eloi Lecina.
2: Buenos días, acá el Cholo Simeone para hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha sufrido o conoce a alguien que haya sufrido un accidente de tráfico? Pues entren ya en calculatuindemnización.es y olvídense del papeleo.
3: En Calcula tu Indemnización podrás calcular en pocos minutos tu indemnización y reclamarla de una manera fácil, rápida y 100% online.
0: Són de gran ajuda en els moments més complicats. Coneix les probabilitats d'èxit de la teva reclamació i fes-ho amb la millor de les garanties a calculatuindemnización.es. Calculatuindemnización.es.
4: La Ronda, con Marc Vila i Toni Guinovart.
5: Porno codificado.

0: I no deixem encara l'actualitat del Mercat Blaugrana, perquè l'Inter tornava a reconèixer l'interès del Barça en Bastoni. Concretament, el seu president, Beppe Marotta, confirmava que al Barça li agrada el defensa italià, però que tot és molt superficial i no hi ha res concret. De fet, Marotta també afegia que Bastoni no els ha expressat la seva voluntat de sortir, que per això creu que seguirà com a Nerazzurro. Mentrestant, des d'Itàlia també s'apunta que el Barça segueix el futbolista de la Roma, Evan Endika, central esquerre de Costa d'Ivori, 26 anys, que aquest curs ha estat intocable pel conjunt de la capital i té contracte fins al 2028. La seva sortida podria rondar els 40 milions d'euros. Toni, no sé fins a quin punt tens controlat Endika, però la sensació és que a mesura que van passant els dies sembla més difícil portar Bastoni.
1: És més difícil, ja ho hem anat veient, no? L'Inter és campió de la Sèrie A, també opcions de fer el doblet. Si l'Inter, que vol dominar el futbol italià, es desprèn d'un dels seus estàndards, no ho posarà pas fàcil. Per tant, tenim present l'edat que té, que són 27 anys, i el que poden demanar, jo crec que cada dia és més complicat l'arribada del defensa central italià a Can Barça.
0: Bé, canviem de registre. L'Arsenal i l'Atlético s'enfrontaran avui a partir de les 9 de la nit a Londres en el partit de tornada de les semifinals de la Champions, i amb l'1-1 de la setmana passada al marcador, els matalassers volen arribar a la seva quarta final de la màxima competició continental, mentre que els Gunners busquen la segona. Cap dels dos l'ha guanyat mai. Això sí, ahir en la prèvia d'aquest duel, Simeone apel·lava la fe i el treball dels seus jugadors per ser la gran final de Budapest del proper 30 de maig. Simeone, muy buenos días, sensaciones, ¿cómo está?
2: Buenos días. Bueno, partido importante con el Arsenal, Inglaterra. Sabemos que es un rival fuerte, dinámico, estupendo, un buen entrenador. A mí que el Arteta me gusta, lo digo siempre, tiene un pelazo impecable, sin fisura. Ojalá su defensa tenga más fisura que su pelado. Nosotros partido a partido, competir y sufrir, y si hay que despeñarles un poco, por favor, lo intentamos, porque así me hará feliz doblemente, despeñar a Arteta.
0: Bueno, no sea tan cruel. Toni, a qui veus millor per passar aquesta nit?
1: De carrer veig millor Arteta.
0: Sí, això també, però...
1: No, bé, a l'Arsenal juga com a local. Recordem també que en la Lligueta ha estat el equip que ho ha guanyat tot. I després de la bona notícia d'ahir, que va ser doncs l'empat del City, crec que l'Arsenal surt més tranquil, més relaxat. L'afició també anirà més motivada, per tant l'Atlético el veig una miqueta per enrere pel que fa al partit d'avui davant l'Arsenal.
0: Si hi ha algun equip que crec que pot fer-ho és l'Atlético, eh? Ho hem vist al camp del Liverpool, bé, també recordo, no?, alguna... Bueno, contra el Barça mateix, sense anar més lluny, però no sí. Sé per què, crec que aquest Atlético...
1: I contra
0: Atlético...
1: el Madrid.
0: Bueno, contra el Madrid a la Champions no, però...
1: No, però a la Lliga, vull dir que és un equip que contra grans equips se sap d'això.
0: Que pot fer-ho, però que pot fer-ho.
1: Però també fa molt bé les coses i en sec també ho fa tot com un desastre, per tant...
0: Bueno, a veure què passa. Torn ja pel Real Madrid, perquè hem d'explicar-vos també que Ferland Mendy haurà de passar per quiròfan, eh? Les proves confirmaven que pateix una lesió al tendó del recte femoral de la seva cama dreta, que es va fer a la minut 10 del partit de diumenge passat al camp de l'Espanyol, i això l'obligarà a passar per quiròfan, de manera que estarà prop d'uns 5 mesos de baixa. Un autèntic calvari el que està vivint amb les lesions Mendy. No sé ja si s'ha de considerar com allò futbolista de vidre, assenyalar els serveis mèdics. Toni, què diria?
1: Com el Barça, no?, que tenia el Via Malen, no?, que se la
0: jugava a l'Espanyol. Sí. Overmars, ja.
1: Una desgràcia. Es va lesionar, va començar aquest tràmit tan dolorós de lesions el curs passat a la final de la Copa del Rei. Des d'aquell moment, 5 lesions i només ha disputat 9 partits. Compte que el Madrid, en les dues últimes temporades, 120 lesions, sumant tots els futbolistes.
0: És una barbaritat. Sí, sí, total. Bé, i per cert, també el primer equip realitzava una sessió de recuperació. Avui gaudirà d'un dia de descans i demà ja el Madrid tornarà a la feina per començar a preparar el clàssic de diumenge a l'Spotify Camp Nou, on ja podria ser-hi Courtois. En canvi, no s'espera que encara hi sigui Kylian Mbappé, qui també ha estat molt assenyalat per aquest viatge a Sardenya amb Ester Espósito i d'haver aterrat doncs, a la capital només 10 minuts abans que donés inici al transcendental partit del Madrid a Cornellà. No sé si Mbappé ja és el futbolista més assenyalat de la plantilla blanca per tu, Toni.
1: A dia d'avui sí, i no és per menys arribar quan estàs en el tram final de la Lliga. Sí que no hi ha res en joc, però ni recolza el teu equip. Vens, estàs lesionat, te'n vas de vacances. Home, és tot tan rocambolès, no entenc l'actitud del francès.
3: I també allò, malestar al vestidor blanc amb Kylian Mbappé, ja no només entra al madridisme, un vestidor que també em sembla que ha vingut mogudet amb una picabaralla entre Rüdiger i Carreras. De fet, es parla d'una bufetada de Rüdiger a Carreras. No sé fins a quin punt és això cert, però vaja, que surti aquesta informació ja també és molt significatiu. En fi, més coses. Va, ja es tancava la jornada número 34 de primera amb el Sevilla 1, Reial Societat 0. Gol d'Alexis Sánchez, que permet als andalusos sortir del descens en detriment de l'Alavés. Aquest triomf també fa que el Girona es quedi a només 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. Aquesta victòria del Sevilla, Toni, és bona, dolenta, indiferent per l'Espanyol, que dissabte visitarà els andalusos?
1: Jo crec que no és positiva, a part de reduir distàncies, a donar opcions reals al Sevilla, que el veig hipermotivat i posa aquest partit d'aquest dissabte com una final, no, el següent. O sigui, molt complicat ho veig.
3: Hi haurà ball de bastons en aquestes últimes jornades. Realment està la cosa apretada, no? Lo següent. Mentrestant, ahir el Villarreal anunciava que Marcelino no serà l'entrenador del Submarí Groc el curs que ve després de classificar-los per segon any consecutiu per la Champions. No hi ha hagut acord en la renovació, li farien un any, ell en volia dos, i un dels possibles substituts que sona és Andoni Iraola. Creus que s'ha estat injust amb Marcelino?
1: Home, moltíssim. Podríem dir que ha estat dels millors entrenadors de la seva història. Dues temporades consecutives en llocs Champions. Aquesta segurament quedarà com a tercer posicionat. Em sembla que tot el problema ve de que només li ofereixen un any de renovació més i Marcelino considera insuficient i decideix plegar. Té un gran cartell Marcelino. No tindrà problemes per trobar equip.
3: De seleccionador el veus en algun dia o què?
1: Podria ser un perfil perfecte, cau bé, no és un entrenador problemàtic, polèmic, és tot un senyor del futbol espanyol. Un estil d'Ernesto Valverde, vull dir, són tios que potser et cauran més bé que no pas tindre'ls una miqueta de mania.
3: Bé, en clau internacional, 3-3, el Manchester City salvava un empat amb un gol de Doku al 97 al camp de l'Everton, però ja no depèn d'ell mateix per ser campió. La Premier està en mans de l'Arsenal, que en aquest cas encara té un partit més, n'hi queden 3 per disputar, 2 a domicili i 1 a casa, mentre que el City encara ha de jugar 4 jornades de la Premier League. 3 a casa i 1 a domicili, però també la final de la FA Cup contra el Chelsea. Quina manera també de complicar-se la vida, els de Guardiola ahir, on anaven guanyant 0-1 al camp de l'Everton i van acabar doncs empatant, i gràcies. Pel que fa al bàsquet, el Madrid disputarà avui a les 6 de la tarda el tercer partit dels play-offs de l'Eurolliga a la pista de l'Apoel de Tel Aviv. Recordeu que els blancs estan a només una victòria de classificar-se per la Final Four d'Atenes. També avui, però a 3:15 del vespre, el Mónaco rebrà a l'Olympiacos, també amb un 2-0 en el mercat, en aquest cas, doncs, favorable als grecs, així que primer match ball també per l'Olympiacos. I finalment el Barça confirmava la baixa de Will Clyburn com a mínim per 4 setmanes per un problema de salut que necessita tractament farmacològic i seguiment mèdic, segons explicaven en un comunicat. Vols mantenir el colesterol a ratlla? Doncs prova Oxicol.
4: Oxicol, l'alternativa natural per a mantenir tu colesterol a ratlla. Bájate del colesterol y súbete a la vida, una cosa de loco. Oxicol es un complemento alimenticio con activos de origen natural que contiene ácidos grasos de omega 3 que ayudan a disminuir los triglicéridos en sangre.
5: Y eso no es todo, a més també porta la monacolina K que redueix la formació del colesterol.
4: Lo último para luchar contra el colesterol se llama Oxicol.
5: Oxicol había de ser de Kern Pharma.
4: De venta en farmacias. Fenómenos.
6: La Ronda, con Marc Vila y Toni Guinovart.
7: Grande follador, grande, muy grande, sí señor.
8: Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
11: Buenas. Muy buenas noches.
12: Hay que ver la que tiene usted montada aquí, ¿eh?
13: Efectivamente.
0: De seguida la tertulia d'avui amb l'Eloi Lecina i l'Alfredo Martínez, però abans, Toni, hem de fer un tomb també pel Chiringuito, no?
1: I tant, la que tenen muntada, aquí con Mbappé. Mira, comencem amb Pedrerol, que no diré que està batut, però sí que està molt decebut amb Mbappé.
0: Tocat,
1: Josep,
0: no?
1: Ànims.
0: Tocadet.
1: Sí, sí, ànims, Josep.
8: ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay mucha ilusión por algo y no está a la altura de lo que tú imaginabas...
9: Pincha el globo.
8: Se te cae casi un mito, ¿no? Era el Mbappé, era el perfecto, el que había luchado por estar en el Madrid, el que llegaba gratis con prima de fichaje al Madrid. Era todo perfecto. El Madrid por fin había conseguido el sueño de Mbappé, ¿no? Y luego llega el Madrid y dices, pero, ¿no era tu ilusión estar en el Madrid? ¿No era tu sueño? ¿No querías ganar Champions con el Real Madrid? Y no notas ese compromiso. No lo estás notando porque eres bueno, sin duda. Pero yo de verdad, a mí, un poco, al margen de que es un gran jugador, para mí, yo no soy madridista, pero para mí, yo creo que ha sido un chasco el poco compromiso de Mbappé o el menor compromiso de Mbappé del que yo pensaba que tendría. Yo, por lo menos para mí ha sido una decepción.
0: M'agrada que remarqui que ell no és madridista, Per a mi, que no soy madridista, això, que sea chasco també i decepció amb Kylian Mbappé. Més coses, Toni.
1: Després d'aquest moment de tanta tristesa,
0: sí, no,
1: si vull començar amb més talls. Va, Jota Jordi, que ens fa una foto exacta de com està el Madrid amb Mbappé. Compte, perquè diu el que de moment ningú s'atreveix a dir.
10: Yo defiendo a Kylian Mbappé que en sus días libres se haga lo que quiera. Yo lo defiendo. El problema es que ayer llega 12 minutos antes, que se está riendo de vosotros porque ahora el contexto es diferente, que acabáis de perder la Liga y la estáis perdiendo en nuestra cara del Barça. Y se está riendo de vosotros porque él tendría que ejercer como líder. Y me hace gracia que ahora lo defendéis.
13: Lo tenía que estar en Barcelona.
10: Tribunero. No, no sé, es tribunero.
13: Tiene que estar en Barcelona.
10: Perdón, el problema no es que lo haga, que lo es, ¿eh? El problema es quién lo va a arreglar esto. Porque en el Barça, Josep lo explicó, le dieron el toque a Lamine. Se lo dieron y cambió. Y cambió. ¿Quién le va a dar el toque a Mbappé? Porque entiendo que le van a dar el toque, ¿no? ¿Quién va a ser?
13: Es que... Pero ¿quién obligado,
10: no? Ah, obligado. Ese es el problema.
0: No hi ha ningú que li pugui donar aquest toc d'atenció a Kylian Mbappé, doncs, segons J. Jordi. Bé, i amb què vols que acabem, va?
1: Doncs amb un senyor que no té pèls a la llengua. Juanma Rodríguez.
14: ¿Pero qué quieres, vender a Mbappé? Claro que sí.
13: Tú.
14: Claro que sí, yo. Juanma Rodríguez. Juanma Rodríguez, claro. Cortés. Claro. Yo quiero vender a Mbappé. ¿Qué pasa? ¿Que esto es que vais a apretar un botón eyector y voy a salir volando por el aire por decir esto? ¿Qué pasa? ¿Que en este país se puede hablar de todo menos de Kylian Mbappé? Coño, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho J. Jordi. De verdad, ¿compráis este relato? ¿Compráis este relato? ¿Este es el Madrid que queréis en serio? ¿Este es el Madrid? El Madrid que queréis es el de... el teórico jugador franquicia del Real Madrid llegando 10 minutos antes al aeropuerto de Madrid Barajas en Meiva y con gafas de sol.
0: Te contracta fins 2029, però bueno, en fi. Digues.
1: Lo cortés no quita lo valiente.
0: Correcte, no, ja no, realment no. I ja no cabe un loco más en este país, tu. Toni, ho deixem aquí.
1: Hala, a passar una bona tertúlia. Una
0: gràcies, adeu-siau.
15: ¡Hey, fenómenos! ¿Tenéis pensado realizar algún tipo de reforma? Pues tomad nota y visitad a los amigos de Ferrolán. Ferrolán es la empresa líder en materiales para la construcción, la reforma y el bricolaje, tanto para profesionales como para particulares.
16: Y además te asesoran muy bien y en cada tienda tienen mucho stock, de manera que llega, compra y te lo llevas. Rápido y sencillo.
0: Eso es, Sergio. Y no us perdeu la seva botiga a Barcelona, al carrer Urgell 172, cantonada en Provença, amb més de 500 metres quadrats d'exposició i cuina. Allà hi podreu descobrir el Tael Cube, una experiència virtual única on hi podreu veure com hi queden les rajoles al vostre bany o cuina. Espectacular! Més informació a ferrolan.es. Ferrolan, experts en construcció.
17: Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
18: ¿Cuántos días tiene la semana?
19: Veo 7.
18: ¿Y las maravillas del mundo?
19: Veo 7.
18: ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods?
19: Veo 7.
18: Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
20: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance. Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
9: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
19: 5, 6, 7, 8, valorado.
21: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
19: en España.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
22: ¿Tienes tarjetas de crédito interminables? Abogados Legalsa. ¿O microcréditos de intereses desorbitados? Abogados Legalsa. ¿Financiaste tu coche y pagas casi el doble? Abogados Legalsa. Para cancelar tus deudas y recuperar los intereses de tus préstamos, Abogados Legalsa. Porque ya seas del Madrid o del Barça, para ganarle a tu banco, Abogados Legalsa.
6: La Ronda, con Marc Vila y Toni Guinovart.
23: Que mi pueblo diría en qué nivel Maribel.
24: Mundiauto patrocina la tertulia de La Ronda.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la tendresa és la forma més modesta d'amor. No té emblemes o símbols especials. Apareix quan mirem de prop i amb compte un altre ésser. Alguna cosa que no és el nostre jo, però no ens descobrim a nosaltres mateixos. Com vas de tendresa, Coco? Aquí anem ben carregats de música que a més seleccionem junts.
2: Albert, m'agradaria sentir Smoke on the Water de Deep Purple. Perdona una mica de marxa al teu programa, va. Soc el Gregori.

Aquesta és una de les poques cançons del rock que es reconeix immediatament en els primers riffs de guitarra. Quan hi ha gent que defineix aquest programa, entre d'altres frases, acostuma a utilitzar cançons convertides en autèntics himnes. Aquesta és una bona mostra. I dels Deep Purple, formats al Regne Unit el 1968, banda pionera del rock dur i de les millors, que va influir a futures bandes bones com Black Sabbath o Led Zeppelin.

Smoke on the Water, fum a l'aigua. Cançó basada en fets reals. Explica la història d'un incendi durant un concert de Franz Zappa en el casino de Montreux, a Suïssa, amb la imatge del fum pujant sobre el llac Ginebra com element visual clau. Es va incloure en un àlbum de Deep Purple publicat el 1972 i va ser single l'any següent, concretament el maig de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres, Coco? Jo sí. Ah, però era molt jovenet, eh? Això és començar bé un programa. I com que aquí no ens estem de res, seguim amb Catalunya.

0: el programa Revival de l'Albert Malla. Això és Cocodril Club.
1: Sí, gràcies, Montse. Bonica, Montse Llussà. A través de 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, que emeten el programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Pots aconseguir els últims programes emesos a les webs de la majoria d'aquestes emissores i de forma general a les plataformes iVoox, també a YouTube, a Amazon Music o Apple. Per si no et vols perdre res, escolta'ns en diferit quan puguis, quan et vingui de gust, íntegrament o per fragments, o descarrega els arxius i porta'ls amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i quan tinguis una estoneta, participa del nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som més de 40.000 i està ple de bons records musicals i de tota mena. Digues la teva i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook. Sí, sí, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Aquesta música que ens encanta no forma part de cap banda sonora, però l'estem utilitzant avui per obrir les

secció de les bandes sonores perquè es diu The Cinema Show i perquè era un tema mític dels mítics Genesis. Per cert, en un altre moment del programa parlarem de Phil Collins, un dels seus components importants. Digue'm una cançó de banda sonora que t'hagi agradat especialment. Només una, sisplau. Encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. O un tema instrumental d'una banda sonora. M'ho dius? M'envies un e-mail? Estarem encantats de projectar-la aquí i compartir-la. Espero el teu correu a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I ara em callo, primer perquè torno a no estar gaire bé de veu, quin patiment, i també perquè ara ve la part final que més m'agrada d'aquest Cinema Show de Genesis.

genials. Bueno, avui la primera d'aquest espai de les bandes sonores la selecciono jo perquè, curiosament, em va sorprendre que formés part de la banda sonora de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Hi ha gent que més o menys li ha agradat, altres que no els hi ha agradat gens. Aquí no estem per fer crítiques de pel·lícules, sinó per anar per la música. Fins i tot va haver-hi un reconegut crític de cinema, reconegut a tot Espanya, que va dir que era més divertit veure ploure que veure aquesta pel·lícula, i li va donar un zero. Bueno, jo diria que em va avorrir bastant, que és lenta, que només surten desgràcies, que és depriment en aquest aspecte, que no hi ha cap moment que et faci somriure, ja no dic riure, però això sí, els actors estan molt bé i es nota que estan ben dirigits. Jo crec que aquesta és la millor part de la pel·lícula. Però bueno, en una escena d'estriptease d'un boi, aquests que, bueno, hi ha moments de la pel·lícula que es situen en el 2004, ara no sé si encara ho fan, però això dels comiats de solteres, que anaven a veure un estriptease d'un noi que forma part del protagonista, del protagonisme d'aquesta pel·lícula, del boi, doncs apareix una cançó de Grace Jones, que sempre us havia agradat molt, però que ara fa temps que l'havíeu oblidat, que es diu Liber Tango, que Grace Jones, aquest personatge també curiós, la va publicar el 1981, i que és el Liber Tango d'Astor Piazzolla, un dels tangos més famosos i influents del segle XX, del compositor i bandoneonista argentí Astor Piazzolla, que va marcar un punt d'inflexió en la creació del tango nou. O sigui, era una fusió del tango tradicional amb influències del jazz, la música clàssica i el rock. Ja l'havia utilitzat Roman Polanski a The Frantic el 1988 en una escena en la que Harrison Ford balla al ritme d'aquesta música de Piazzolla. També surten cançons de Chabela Vargas, però això ja no és novetat perquè l'Almodóvar les ha utilitzat en diferents pel·lícules.

Aquest és el Liber Tango que Grace Jones va publicar el 1981, Tango d'Astor Piazzolla, utilitzat a la banda sonora de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Una cançó que està realment molt, molt bé i que es va incloure en el seu àlbum Hotel Costas. Aquesta és música d'una pel·li que es va dir Deliciosa Marta. Em sembla que anava de temes gastronòmics, però que tenia aquesta musiqueta que no estava malament. Mentre espero rebre el teu correu per dir-me quina cançó de pel·lícula t'ha agradat més. Cançó cantada o tema instrumental de banda sonora? Només una, sisplau. Encara que la pel·li no t'hagi agradat, però sí la música.

Rebem el correu que ens diu: Hola Albert, sóc el Valentí Camproví de Sant Fruitós, de Bages, i avui et vull proposar la cançó No puedo apartar mis ojos de ti. Bueno, apartar no, em sembla que és quitar, amb el títol en castellà, de Matt Monro. Aquesta cançó forma part de la banda sonora de la pel·lícula, peliculón, diu ell, El cazador, de Michael Cimino. Sí, home, recordo una Meryl Streep preciosa, molt joveneta, i al costat de Robert De Niro, també bastant jovenet, tot i que la pel·lícula és bastant depriment, no? Però ells dos estan fantàstics. Diu, sona mentre els tres o quatre amics s'estan prenent unes cerveses i jugant al billar en un bar del poble abans de marxar cap a la guerra del Vietnam. Com que sé que t'agrada posar diferents versions, et diré que va ser composta i interpretada per Frankie Valli i els Four Seasons. Sí, home, és la que sona a la peli, realment, no la del Matt Monro. O sigui, no sona la versió original del Frankie Valli, però en aquesta escena hi ha una orquestra que la que imita és la versió de Frankie Valli, que era aquesta. És a dir, la primera, dels anys 60. Diu Valentí, sí, sí, Frankie Valli i The Four Seasons, els mateixos de Grease. També hi ha una versió molt potent de la Gloria Gaynor.

Doncs efectivament, Valentí, Valentí Camproví de Sant Fruitós, dius que El Cazador és un pel·lículon i jo dic que aquesta cançó és un autèntic tamarro. Amb molta història, des del 1967 en què Frankie Valli va publicar aquesta versió. Així que estem barrejant una mica l'espai de les bandes sonores amb l'espai de les versions, perquè la de Gloria Gaynor, que tu ens dius, és una mica diferent i va passar bastant desapercebuda, tot i que ella la va publicar bastant tard ja, eh? El 1991.

Això del digo-te mucho deu ser una llicència poètica, oi? Matt Monro va morir molt jove, amb 54 anys, a causa d'un càncer de fetge, i en aquell moment Frank Sinatra, el que li deien la veu, va descriure a Matt Monro com un dels vocalistes pop més subestimats dels anys 60, perquè ell va dir que posaria el baríton més fàcil i perfecte de la indústria. Va dir Frank Sinatra: si hagués d'escollir tres dels millors vocalistes masculins de la indústria musical, Matt seria un d'ells. I per acabar-ho de rodonir, escoltem la versió gràcies a la qual més joves es van assabentar de l'existència d'aquesta cançó. Una cançó que, per exemple, li agrada molt al meu company Jordi Basté. I és que ell llavors començava a sortir a ballar, començava a sortir de festa. Era el 1984, quan una banda d'un únic èxit va fer aquesta adaptació per ser ballada a les pistes. Es van dir Boys Tom Gang, i encara sona, i encara omple la pista a les nostres sessions. Per cert, no has vingut a cap? Doncs espavila't, perquè ja tenim una edat.

la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments, no? Escoltem això i recordem tantes nits de festa, tants amics, tantes amigues, tantes nits boniques, d'aquelles que passen ràpid, eh? Doncs moltes gràcies per la teva col·laboració, Valentí Camproví, de Sant Fruitós de Bages, per recordar aquesta cançó des de la banda sonora de la pel·lícula El Cazador. I de moment ho deixem amb la proposta que des de Cervera, a Lleida, ens fa la Eloisa Molero, que ens diu: la meva cançó de pel·lícula preferida és What a Feeling, d'Irene Cara, de la pel·lícula Flashdance. Ah, sí, però això va ser quan aquella època que es van posar de moda les pel·lícules de ball. Així que deixa'm primer escoltar una mica Fame, que va ser anterior a Flashdance i que també va ser sèrie de televisió amb molta audiència. Concretament de 1980, i també d'Irene Cara, que tenia una veu...

Remember, Remember, doncs recordo que quan va sortir Flashdance el vam posar tant que ara que m'ha vingut de gust punxar-lo en el vinil original detecto que està bastant fregit, però bueno, això té solera, eh?

What a feeling, com un sentiment, cantava Irene Cara, pobreta, va morir molt jove. Havia nascut al Bronx el 1959 i se'n va anar el 2022. Però aquesta cançó de la banda sonora de Flashdance va rebre el premi Oscar a la millor cançó de l'any 1983. Gràcies, Eloisa, Eloisa Molero, per escoltar-nos i per escriure'ns des de Cervera. Algú va dir... La llei de l'atracció no atrau el que vols, atrau el que

0: reconeixes la cançó, oi?
1: Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow.
0: Des dels inicis del programa, que va començar uns 20 anys més tard de la publicació original d'aquest tema, ha estat recurrent com una de les balades més demanades, també a les nostres sessions de ball quan posem lents, el With You, però gairebé sempre l'heu demanat en la versió que va fer Harry Nilsson, perquè era una versió. En aquest cas, suposo que tots tenim clar que la versió era millor que l'original. Però aquesta cançó tan maca, Without You, sense tu, sabeu que està considerada la cançó maldita del rock? Bueno, Harry Nilsson es va emportar el Premi Grammy i la fama mundial amb Without You, aquesta balada desgarradora, el 1971-1972. Però la cançó amaga una tragèdia, perquè és una versió de la banda Badfinger, que és la que esteu escoltant.
1: You always smile, but in your eyes your sorrow shows.
0: Els seus autors originals, Pete Ham i Tom Evans, van signar un contracte desastrós que els va fer perdre tots els diners dels drets d'autor. I sumits a la ruïna financera i la desesperació, mentre veien com la seva cançó feia rica un altre intèrpret, els dos autors de Without You van acabar suïcidant-se anys després. Ham el 1975 i Evans el 1983. Per això és considerada la cançó maldita del rock. Però ara volem tenir també un record per Harry Nilsson. Aquesta no és gaire coneguda, però ens agrada molt, perquè és la mítica cançó de la pel·lícula Casablanca, Stein Goes By. Harry Nilsson va morir amb només 52 anys i també arruïnat, sense diners.

Sí, Cocos. Nilsson va morir amb només 52 anys i sense diners. Amb una veu que mai va ser considerada la millor del món i que al final no era més que una ombra del que va ser. Però segur que ha sentit algunes de les seves cançons i més d'una vegada, i potser sense saber qui les cantava. Als anys 60 i 70 admiraven Harry Nilsson aquells a qui admirava tothom. Quan els Beatles els van preguntar pel seu artista nord-americà favorit, tant John Lennon com Paul McCartney van respondre el mateix, van dir Nilsson, i no era una banda, era un sol home. Un home amb un rang vocal de 3 octaves i mitja, capaç de sonar com un cor sencer. Algú que podia trencar-te el cor amb una sola línia xiuejada. I tot i així, gairebé mai no actuava en directe. Mentre altres omplien estadis, Harry Nilsson es quedava a l'estudi, superposant la seva pròpia veu una vegada i una altra, creant un so avançat al seu temps. No jugava segons les regles de la indústria i, honestament, no ho necessitava. La seva vida no va ser una història brillant. Va créixer sense pare, va treballar en el que va poder, escrivia cançons a la nit quan ningú no ho veia. No tenia formació musical formal.

No, Harry Nilsson no tenia una formació musical formal. Només un instint impossible d'ensenyar. Els seus més grans èxits, Everybody's Talking, que esteu escoltant, o With You, els coneix tothom. Everybody's Talking, tothom parla, és el tema central de la pel·lícula Cowboy de Medianoche, protagonitzada per un joveníssim Dustin Hoffman i John Boyd. Bueno, la paradoxa és que ni tan sols aquests temes eren seus, però quan ell els cantava, sonaven com si fossin part de la pròpia vida. No.

però per Harry Nilsson en algun moment tot va començar a enfonsar-se. Nits caòtiques, alcohol, excessos. Durant la gravació d'un àlbum, literalment va destruir la seva veu. Va danyar les seves cordes vocals i tot i així va continuar cantant, ignorant els metges. Tenia por d'aturar-se i va pagar el preu més alt. Després es va retirar gairebé del tot de la vida pública i va intentar viure en pau, començar de nou. I llavors va descobrir que algú en qui confiava li havia robat gairebé tot. Diners, estalvis, estabilitat. Tot i així, els qui el van conèixer deien el mateix, que Harry Nilsson era generós, sensible, insegur, profundament humà. Potser per això la seva música continua viva avui dia, perquè no es tracta de tècnica, ni de rang, ni de fama. Es tracta de la solitud, aquella que ell entenia profundament i que sabia convertir en música. Harry Nilsson mai va voler ser una estrella, només volia ser escoltat, i sembla que ho va aconseguir. Perquè encara que gairebé ningú no ho veia, la seva veu va arribar a tot arreu. I Maria Carey va voler versionar aquest We Have You, però no el de la versió original dels Badfinger, sinó el de Nilsson, perquè realment és així com s'assembla. I ho va fer bastant més tard, el 1994.

La meva vida no es vida si no estás tú. Ho hice yo, Mariah Carey, en un record per Harry Nilsson, a partir d'aquella versió original del grup Badfinger, un grup britànic de Gales, concretament. Ells es definien com power pop, feien power pop, pop amb molt de poder. I d'ells sempre, aquí no van ser mai gaire famosos, però sempre m'havia agradat molt una cançó que us he posat a vegades com la meva especial, de 1972.

0: Day After Day, dia darrere dia, Badfinger 1972, Badfinger, dit dolent. Si acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, iTunes, Amazon Music, entre d'altres. Sí, aquesta Day After Day havia estat alguna vegada cançó especial meva. Avui la meva especial és de Cat Stevens, del que tinc diverses, però d'una de poc coneguda, que es diu If I Love, que jo crec que és sensibilitat pura. Bueno, Cat Stevens sempre ha estat un gran baladista, però aquesta cançó té una caiguda de notes amb la guitarra acústica molt maca. Desitjo que t'agradi i que no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

has connectat amb el Coco. Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona a la FM 89.1 i a tot el món a través d'internet a radiomarcabarcelona.com.

ens trobaràs en antena els dissabtes al matí de 6 a 8. Les nits de dissabtes a diumenges des de les 3 de la matinada i fins a les 7 del matí. 4 hores més de coco. I de dilluns a divendres. Cada matinada de 4 a 6, per si no pots dormir, per si treballes, per si vols somiar despert, el coco al teu costat. De dilluns a divendres, entre les 4 i les 6. No perdis la cintura.

però recorda que pots recuperar els últims programes emesos a radiomarcabarcelona.com per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan condueixes, quan voles, quan no vols fer res. The scenery is all the same to me. Nothing has changed. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Gràcies per estar en connexió, gràcies per preferir-nos i tant de bo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i fins i tot m'agradaria que, si és possible, en algun moment poguessis oblidar-te de tot allò que ara mateix t'amoïna, de tot allò que et preocupa en el teu caparronet i que et submergeixis en un món molt més agradable, el dels bons records en forma de música i que aquí fem junts. Algú va dir... Un amic és una persona amb la que es pot pensar en veu alta. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, bona tarda. Soc el Manel, truco de Sant Celoni, i m'agradaria escoltar una cançó que es deia Solo tu, i em penso que la cantava un grup que es deia Matia Bazar.

Estava pensant que els Cocos, que ja hi éreu al 1964, segurament no heu oblidat mai aquest Sapore di Sale, perquè va ser la cançó de l'estiu 64. Gino Paoli, mite de la cançó italiana melòdica. El vam conèixer amb aquesta cançó, però en va fer moltes més. Escoltarem fragments d'algunes de les més representatives.

fa un moment dèiem que Matia Basar s'havia format a Gènova, doncs Gino Paelli també va morir a Gènova el passat 24 de març, als 91 anys d'edat. Ell va impulsar una nova concepció de la cançó d'autor, marcada per una escriptura més poètica, eclèctica i depurada, on les lletres es converteixen en protagonistes davant dels adorns vocals típics del bel canto.

Bueno, Gino Paoli va gravar més de 50 discos, però el seu reconeixement se centra principalment en les seves cançons d'amor, que, com poques, aconsegueixen transmetre també desamor i fragilitat. Evidentment, a banda del Sapore di Sale, un himne a l'estiu, a l'amor i a la nostàlgia, també hauríem de destacar una longa història d'amore sobre l'evolució de l'amor amb el pas del temps.

Una lunga història d'amor, una llarga història d'amor. Sobre l'evolució de l'amor amb el pas dels temps. Bueno, Gino Paoli també va fer la intensa Senza fine, que per mi és la millor, i m'agraden moltes d'ella. L'escoltarem després. Senza fine és una oda a l'amor etern. També Viu ancora, que parla de l'esperança i el desig de seguir endavant malgrat les dificultats. O Tulasclo, una canzone que tracta sobre els comiats. Una de les seves més famoses, Il cielo in una estanza, de 1960, està inspirada en una prostituta de la qual Gino Paoli es va enamorar en un bordell de Gènova. Això va marcar un veritable avenç per a la música lleugera del país transalpí.

0: Gino Paoli, que ens deixava el passat 24 de març a Gènova, a l'edat de 91 anys, va començar a cantar als 26 anys i va debutar a la música el 1959. És a dir, que al llarg de 6 dècades, malgrat els alts i baixos i dificultats personals, va convertir moltes de les seves cançons en autèntics himnes de la cultura italiana. Al llarg de la seva carrera, Paoli va combinar el seu treball com a cantautor amb la tasca de lletrista, escrivint cançons per algunes de les veus més importants de la música lleugera italiana, com Patti Bravo, Mina, que va gravar, va versionar aquesta Il cielo in una stanza, o la gran Ornella Vanoni, amb qui Gino va compartir una profunda amistat i una col·laboració artística intensa, a més d'una història d'amor. Bueno, és que la seva vida personal no va passar desapercebuda a la Itàlia conservadora dels anys 60. Els seus embolics amb dones joves, fins i tot menors d'edat, com l'actriu Stefania Sandrelli, i alguns d'aquests romanços els va tenir fins i tot mentre estava casat, sumats al seu consum d'alcohol i al tràgic intent de suïcidi del 1963, van causar gran enrenou en aquella societat conservadora, una barreja de fascinació i d'escàndol. Sí, sí, per si no ho sabíeu, va haver un intent de suïcidi, però lo sorprenent és que, en fi, les emocions extremes que vivia Gino Paoli el van portar a intentar treure's la vida disparant-se al cor. En nombroses ocasions va explicar que la bala no el va travessar, però que mai no va ser possible extreure-la, per la qual cosa, a partir d'aquell moment, va portar una esquirla d'aquell projectil que va errar la trajectòria. En fi, va estar... Els últims 60 anys portava una bala al costat del cor. Sempre va voler enterrar aquest rampell en l'oblit. Va dir, volia saber què hi havia a l'altra banda. Va ser una idiotesa monstruosa. Em vaig despertar a l'hospital mentre un capellà em donava l'extremunció. El vaig enviar a la merda, va explicar anys després en una entrevista. Bueno, nosaltres també vam tenir el privilegi de poder-lo entrevistar aquí al Coco fa alguns anys. Escoltem un fragment de l'entrevista.
1: Diuen que tot allò que fem a la vida ho fem per alguna cosa, que quasi sempre fem les coses perquè ens estimin. Vostè també canta perquè l'estimin, Gino Paoli. Vostè per què canta?
2: Perquè no puedo hacer otra cosa, porque cantar es como hablar, es como respirar, es como... Es una necesidad. Ser artista es una necesidad siempre.
1: Yeah.
2: O es una necesidad o tú no sei artista. L'artista és una necessitat, és una... No puc fer-ne a menys.
1: Sí, o sigui, no pots deixar de fer-ho, tot i que em sembla que vostè sempre ha fet el que li ha donat la gana. Per començar, se'n va anar de casa als 18 anys a buscar-se la vida. Però quan es posa a escriure cançons, que n'ha fet algunes realment meravelloses, en què o en qui pensa quan composa?
2: Cuando se compone es como si tú tienes cualquier cosa que te pulsa inside
1: dentro
2: y tenta de sortir. I tu?
1: Sí, o sigui, que ha de sortir el que porta a dins. Però vostè, quan va tenir tants d'èxits als anys 60 i que era molt jove i que tenia moltes fans, com ho va viure tot allò? Com va viure l'èxit?
2: Primeramente, fue loco. Fue completamente loco. Para que tú vayas a ser loco completamente, tú haces cosas que... Pero toda la gente te mira y dice que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, que tú tienes razón por toda cosa que tú dices. Y así tú pierdes la cabeza, tú vas a ser loco. Y después, si tú haces un poco de substància...
1: Esclar, després amb l'edat ja li vas posant una miqueta més de seny. Però usted, Gino Paoli, ha perdido continuamente la cabeza por alguna que otra mujer, a veces por más de una a la vez. ¿Alguien le pregunta que si las entendiera a las mujeres, las amaría igual?
2: No. yo creo que tú ama que hay un misterio, misterio grande o pequeño, ma un misterio. Tu ama eso que no comprende, que no sabe lo que sabe. Yo sé los hombres, yo lo sé, como ¿cómo a amarlo? Son fácil, los hombres son fácil.
1: Sí, sin dubte.
3: Senza fine, tu trascendi.

0: meravella. Gino Paoli, sempre en el record dels Cocos. Sense fine.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja disculpareu la veu, eh? No torno a estar gaire bé. Però sort que encara em queda el piano. On està el piano? Que passi a primer pla. Ah, aquí està el piano màgic. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. No perdis la sintonia. La majoria deixen els seus webs al podcast del programa per escoltar-lo en diferit, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a vegades a Spotify, depèn del robot de Spotify que es carrega programes així per les bones, oi? No és gaire fiable Spotify per escoltar el programa. A vegades hi són, a vegades no hi són. Però sí que hi són, per exemple, a Apple, iTunes, a Amazon Music. Si ens descarregues, ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. També m'agradaria molt que diguessis coses al grup del Facebook del Cocodril, al grup dels seguidors del programa. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club, que és un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena. Per cert, que per fi tenim una petita bona notícia entre tantes necrològiques.

Bueno, i la bona notícia, Cocos, és que Phil Collins, que ja sabeu que portava un llarg temps bastant fotut de salut, un període tranquil, lluny de l'atenció pública, doncs finalment ha trencat el silenci compartint paraules tranquil·les i tranquil·litzadores sobre la seva recuperació.

I Phil Collins recentment ha declarat que la cirurgia va ser reeixida, però el viatge de tornada a totes les forces requerirà paciència i determinació. Tot i així, un missatge va destacar clarament. Phil Collins va dir: "Estic lluitant, però no ho puc fer sol." Els partidaris de tot el món de la música s'estan reunint darrere de Phil Collins, inundant les xarxes socials amb missatges d'alè, força i admiració per la resistència que ha definit la vida tant dins com fora de l'escenari. Des del Cocodril Club, molta força, Phil, ràpida recuperació. I ens quedem amb una cançó que sempre ens ha caigut molt simpàtica, del 1988, de la banda sonora de la pel·lícula Buster, que explicava els fets reals d'aquell robatori espectacular al tren de Glasgow, on Phil Collins actuava com a actor protagonista de la pel·lícula, i una pel·lícula que, com que estava recreada als anys 60, portava molts èxits macos d'aquella època, però en la que ell afegia una cançó nova, aquella que deia: "Som dos cors, però una sola ment."

Two Hearts, dos cors, vivint en una sola ment des de la banda sonora de la pel·lícula Buster, el gran Phil Collins. Algú va dir, no és la falta d'amor, sinó la falta d'amistat, el que acaba amb la parella. Radio Marca. Ei, has connectat amb el Coco? Sintonitzes Radio Marca Barcelona.

0: tu amor.
1: Ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 6 a 8, les nits de dissabtes a diumenges de 3 de la matinada a 7 del matí i de dilluns a divendres cada matinada al teu costat de 4 a 6.
2: ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás?
1: Recorda que a través d'internet a radiomarcabarcelona.com pots escoltar-nos arreu del món en directe o en diferit. Allà trobaràs els últims programes emesos a radiomarcabarcelona.com.
2: Cuando vas a quererme.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Ei, Coco, com vas d'imaginació? Imagina't que estem als anys 80, cap a finals, i que estàs preparant un viatge en cotxe on, entre d'altres coses imprescindibles per endur-te, està una cinta de casset que potser la posaràs moltes vegades. Per tant, és important decidir quines cançons poses. Perquè, a més, després, amb el pas dels anys, aquestes mateixes cançons et recordaran aquest viatge que ara estàs preparant i que potser serà inoblidable. Digue'm una cançó, només una, dels anys 60, 70 o 80, per gravar en aquesta cinta, que molts amics estan prenent nota per gravar-la de veritat. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona, la Maria Borrell diu que ella posaria una cançó de Peter and Gordon. Ah, t'has recordat de Peter and Gordon, Maria? World Without Love, sí, va ser el gran èxit per al que van passar la història aquest duet britànic el 1964.

World with Love, un món sense amor. En aquest cas, un món terrible, eh? Aquesta és la cançoneta de 1964 que va arribar a tenir fama mundial de Peter and Gordon, que la Maria Borrell de Barcelona gravaria la nostra cinta de casset pel viatge. Gràcies, Maria, per les teves paraules. Diu, dona gust escoltar el teu programa i escoltar-te a tu. T'he sentit a totes hores, però agraeixo la teva companyia, especialment en nits d'insomni. Bueno, doncs moltes gràcies, perquè no ets l'única que em fa saber que en aquelles nits d'insomni, quan un comença a pensar coses rares, oi? A vegades la ràdio doncs et dona la companyia i la tranquil·litat que necessites. L'amic Juanjo Monpó, des de València, proposa Groenlàndia de los zombis. Diu, em sembla divertida. Escolta, Juanjo, saps que hi havia un grup anterior internacional que es deien igual, que es deien The Zombies? Mira, eren aquests. Aquí no van ser molt importants, però van tenir diversos èxits com el Time of...

bueno, doncs això és una curiositat, i ja sabeu que a mi m'agraden les curiositats, no? A vegades hem escoltat cançons que es diuen igual, que tenen el mateix títol, però que no tenen res a veure entre elles. En aquest cas, en Juanjo ens demana els Zombies, un grup espanyol, de Madrid concretament, però és que anteriorment existien aquests zombies anglesos de 1960. Diu el Juanjo, Groenlàndia la considero una cançó, entre cometes, soltera de la movida madrilenya. Bueno, saps que el seu creador va morir molt jove, Bernardo Bonetti, que va fer també bandes sonores per pel·lícules. La Groenlàndia que tu ens demanes és de 1980. Bernardo va viure entre 1962 i 2012. I, bueno, aquesta cançó és recordada per molts per les seves actuacions en aquell famós programa de televisió espanyola Aplauso, quan només hi havia una tele.

Tens raó, Juanjo. Ens sembla divertida. Groenlàndia, que recentment ha estat notícia per culpa del senyor Trump, L'èxit més important del grup Zombies, grup format a Madrid. I de moment, per acabar, de moment, amb la gravació d'aquesta cinta, rebem un correu amb aquesta cançó de 1949.

0: soledad.
1: Bueno, suposo que molts cocos en aquest moment s'han emocionat perquè hauria de fer molts anys que no escoltaven aquesta cançó que els recorda els seus pares, els seus avis, o ells mateixos, no? La Núria ens escriu i escolta des de Calella, però en lloc de dir-nos quina cançó posaria, diu quines cançons escoltava ella a les cintes. I diu, recordo aquells viatges en cotxe amb els pares i posaven la música que els agradava a ells. Y entre ellas sonaba la de Toma chocolate y paga lo que debes. La de Luna de miel, que va sonar fa poc perquè va ser la cançó escollida per el nostre convidat José Luis García. Y Madrecita del alma querida. Ah, y al pare li encantava Glenn Miller. Gràcies pel programa, m'agrada molt. Núria de Calella. Doncs mira, escoltarem el gran èxit de Glenn Miller. In the Mood, hem format en una versió guitarrera poc coneguda.

li donguis cops al transistor, que la culpa és nostra, que això és un vinil que està fregit. Per cert, que malauradament la paraula transistor està en desús, tant que el vam arribar a estimar. Ah, però ara la ràdio està a tot arreu, en directe, en diferit, a qualsevol lloc del món, i com sempre marxem amb el teu permís ballant. Quina cançó t'ha fet ballar? De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, digue'm en una almenys, sisplau, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho per correu electrònic. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I una miqueta de dancing? Dancing, dancing. Des de Girona ens escriu l'Eduard Espinosa, que ens demana el grup Propaganda amb la cançó Duel. Diu l'Eduard, no va ser molt famosa ni era molt música disco, però a mi em feia ballar. Per cert, la meva discoteca preferida era el Pistis de Girona. Hombre, jo tinc uns records fantàstics del Pistis de 1983, quan vaig poder presentar un dels festivals més importants i dels primers de la meva vida amb molts artistes i amb molt de carinyo per part del públic. Bueno, això que ens demanes és música disco alternativa, és synth-pop, i el grup és de Düsseldorf, com el vampir d'Alemanya, oi? I la cançó és concretament del 1985. Espero i desitjo que procureu ser feliços, cocodrils, i que ens tornem a trobar aquí, a la ràdio.

Bon dia, rondaires. Són les 6 del matí. És dimecres 6 de maig i comencem un nou programa on hi parlarem de la crisi d'Mbappé. Una crisi que alguns diuen que ha vingut motivada per la monotonia.

Hola, hola, què tal? Molt bon dia i molt bona hora, rondaire. Són les 6 del matí d'aquest dimecres 6 de maig. Sigueu benvinguts a la ronda on sí, de seguida ens endinsarem en aquesta crisi que està vivint Kylian Mbappé, un Mbappé tocat després d'aquesta escapada amb la seva nova parella a Sardenya mentre el rei al Madrid viu moments de màxima dificultat. No passarem per alt tampoc l'eliminació de l'Atlético a mans de l'Arsenal. Les opcions reals o no d'Anthony Gordon per acabar jugant a Can Barça, i atenció que pel que fa al femení també hi ha notícies. Mapi León.

0: de la Santi Olivan a les vies de so i dels amics de Sòria Natural i les seves superdrinks.
1: I és que a la ronda també ens agrada cuidar-vos i per aquest motiu us volem parlar de les noves superdrinks de Sòria Natural, begudes funcionals, vegetals i ecològiques creades per tenir cura de tu des de dins.
2: Descubre la nueva bebida ecológica de avena, rica en omega 3, con semillas de chía que ayudan a mantener el colesterol y la tensión arterial en niveles normales. O si lo prefieres, prueba la bebida ecológica de avena con equinácea, que refuerza tus defensas y mantiene tu sistema inmunitario en forma, claro que sí.
1: Sense sucres afegits, amb baix contingut en greixos i 100% vegetals. Superdrinks de Sòria Natural. Salut i benestar en un got. Troba-les ja en herbolaris, botigues ecològiques i a grans superfícies.
2: Cuentan con el sello V-Label Vegano y el reconocimiento de la Fundación Española del Corazón. Va, va.
3: La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con Marc Vila y Toni Guinovart.
4: Que us bombin a tots.

0: Doncs vinga, va, som-hi. Kylian Mbappé trencava el seu silenci. Després de diversos dies a l'ull de l'huracà i de crítiques rebudes per part del madridisme degut a la seva última escapada a Sardenya amb la seva nova parella, Esther Expósito, el davanter del Real Madrid, publicava aquest dimarts un comunicat per defensar-se d'aquestes acusacions rebudes. En aquest cas era a l'agència de notícies francesa, AFP, on els seus representants es mostraven contundents afirmant que part de les crítiques es basen en una interpretació excessiva d'elements relacionats amb un període de recuperació estrictament gestionat pel club, sense reflectir la realitat de la implicació diària d'Mbappé i el seu treball per l'equip. Ahir, per cert, Mbappé es va exercitar a Valdebebas seguint amb la seva recuperació malgrat la primera plantilla blanca tenia festa. Toni, era necessari aquest comunicat dels agents d'Mbappé?
1: Jo crec que no. A més, és de les primeres vegades que tu veus que el comunicat ja no és del propi jugador, sinó que és d'algú que assessora, que protegeix el futbolista.
0: I que tampoc arregla res, no? Trobo que bé. El mal ja està fet i les explicacions tampoc em sembla que millorin res. Bueno, és un període de recuperació, no? Explicaven. Però...
1: És que crec que ho enreden més encara. Fins i tot era més senzill escriure dues línies en una xarxa social i demanar disculpes perquè realment no és un tema baladí veure com t'estàs posant en contra a tota l'afició del teu club i també part de companys que, home, que no els he sentat bé.
0: Crec que la clau és aquesta, demanar disculpes, unes disculpes que realment no han arribat. Ara, és tan greu el que ha fet Mbappé? No sé, què en penses?
1: Doncs mira, et posaré un exemple. Si tu estàs treballant a una empresa, aquesta és la meva teoria, estaràs treballant a una empresa, t'has fet mal i estàs de baixa, no pots fer tot el que vols. Mm. Amb això què vull dir? Si Mbappé està lesionat, per molt descans o per molt partit de futbol que no tingui, no pot tampoc fer el que vulgui. És a dir, ell, quan no ha d'estar entrenant perquè està lesionat, el que ha de fer és intentar recuperar-se i anar, ja sigui a Benifallet, a Tortosa o a Itàlia, no és el més adequat. Ell el que ha d'aprofitar és les zones per recuperar-se. Per tant, home, greu no és, però no està ben fet.
0: Estic d'acord. I sobretot perquè ets futbolista del Madrid o de qualsevol club, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Això ja va implícit en el sou i en la teva professió. I crec que aquí és on, a més, tenint en compte com està el Real Madrid, s'empitjora tot. Ara, per què tan innocent i tan imprudent Mbappé? Perquè és que s'ha retransmès pràcticament el dia a dia de tota la seva escapada amb Esther Expósito a Cagliari, no? Vull dir, realment, no podria haver estat més discret tot plegat?
1: És que, a més, això que tu dius, ja no ve d'aquesta escapada, ja n'han vist en anteriors moments acaparant més protagonisme, és a dir, ja estava avisat. I el que més m'impacta és que, deixant a banda la seva joventut, perquè no oblidem que no és un Lewandowski, és un jugador jove, escolta, ell debuta amb el Mónaco a la temporada 16-17, és a dir, porta a l'elit

0: 10 temporades i equips que ho acabaren tot, com el PSG, i ara l'actual Real Madrid. Per tant, ets sabedor que acapares tots els focus, totes les mirades. Jo entenc que... És que sembla fins i tot provocat. O sigui, un pot ser innocent, però sap on està. És Kylian Mbappé. Francament, i per mi el que ho destrossa tot, però és el detonant del cabreig monumental, és en el moment que el Real Madrid està jugant un partit importantíssim a Cornellà al Prat, al camp de l'Espanyol, i el tio aterra a Madrid com aquell que arriba just per anar a menjar el biquini. Exacte. I posar-se al llit.
1: Sí, sí, la gota que fa vessar el got, estic d'acord que és aquesta, no? Vull dir que realment, si ho hagués volgut fer pitjor, no sé si ho hagués aconseguit. Mentrestant, tampoc podem oblidar-nos que fa uns dies un grup de madridistes va engegar una campanya online per demanar que es faci fora el davanter francès del Real Madrid sota el lema Mbappé out, i que està fent més de soroll del que s'esperava inicialment. No sé, Toni, si recordes un cas semblant, alguna campanya similar?
0: No, no. Però sí que podria posar antecedents de futbolistes que han viscut situacions rocambolesques. Escolta'm, dins del Real Madrid no cal anar massa lluny. La figura de Bale va crear molta problemàtica i controvèrsia. Recordem que era un futbolista que cada dos per tres estava lesionat, malauradament, perquè era un molt bon futbolista, molt bon jugador, però també estava jugant a golf. I això ja creava un...
1: Wales Golf Madrid, in that order, aquella famosa pancarta de Gareth Bale.
0: Per tant, ja ha estat un jugador... o sigui, és a dir, no ha estat l'únic jugador que ha viscut situacions inquietants al Real Madrid. Per exemple, al Barça, l'època de Ronaldinho, cada sí, dos per tres, que en les acaballes. Fixa't, però, que estem parlant de situacions que no... que acaben malament totes, eh? I que no provoquen una situació plàcida.
1: Totalment.
0: També sempre van lligades en grans figures de l'equip.
1: I què deu estar pensant Florentino, no? Perquè amb el que li va costar fitxar Mbappé, i ara, doncs, després de dues temporades, el fracàs està més a prop de l'èxit amb el davanter francès.
0: És que aquí és la clau. Et costa anys i panys portar-lo. Fins i tot algun lleig realitzat públicament. No oblidem que Mbappé, quan havia jugat algun partit, s'havia enfrontat al Real Madrid i havia estat, doncs, l'afició del París, havia, doncs, criticat, deixem-ho així, el Club Blanc. Ell havia, se li havia escapat algun somriure. Vaja, que no, havia fet molts lletjos, eh? Una miqueta curiós tot el fitxatge. I després arribes aquí després de tants anys. Arribes i no aconsegueixes cap títol important i a sobre tot desencadena així. Doncs, home, ha d'estar, si menys no, emprenyat. Perquè, sí, escolta'm, sí, en lloc de remar cap a una direcció, escolta, que tothom es pensava que això seria triplet rere triplet. I sí, és el fracàs rere fracàs.
1: I ara, clar, també hi ha hagut aquest canvi de rols, no?, entre Vinícius i Mbappé. L'enemic del madridisme ja no es diu Vinícius, ja no és l'as de tots els cops. Ara també, doncs, Mbappé s'ha quedat amb aquest títol honorífic, diguem-ho així, entre cometes, perquè realment Vinícius va donar la cara, per exemple, a Cornellà al Prat, i tampoc se'l pot acusar de falta de compromís. Tindrà moltes altres coses, no? Però el canvi de rol ja és una realitat, i no sé fins a quin punt també això ho podrà revertir Kylian Mbappé.
0: Mira, això que dius sobre Vinícius, per a bien o per a mal, aquí no lliga amb el seu nom, però sí que és Vinícius. És un jugador que tanta pot fer una desgràcia enmig d'un partit perquè és polèmic, ressalta sempre per sobre de tot, però sempre està allà, en canvi Mbappé. I sorprenent, no oblidem que a inicis de temporada Vinícius sembla que indueixi que tothom vagi en contra de Xavi Alonso. Fins fa quatre dies encara se li recordava, i a dia d'avui, i amb tota aquesta història, sempre quedava ben parat Mbappé. Vull dir, no he tingut mai ni paraules fora de lloc ni a Marbeloa ni a Xavi Alonso, i ara porta, doncs, ja et dic, en cadena 3-4 setmanes que s'ha capgirat la situació com un mitjó, i ara el principal culpable de tot és Mbappé. És que aquí torno a el que m'has preguntat abans, és que sembla innocent, per no dir una altra cosa. Vull dir, amb lo fàcil que ho tenia, acabar bé la temporada i no quedant retratat, ho ha posat tot, doncs, en l'aparador de les crítiques amb els seus actes.
1: Tot això des de França també hi ha divisió d'opinions amb Kylian Mbappé i la seva situació al Real Madrid. D'una banda, alguns aficionats francesos respiren més tranquils sabent que la seva estrella arribarà descansada al Mundial quan falten ja poc més de 30 dies pel debut a la Copa del Món. Contràriament, n'hi ha d'altres que veuen la seva actitud una clara manca de compromís i creuen que el francès hauria d'estar treballant en recuperar-se com més aviat millor. Mitjans francesos també asseguren que la situació d'Mbappé al Real Madrid no és gens bona i, a banda de les desavinences amb l'afició, al vestidor tampoc li ha agradat el seu comportament i asseguren que diferents futbolistes estan farts dels privilegis que té el francès. De fet, aquestes informacions també apunten que Mbappé només tindria una relació estreta amb la resta de francesos de la plantilla i hi ha atenció que també es parla d'una picabaralla amb un membre de l'estaf d'Álvaro Arbeloa. Dins del vestidor no hi ha ningú, no hi ha cap líder que el pugui posar a lloc.
0: Clar, és que aquí també anem a la situació. Qui és el líder d'aquest Real Madrid? És a dir, si tu assentessis a Florentino Pérez, entenc que et diria que el líder o les estrelles, potser no hem de confondre lideratge i estrella, serien Vinícius i Mbappé. Però em dóna la sensació, o això crec que s'havia fet entendre des del Madrid, que des de l'arribada d'Mbappé al conjunt blanc fa dues temporades, la tòtua era per Mbappé i Vinícius. Precisament aquests dos futbolistes massa bé no es porten. Llavors, qui els hi ha de dir alguna cosa? Ningú. Si fa quatre dies et vas carregar l'entrenador, que era el que potser podia posar una mica d'ordre. És a dir, hi poses un entrenador que va a expenses del que faci el seu president i el seu president doncs porta en safata sobretot a Vinícius.
1: I aleshores, situacions com aquesta, contextos com aquest, reforcen encara més el discurs dels que volen l'arribada de Mourinho?
0: Sens dubte. Home, si hi ha algun entrenador a nivell europeu que pot posar ordre i que no li tremola el pols en dir tu sí, tu no, perquè ho han vist en anteriors vegades amb Cristiano Ronaldo, Miquel Casillas, per posar algun dels exemples més vistosos, és el senyor Mourinho, sens dubte. Qui ho farà? Nagelsmann?
1: No, jo crec que no, però vaja. Tampoc podem passar per alt als números d'Mbappé aquesta temporada amb el Madrid. El francès continua encapçalant la llista del Pichichi amb 24 gols, 3 més que Muriqi. A la Champions també és el màxim golejador amb 15 dianes, seguit de les 13 de Harry Kane, i finalment a la Copa també va marcar 2 gols. En total són 41 dianes i 6 assistències, xifres que, per exemple, dupliquen els 21 gols i 16 assistències de Vinícius aquesta temporada. Això sí, tampoc ens podem oblidar que el centre internacional d'estudis de l'esport va publicar un estudi a mitjans d'abril sobre els futbolistes que menys distància corren sense pilota respecte als seus companys d'equip. I, oh, sorpresa, Kylian Mbappé és a la cinquena posició d'aquest rànquing que encapçalen Messi i Cristiano amb 38 i 41 anys, respectivament, i on també la majoria són futbolistes de lligues menors, diguem-ho així. Aquesta estadística potser fa que encara tinguin més sentit les paraules d'Arbeloa després del triomf de diumenge al camp de l'Espanyol.
2: El talento solo no vale y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo, y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo, y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo, pero...
1: Doncs això realment era un clar missatge a Kylian Mbappé, no, Toni?
0: Home, si no era per Mbappé, per quin altre jugador podria anar aquestes
1: declaracions? Per tots en general, però crec que en aquest cas es pot focalitzar en Kylian Mbappé perfectament i sense haver de donar massa voltes.
0: Sens dubte, per això et dic, jo és que crec que com aquestes declaracions són exactament perfectes per entendre la situació del Madrid, i ell l'assenyala, és un jugador que no està implicat, és molt individual, em dona la sensació, va a la seva, quan dic individual em refereixo que va a la seva, és a dir, ande yo caliente, ríase la gente, no? Doncs Mbappé ho porta a terme fins al final, i amb això Vinícius és completament diferent, és més jugador d'equip, t'agradarà més o t'agradarà menys, donarà més problemes o menys, però em sembla que està rodejat de més, o té més factors positius dins de la plantilla, cosa que Mbappé cada vegada sembla que estigui més sol.
1: Per cert, qui també s'ha pronunciat és Álvaro Carreras. En aquest cas, sí, ho ha fet a les seves xarxes, explicant o, en aquest cas, comentant que l'incident amb un company és puntual, sense rellevància i ja està tancat. Què vol dir o a qui es refereix? Doncs a les informacions que van apuntar que Rüdiger li va etzibar una bufetada a Álvaro Carreras fa uns dies, que també dius, home, doncs Rüdiger tampoc és el millor exemple de res, i que hagi de sortir ara Carreras a parlar sobre això també em sembla una mica surrealista, també, noi?
0: També em fa gràcia que no, potser no feia falta ser tan clar i donar a entendre que...
1: Sí, sí, realment és que reconeix l'agressió, no?
0: Sí, però Marc, el més animal de tot és que, ara ho has dit, és una agressió, perquè és que al final un bofetón l'altre no fa res. I ara ho diem així una mica amb el somriure, o jo ric, perquè ja, és que em sembla tot ja d'acudit el que està passant al Real Madrid, però és molt greu, això.
1: Sí, sí, sí.
0: En sèrio, que vingui un companyet. Bueno, mira, demà, si vols, ens veiem i jo et diu un bofetón i tu em diràs, què passa, tio? Vull dir, és que em sembla... No és ni picabaralla, és un bofetón, però... Però a vegades és un tio que realment fa respecte. Vull dir, no ho sé, jo si hauries de creuar, si el veus per Passeig de Gràcia, perquè...
1: També hi havia unes imatges de fa uns mesos. Bé, en primer lloc, pobre de tu, que em posis una mà a sobre, que et denunciï ràpid, ja saps, que a mi no em tremola el pols, i d'altra banda...
0: Jo volia tocar els teus músculs de Déu grec, home!
1: Sí, segur. I d'altra banda, també corria un vídeo a les xarxes fa unes setmanes, o mesos, més ben dit, no?, que Rüdiger ja li etzibava una bufetada a un dels assistents del cos, sí, tècnic del Real Madrid, sí, no? I no ho feia, sí, sí, precisament de broma, crec jo, però bueno...
0: No.
1: És su loco, no? Nuestro loco. Pues venga, va, pues para ti tu loco i l'exemple que dona Rüdiger, no? Que quan trepitja un futbolista li tira una ampolla amb gels a un àrbitre. Doncs aquest és també...
0: O que talla caps.
1: Exacte, o amenaça en tallar caps. Aquest és Antonio Rüdiger. En fi, que són dies complicats per Mbappé i sobretot pel Real Madrid. Mbappé ha decidit desconnectar. Veient el drama que hi ha al Real Madrid, ha decidit ser el primer en baixar del vaixell. No ho podia fer pitjor. En el pitjor moment de la temporada pel conjunt blanc, el francès decidia marxar de vacances i exposar-ho públicament. I això en un club amb aquesta exigència es viu com una absoluta falta de respecte. Perquè no és el fet, sinó tot el que ha transmès amb aquesta escapada a Mister Expósito, que, per cert, no és la primera que fan. Mbappé ha marcat molts gols des de la seva arribada a Madrid, però no ha estat determinant en els moments clau ni ha liderat el projecte com s'esperava. El seu balanç, traduït en títols, ha estat insuficient i el seu rendiment general no ha complert amb les expectatives del seu fitxatge. Aquesta última sortida de to també ha fet que s'hagin intercanviat els rols amb Vinícius. El dolent de la pel·lícula ja no és el brasiler, ara és el francès, i l'afició del Bernabéu no acostuma a perdonar fàcilment. Amb el seu comunicat no n'hi ha prou, és insuficient, no ha justificat res ni ha convençut a ningú. Només ha confirmat el que ja se sabia, que Mbappé està molt mal assessorat i que se li està posant cara de Nicolás Anelka, que tampoc va triomfar a la Casa Blanca en part per la seva vida privada fora dels terrenys de joc. Mbappé ha jugat amb foc i s'ha cremat. Revertir la situació no li serà senzill i, tot i que té contracte fins al 2029, i per inversemblant que sembli, jo ja no descarto res. Al madridisme se li ha acabat la paciència amb el davanter francès.
0: Que n'aprengui!
3: La Ronda. Tots els dies de 6 a 8 del matí a Ràdio Marca.
4: Perdem-hi dos collons, tio. O marxarem d'aquí amb un tràfic que quedarà por.
5: Rondaires, llegó vuestra hora. La hora de la pregunta del día. Fenómenos.

0: 5 minuts per arribar a 2:15, moment de repassar la pregunta del dia. Toni, quina és la d'avui?
1: Creieu que Mbappé complirà el contracte que té amb el Real Madrid fins al 2029? Us hem donat dues opcions. Opció A, sí, o opció B, no. A Twitter, un 40% ha votat que sí i un 60% restant ha votat que no. Ai. En canvi, a Instagram, doncs la cosa varia una miqueta. 69% ha votat que sí, 31% ha votat que no.
0: Què has votat tu, Toni?
1: Doncs que jo crec que sí que l'acabarà complint. Jo crec que sí. Crec que pot tindre solucions a Mbappé per capgirar-ho. Vaja, m'estranyaria molt. No sé si s'ha d'aplicar més al terreny de joc, si ha de ser una mica llest i fer l'ullet a l'afició, però, escolta'm, que és un dels millors jugadors del món.
0: Sí, sí, però jo ho he dit ara, que no descarto res, sincerament...
1: Sí, sí, sí, sí, clar, però és que seria també una bona patada a l'entrecuix a Florentino,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, evidentment.
1: Ha protegit a Vinícius fins al final, després del que comentaves tu, amb el que s'ha lluitat per tindre Mbappé. Mare meva, ara m'ha agradat perquè has deixat anar el nom d'Anelka, eh? Un dels casos sonats, eh?
0: Sí, que sí, va... també, també. El problema també és on anirà, no? Quin equip pot pagar un fitxatge per Kylian Mbappé. Clar, el PSG, impossible que hi torni, i a partir d'aquí ja, no ho sé, el Liverpool no també havia sonat en el seu dia, però ho veig molt complicat. Digues, digues.
1: I que cada vegada va agafant més el farum, que no és un jugador d'equip, que és individual,
0: sí, sí.
1: Que no treballa.
0: I fins és i tot que té aquest gafe, com també l'ha tingut molts anys Harry Kane, no? Aquest gafe amb els títols, doncs crec que també. Que, no,
1: sí, sí.
0: No fotem.
1: Sí, sí, perquè...
0: El primer que marxa, el PSG guanya la Champions.
1: Sí, i espera't. No, i que ha perdut Mundial amb la selecció francesa, Champions amb el Paris Saint-Germain. Sí.
0: Uns quants, bueno.
1: Carai. Bueno,
0: fi,
1: però bueno,
0: doncs...
1: a la vida personal li va bé, tu. Afortunado en el amor, pues bueno, en el juego ya se sabe.
0: No es pot tenir tot. En fi, doncs la pregunta servida. Podeu seguir votant. I ara també les portades, va.
2: Estàs escuchando La Ronda. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¡Vamos, Vizca Barça! ¡Qué grande, coño! My patience is waning.
3: Is this entertaining? Y ahora, las portadas, macho.
0: Doncs vinga, va, com es desperta la premsa esportiva, Toni? Suposo que avui també hi ha protagonisme per l'Atlético. De seguida en parlarem nosaltres també, evidentment.
1: Doncs bé, ens despertem amb la portada a les mans del diari Marca, on veiem una foto de Julián Álvarez amb la pilota a la mà, que diu: la història debe esperar. El Atlético, que perdió a Julián lesionado, lo dio todo hasta el final. Això és el que ens diu el diari Marca, que li dedica gairebé el 90% d'importància a l'eliminació dels matalassers. Passem al diari As, que surt, es veu una foto on Simeone aplaudeix i titula Cruel e injusto. Un Atlético superior en la segona part se queda sin final por un gol de Saka. També avancem i anem aquí a Barcelona, on surt també al diari Sport una foto de Simeone titulant Adiós Atlético. Aquí a Barcelona ja els hi veig una miqueta més mala llet,
0: Sí, oi? No, no tan dolguts.
1: Sí, aquí també fan referència a João Pedro, alternativa per a l'ataque, a Mapi León i també al Madrid li explota la bomba Mbappé. Mm-hmm. I atenció, aquesta sí que ja la trobo ja de més amb ganes de revenja, el Mundo Deportivo, que titula, veient com Saka marca el gol de la victòria, l'únic gol del partit d'ahir, que posa Game Over. Un gol de oportunismo de Bukayo Saka tumba al Atlético y lleva al Arsenal a Budapest.
0: Alguns culers també llegia ahir que deien Rafinha tenia razón, no? Quan Rafinha va enviar l'Atlético a casa després de l'eliminació al Metropolitano, que els deia la pròxima cap a casa. Bueno, en fi, parlem ja d'aquest Atlético, però abans un consell amb els amics de Césped Solución.
4: Hola, hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Vuestro jardín parece una selva? Pues lo primero que hay que hacer es llamar a los número uno.
5: Llama a Césped Solución. Son los líderes de la instalación de césped artificial de tipo residencial en Cataluña. Césped artificial de calidad, de los mejores fabricantes y con 8 años de garantía. Llámalos al 902-481-483 o visita su web cespedsolucion.es. ¡Va, va, va, va!
2: La Ronda, con Marc Vila.
6: Si los clubes de striptease están muy bien valorados, juega más.
2: Y Toni Guinovart.
7: Este tipo de locales de ocio
6: le
7: atraen, le gustan, ¿no? Él no lo ha negado tampoco.
0: Doncs va 1-0, l'Arsenal superava l'Atlético amb un solitari gol de Bukayo Saka al minut 44 i acabàvem el somni del conjunt matalassí. En línies generals, els d'Arteta van ser superiors i van mereixer ser a la seva segona final de la màxima competició europea, que tindrà lloc el 30 de maig a Budapest. Mentrestant, i en l'últim any de Griezmann, l'Atlético tancarà una nova temporada en blanc. Torrente, ¿cómo están los ánimos de los colchoneros?
8: Buenos días, chavales. ¿Qué? Bueno, vamos a ver, tampoco pasa nada, ¿eh?
0: Hombre, no pasar pasa, sí que
8: somos
0: pasa.
8: Somos el Atlético de Madrid. Estamos acostumbrados a sufrir.
0: Ya, bueno,
8: y a perder
0: pero
8: también un poquito. Así que esto es una derrota más. Una más para la colección. Ya está, no pasa nada. Pero oye, seguimos. Que rendirse es de flojos. Y yo flojo no soy. Bueno, depende del día. Hay días que no tengo ganas de levantarme.
0: Bueno.
8: Y escucho el Fari. Bueno, ya está, no pasa nada.
0: Que nos consolas para que
8: no vuelva. Siguiente lo ganaremos. No servirá para nada.
0: Bueno, venga. Toni, l'Arsenal just finalista, torna a una final de la Champions 20 anys després de la de París, de la que va perdre contra el Barça.
1: Sí, i recordem que hi va arribar eliminant el Villarreal amb el famós penal de
0: Riquelme. Sí.
1: Bé, jo crec que l'Atlético ha fet també mèrits, El que passa que l'Arsenal en certs moments del partit d'ahir se'l va notar amb moltes més ganes, no en el tram final, però amb moltes més ganes que un Atlético que en sec ho intentava, que en sec...
0: Jo diria que allò, que si fos un combat de boxa, els punts hagués guanyat l'Arsenal, no? Ha estat lleugerament superior,
1: sí,
0: però bueno.
1: Sí.
0: També ahir un final molt xulista, el que es va viure a l'Emirates, amb l'Arsenal perdent temps de totes maneres, van desaparèixer les pilotes, va baixar també Andrea Berta, que se les va tenir amb Simeone, l'exdirector esportiu de l'Atlético, va rebre una empenta del tècnic matalassé, bueno, allò una mica que et paguin amb la teva pròpia moneda. Ara, hi havia penal sobre Griezmann o consideres que hi havia falta prèvia de Marc Pubilla, Gabriel, crec que era?
1: Sí,
0: perquè també es queixen de l'arbitratge, els matalassers.
1: Sí, bé, fa 3 setmanes no deien res.
0: Exacte.
1: Jo no, és que, mira, no veig tampoc el contacte, no sé, si corregeix-me si m'equivoco, no veig tampoc una trepitjada tan bèstia o un mínim contacte tan animal per fer falta a Griezmann.
0: Per mi, si no hi ha falta de Pubilla, és penal clar,
1: Jo, tu
0: te'n creus? Crec que hi ha sí, però crec que hi ha falta de Pubill prèvia. Però si
1: bé,
0: no és penal com una catedral.
1: Sí, també fa una... però és que, no ho sé, et dic seriosament, veig una jugada molt enrevessada que no sé dir-te sí, categòric. No, tampoc li veig el de sobreguidisme que sigui tan concloent. No em sembla, tampoc, no ho sé.
0: Alguna vegada, fora de micro, m'havies comentat que l'Arsenal et recorda el València. Això li pots dir divendres a l'Adri Jiménez, a veure què en pensa, val? Però prepara't per lo pitjor.
1: I tinc els meus arguments,
0: Bueno, vale, però
1: palmarès en mà...
0: prepara't perquè et salti al coll. D'altra banda, també et volia preguntar quina nota li poses a la temporada de l'Atlético, perquè alguns elogiaven, no, ha prioritzat la Champions i la Copa. Doncs ni Copa ni Champions, al final temporada en blanc. I també un dels equips que més calés s'ha gastat en els últims anys.
1: Sí, i no entenc moltes declaracions de Simeone excusant-se en aquest sentit. Escolta, no sé, potser sóc molt injust, és que no li dono ni l'aprovat. Inferior a 5.
0: Per mi també, i a més és que la Lliga no ha presentat ni batalla.
1: Home, per favor, està desnonat de la Lliga fa setmanes. A la final de la Copa del Rei, amb tots els respectes, has perdut davant la Real Societat.
0: Ahir li preguntaven els companys de Movistar Plus a Simeone, bueno, si es veia amb forces per seguir la temporada que ve, i la seva resposta va ser ara no, ara no. No sé si és que interpretes que no té forces per seguir o que bé, no era el moment de parlar-ne.
1: Jo crec que veu ell que s'està acabant un cicle. Són molts anys, si tu et mires tot el que ha arribat a aconseguir, i crec que Simeone, al voltant dels mesos de final del 2025, inicis del 2026, ja es deixava entreveure que potser no continuaria, perquè l'Atlético no estava passant un bon moment, i francament, jo crec que Simeone veu clar que ha arribat al seu moment i que el millor és separar camins. Crec que és el millor que pot fer l'Atlético Madrid, i Simeone a respirar aires nous.
0: Veurem què passa també a la Champions, però en l'altra banda del quadre avui s'enfrontarà en el Bayern de Múnich i el PSG amb un avantatge de 5-4 de l'anada pels francesos. Lucho, ¿cómo está? ¿Nervioso?
9: Buenos días. Bueno, 5-4 la ida, sí, muy divertido para vosotros. Vosotros lo veis, disfrutáis, palomitas, sofá, risas, jaja, jojo. Yo lo sufro, esa es la diferencia. Vosotros disfrutáis del caos, yo lo vivo desde dentro. Pero bueno, si ganamos, sufrimiento bonito, habremos pasado otra final. Si no, pues ya me preguntaréis otra vez por las amapolas,
0: vale,
9: por el campo, que si polémica con Dembélé. Es lo que os gusta a vosotros, ¿eh?
0: Sí, hombre, sí. Bueno, Toni, ¿t'esperes un partit similar al de l'anada o no?
1: No, crec, i ho diu en roda de premsa l'entrenador del Bayern, company, que...
0: Company,
1: que
0: sí.
1: Company.
0: No, company serà Reus.
1: Company. Que sí, que han de... Si menys no, el Bayern ha de prendre nota dels errors viscuts a París. Per tant, jo crec que si tu n'has pres nota, no serà un partit similar, perquè intentarà resoldre els aspectes defensius. I crec que el PSG de Luis Enrique, encara que digués que sí, que va ser un partit divertidíssim, que li va encantar, intentarà posar-hi remei. Per tant, molt més ajustat. Que no vol dir que no hi hagi gols, però molt més ajustat i més conservador.
0: Va, Mullet, qui creus que arribarà a la gran final?
1: El Bayern juga a casa, però crec que el PSG és un equip més experimentat i que té a fletxes atacant. El PSG.
0: Vinga, jo també ho penso. Parlem ja de l'actualitat blaugrana, perquè el primer equip del Barça torna avui a la feina per començar a preparar el clàssic que jugarà diumenge a l'Spotify Camp Nou amb la Lliga en joc. Mentrestant, en clau Mercato, segons Mundo Deportivo, Chesney hauria desestimat una proposta d'un equip de la part alta de la Lliga que li oferia ser el porter titular. De moment, als seus 36 anys i amb contracte amb el Barça fins al 2027, només pensa en seguir, i tampoc cal dir que el club tingui massa clara la seva continuïtat. Remiro, de la Reial Societat, ha sonat per ocupar el seu lloc. No sé si creus que Chesney ni seguirà, i fins a quin punt és necessari incorporar un porter suplent de garanties com Remiro?
1: Mira, per parts, jo crec que no seguirà. Crec que va quedar una miqueta retratat a l'inici de temporada quan es va lesionar Joan Garcia, en el qual Stensner doncs, va ocupar la porteria i tot semblava desajustat defensivament i ell no era decisiu. El que sí que passa que influeix molt el bon rotllo que transmet el vestidor, la bona relació que té Joan Garcia, l'ajuda mentalment al porter incorporat a aquest curs, i també que Flick n'està enamorat per això, perquè fa equip i dona empaque a que tot vagi bé.
0: I pel que fa al femení, segons Catalunya Ràdio, Mapi León ja ha comunicat al Barça que no renovarà el seu contracte, que acabarà el proper 30 de juny, i tot apunta que el seu proper destí serà el London City de la Premier League. En la mateixa situació d'incertesa es troben Alexia Putellas, que també té una oferta marejant del London City, i una Valle que sembla que acabarà a l'Arsenal. És dur, l'adeu de Mapi León, si finalment es confirma, i la sensació general no sé si és la de final de cicle, Toni.
1: És dur, duríssim. Són 9 temporades, és una de les millors centrals. A veure qui trobes al mercat amb la seva sortida de pilota, clarividència. Té un pes específic, no el següent. Sembla que sí, que pot ser un canvi de cicle, perquè si surten les futbolistes que estàs nombrant, home, doncs és un canvi generacional impactant.
0: I després falta que l'equip es pugui reforçar també amb futbolistes de garanties. Bé, veurem com evoluciona tot plegat. Precisament en la plana poliesportiva blaugrana, avui a 6:45 de la tarda, el Barça femení disputarà un intrascendent duel de la Lliga F contra el Levante, el Johan Cruyff, mentre que més tard, a 9:45, el Barça d'handbol rebrà la visita del Nantes al Palau en la tornada dels quarts de final de la Champions. Els de Carlos Ortega defensen un avantatge de 2 gols del partit d'anada. Més coses. Edin Terzic serà el nou entrenador de l'Atlètic Club quan acabi l'etapa d'Ernesto Valverde a final de curs. L'alemany signa per 2 temporades i té passat al Borussia Dortmund, on hi va guanyar la Copa Alemanya el 2021, va fregar la Bundesliga del 2023 i va arribar a la final de la Champions del 2024. Què et sembla aquesta opció? Novament escola alemanya, però creus que funcionarà a Bilbao?
1: Home, no ho sé per què han anat tan lluny, però m'agrada perquè ha repassat el palmarès temes destacats. Va perdre la final de la Champions davant el Real Madrid, sí. Com deies tu. I té experiència, tot i la seva edat, al Dortmund, més de 125 partits. Home, jo m'hagués quedat algú d'espanyol.
0: Iraola, no, per exemple, que també... Sí. Queda lliure, però
1: sembla,
0: bueno.
1: sembla que els contactes es van produir ja fa temps i el president...
0: I va agradar, no?
1: Sí, i quan dones la paraula, si a vegades ets ferm, doncs l'has de dur a terme.
0: Bé, i també ahir Pedro Sánchez i el seu govern anunciaven canvis a la quiniela, i és que a partir d'ara s'inclouran també 4 partits de la Lliga F cada jornada, i els ingressos que això generi es repartiran entre els 16 clubs de la competició. Presidente, muy buena iniciativa, claro que sí.
9: Buenos días. Y no solo esta medida vamos a adoptar.
0: Ah, ¿no? ¿Cuál
9: también
0: más? A ver.
9: Queremos anunciar que todos los que vayan a un estadio de fútbol,
0: ¿sí?,
9: y profieran insultos a un asistente o colegiado, como quieran llamar, serán llevados y tendrán que hacer un servicio militar de 2
0: mal.
9: Meses en Ceuta.
0: Bien.
9: Con su correspondiente jura de bandera.
0: Claro que sí, como tiene que ser. Toni, ¿t'agrada aquest canvi? No sé si ets de jugar gaire a la travessa, a la quiniela.
1: No sóc de travessa, perquè sempre he considerat impossible, tot i que no ho és, perquè hi ha gent que se n'en surt molt bé, però m'agrada, ho trobo genial, i està bé, m'agrada. Guai, bon canvi, bona proposta, i per fi una bona feina.
0: I finalment també parlem de bàsquet, 79-69, la Puebla de Tel Aviv derrotava el Real Madrid i forçava el quart partit dels play-offs de quarts de final de l'Eurolliga. En canvi, i també ahir, l'Olympiacos s'imposava 82-105 al Mónaco i ja aconseguia el seu bitllet per la Final Four. Per avui ens esperen els Alguidis Kaunas Fenerbahçe i Panathinaikos València Bàsquet. Fenerbahçe i Panathinaikos lideren les sèries 2-0 i també estan a només un triomf d'aquesta gran Final Four que es disputarà a Atenes del 22 al 24 de maig. I abans de fer una pausa, us agraden els Kia? Doncs atenció, el vostre concessionari oficial Kia Barcelona és Kia Quadis AR Motors, on hi podreu conèixer el nou Kia EV2 des de 19.699 euros. Kia EV2, el teu primer Kia elèctric, ja és aquí, finançat pel banc CTLM. Kia Quadis AR Motors, concessionaris a Mataró, Badalona, Barcelona, Hospitalet Sant Just i Sant Boi. Més informació a kia.com.
10: Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
11: Hablemos del futuro. Sí, de todos nosotros. De las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres. Esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos. Porque el futuro siempre estuvo aquí.
12: Descubre nuestra nueva gama en Quadis Ebro Mataró. Vía Sergia 7.
13: El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com. Kia. Movement that inspires.
14: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet Sant Just i Sant Boi, o visita'ns a kia.com.
15: Hola, soy tu nueva aplicación de inteligencia artificial.
16: Quiero liquidar mis deudas. Ponme en contacto con los número 1 en cancelación de deudas.
15: Área Jurídica Global.
17: Área Jurídica Global, 990-8124 o entra en areajuridicaglobal.com.
18: Que per què em vaig comprar un scooter SIM? Per la seva àmplia gamma. N'hi ha molts models per triar, perquè SIM em dona 5 anys de garantia de forma totalment gratuïta en tots els seus models de més de 50 centímetres cúbics. I per la seva excel·lent relació qualitat-preu i manteniment.
19: Moto SIM, la millor relació qualitat-preu-manteniment i 5 anys de garantia. Cerca el teu concessionari més proper al web sym.com.es.
20: Yo siempre compro en Ferroland por su atención personalizada, su profesionalidad y su buena relación calidad-precio. Por la variedad de producto, tienen mucho stock, lo eliges y te lo llevas. Amplia flota de transportes propios con grúa. Está muy bien, tanto para profesionales como para particulares.
21: Ferroland es la empresa líder en materiales para la construcción, la reforma y el bricolaje. Busca tu tienda o almacén más cercano en ferroland.com.
22: Pregunta en tu farmacia por Oxicol, tu protección diaria contra el colesterol elevado. Con monacolídaca y berberina, esta fórmula única te ayuda a mantener tus niveles de colesterol bajo control. Una cápsula al día es el camino hacia un corazón más saludable. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y por supuesto, tenía que ser de Kern Pharma.
3: Y ahora van a ver cómo la inteligencia artificial nos recomienda una empresa de césped artificial. A ver, que sea césped de los mejores fabricantes, que tenga 8 años de garantía, que lo instalen profesionales y el resultado final es...
4: Césped Solución.
5: Más información en céspedsolución.es.
23: La Ronda. Més que un programa de ràdio.
24: Buenos días, churrita. Oye, 6 de mayo, un día con bastante historia, fútbol y alguna curiosidad interesante. Así que vamos, ¿a dónde? ¡A las efemérides! Venga, nos vamos allá. 1856, nace Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Vamos, el que habría analizado a más de un entrenador después de una derrota. Vamos, que este coja Pellegrini. ¡Oh, don Manuel! Y don Manuel, fíjate tú, es que ganamos hasta la Champions. Nos vamos a 1954. Roger Bannister se convierte en el primer hombre en bajar de los 4 minutos en la milla. Un hito histórico del deporte. No vea cómo corría el colega, ¿sabes? Este como para decir el último paga. En 1961 nace George Clooney, uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Vamos, este es el típico que te sale en los anuncios y te entra ganas de cambiar de canal para que tu mujer no mire. En clave futbolera, el 6 de mayo de 2009, el Fútbol Club Barcelona elimina al Chelsea en Stamford Bridge con el gol histórico aquel de Andrés Iniesta en el descuento. Ese Iniestazo que todavía retumba. En el 2015, el Fútbol Club Barcelona vence 3-0 al Bayern con doblete de Lionel Messi. Y ese regate a Boateng que dejó al defensa buscando el GPS. No vea. Todavía dicen que está una parte de la cintura en el estadio. ¡Oh! 2004, el Valencia Club de Fútbol se mete en la final de la UEFA, que acabaría ganando. Equipo sólido, competitivo, de los que no fallaban. Fíjate, yo fui en la época que no ganaban nada. Hoy se celebra el Día Internacional sin Dietas, así que hoy el desayuno se respeta, sin bar nutricional, ¿eh? Dejarlo de tontería. También es el Día Mundial del Color, perfecto para un día con camiseta, bufanda y goles de todos los colores. Y en tecnología, a finales del siglo XX se consolidaban grandes avances en informática que hoy dominan empresas como Microsoft. En resumen, un 6 de mayo con historia potente, goles inolvidables, avances deportivos y algún que otro regate que dejó a más de uno sentado, como hacía yo con Lopera. Así que nada, hasta aquí la efeméride, churrita. Cuidado mucho. Arrivederci.
25: Hey, rondaires, ¿tenéis pensado hacer algún tipo de reforma? Pues tomad nota y visitad a los amigos de Ferrolán. Ferrolán es la empresa líder en materiales para la construcción, la reforma y el bricolaje, tanto para profesionales como para particulares. Además, te asesorarán muy bien y en cada tienda tienen mucho stock, así que tú llegas, compras y te lo llevas. Rápido y sencillo. Ferrolán, expertos en construcción. ¡Unos fenómenos!
23: Estás escuchando La Ronda.
26: ¡Hemos triunfado! ¡Alcohol nada más! ¿Sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué?
27: Olha a explosão. Cuando ella bate la bunda en el chão. Cuando ella mexe la bunda en el chão.
0: Doncs va, reprenem l'actualitat blaugrana perquè aquests dies ha tornat a agafar força que el Barça busca un jugador per banda esquerra. Tal i com apuntaven ahir diversos mitjans, Deco es va reunir amb els agents d'Anthony Gordon, futbolista del Newcastle, que aquest curs ha signat grans números amb les Garces i que també ha despertat l'interès d'altres grans d'Europa, segons diuen el Bayern de Múnich. Això sí, el preu no baixaria dels 60 milions d'euros. D'altra banda, els ex-blaugranes Abde, sí, el del Betis, i Jan Virgili, ara a Mallorca, també s'han sumat a la llista de candidats per reforçar aquesta banda esquerra blaugrana, així com també Mason Greenwood, el futbolista més destacat de l'Olímpic de Marsella aquest curs, que també quan jugava a la Getafe ja va sonar per reforçar el Barça. I entremig de tants rumors, doncs, què podem interpretar? Doncs, per exemple, que Marcus Rashford té molt complicat, o fins i tot ja impossible, seguir a Can Barça. No sé, Toni, si tu prioritzaries que seguís Rashford abans d'anar a buscar algú altre. S'han de pagar 30 quilos i se li ha de pagar també una xifra bastant elevada. Toni?
1: Jo crec que s'ha de prioritzar una incorporació nova a l'extrem esquerre. Crec que Rashford, tot i els bons números, Marc, ha fet, perquè són 13 gols, 12 assistències. Li ha faltat en certs moments ser un perfil diferent, oferir coses diferents, i desconnecta molt. Per tant, jo crec que el Barça bé farà de buscar una altra opció que no sigui Marcus Rashford. I compte, que va caure de peu, la gent en tenia ganes de veure'l, però en aquest tram final, a partir del mes de febrer, com altres jugadors també, ha sortit una miqueta assenyalat. No ha estat el jugador resolutiu que demanava o requerien, sobretot, l'eliminació de la Champions.
0: Sí, realment tenim aquesta sensació generalitzada, no?, amb Marcus Rashford, que és un jugador que ha fet bons números, però que realment no ha portat tot el que s'esperava d'ell. De fet, bé, a nivell de números, són 13 gols i 14 assistències, dobles dígits, que no està gens malament. Ara, també et dic una altra cosa. Anthony Gordon, Abde, Jan Virgili, no sé fins a quin punt Mason Greenwood, també havia sonat Leao, Rafa Leao, que em sembla pràcticament una opció impossible. Tots aquests noms tampoc em generen a mi massa confiança, la veritat. Víctor Muñoz, no?
1: No, clar, jo crec que aquí s'ha de saber molt clar per on tirar. És a dir, parles del davanter del Newcastle, clar.
0: Gordon, sí, Anthony sí, Gordon.
1: Què? Quants diners? Una barbaritat. Clar, després me parles de Víctor Muñoz, una miqueta més econòmic. Hem de veure per on hem de tirar, en el sentit d'experiència, de si és una novetat i si han d'anar a innovar i buscar aquell jugador que dius, carai, no coneixia ningú i ara això és una passada, com ha passat a Molise. El Bayern, no ho sé, i tampoc estem tan sobrats de diners, per tant, és complicat.
0: Clar, és que pagar 60 quilos per Gordon em semblaria malgastar 60 milions, de veritat.
1: I és un perfil, Anthony Gordon, que podríem ficar-lo com un paral·lel en la carretera, en la cursa, de Rafinha, no? Llavors, m'interessa un altre perfil estil Rafinha?
0: Clar,
1: és tan necessari. Si jo he de donar descans a Rafinha, he de posar un jugador igual, de característiques similars, o que diguis, escolta, és desequilibrant, més que posar ímpetu i força i garra.
0: No, sí, és clar, és que aquest és el debat, també, no? Vull dir, quin perfil has de buscar? Nico Williams descartat, no? Ja també.
1: M'encanta que em preguntis això. Jo sóc un personatge, ho saps, em sembla que ja ho començava a veure tot. I havia pensat, en les darreres setmanes, i sí, però vaja, després de tants lletjos, em semblaria ridícul.
0: Però tornaríem a estar les mateixes, també, no? Vull dir, aleshores, ja no és un suplent de Rafinha.
1: No. Clar, jo quan parlo de perfils em refereixo que tu tens un estil de jugador que és Rafinha, que és molt marcat. Has de buscar algú que sigui calcat a Rafinha o algú completament diferent, estil Lamine Yamal, però a l'esquerra. D'acord? Llavors, que tu busquis, també és un problema això, perquè aquest any sí que tenim presents que hem tingut tants dies de baixa Rafinha que ens hagués interessat a tindre un tio de la mateixa qualitat.
0: Sí.
1: Però l'any que ve, si tu, Rafinha, gairebé el tens disponible, tota la integritat, quan dones minuts amb aquest jugador? Perquè al final, Lamine Yamal, per a bien o per a mal, ha jugat gairebé tots els partits.
0: Sí, i Roni Bardagi, sí, s'ha vist també pràcticament això en l'ostracisme.
1: Sí. Si hagués estat també en forma Rafinha, hauria jugat a Rashford? Hauria jugat les minuts escombraria. Per tant, imagina que hagués estat també bé a Ferran i Lewandowski. Clar, és que són situacions que només les valores quan veus que tens baixes. Si no, tens un 11 tipus. I aquest és el problema, que invertir tants diners en un jugador que qui sap si et gaudirà tants minuts. Jo quan t'ha dit això de Nico Williams, ho dic perquè, ostres, tinc l'espineta clavada i mira que ens les ha fet passar magres, els culers.
0: Sí, però bueno, la temporada de Nico Williams tampoc ha estat massa bona i també ha tingut una pubàlgia que l'ha tingut apartat molts partits dels terrenys de joc, Vull dir que tampoc crec que hagués estat una gran solució a res aquest curs al propi Nico Williams. I Abde, que també agafa força, Abde, que va sortir també del futbol formatiu blaugrana, com el veus? Perquè no sé si és una opció que realment encaixaria.
1: Jo et soc sincer, torno a referir-me a números en mas, la millor campanya que porta a primera divisió. Recordem que debuta de manera seriosa Osasuna, després ve el Barça, que juga dos partits i marxa, i a les tres darreres campanyes està el Betis. La millor campanya, el Betis. Ara, tampoc em puc dir, ostres, com ha destacat. No ho sé. Ara, és un jugador potser m'equivoco, que sí que és diferent a Rafinha, no, Marc?
0: Jo et diria que sí, que és un perfil més d'arribar a línia de fons i que potser aquest rol de suplent el portaria millor. O el podria arribar a acceptar, de suplent al Barça, evidentment. Són 13 gols i 13 assistències, molt semblants als números d'Abde, als de Rashford, que ara comentàvem, però en aquest cas amb el Betis, en tres competicions, Lliga, Europa League i Copa del Rei. No ho sé. I després també, a mi l'opció de Jan Virgili no em desagrada, però, esclar, és un jugador molt jove que el que necessita són minuts. I potser fins i tot... En aquest cas sí que el compararia més amb la situació que està vivint Roni Bardagi. I sí. Si ja va marxar perquè volia minuts al primer equip i no se li podien garantir, ara no sé fins a quin punt se'l podria convèncer de tornar amb un rol secundari.
1: Mira, Marc, fixa't, Abde ve de jugar a competició europea, està en les primeres posicions de la Lliga, és un futbol completament diferent al que ha estat visquent aquest any al Mallorca. Per tant, jo crec que el Barça, si vol assolir l'objectiu número 1, que hauria de ser la Champions, crec que necessita jugadors una miqueta més experimentats. Jo no et dic que Jan Virgili, en qüestió de dues temporades, sigui un tros de jugador que diguis, mare de Déu, 100% titular. Però a dia d'avui, si volem fer la passa endavant, més experiments no el recomano en aquest sentit. És l'opció fàcil, Jan Virgili, per tema econòmic. Abde sí que et donaria una miqueta més de solidesa. Ara, algú potser està escoltant el nom d'Abde i diu, on van a parar aquests? On van a parar? Clar. El que m'agrada d'aquests dos futbolistes és que són de la Lliga Espanyola. I tu diràs, home, quina importància té? Doncs molta, perquè el futbol espanyol no és el mateix que l'anglès, ho hem vist, no és el mateix que l'alemany i, sens dubte, no és el mateix que l'italià.
0: I l'últim, va, Ansu Fati. El contemples com una opció o no?
1: Crec que seria una opció si les coses van molt maldades. Vull dir, no el contemplo com una opció. Escoltàvem la setmana passada les declaracions del pare i ho posava en debat, però tampoc està fent un registre o una temporada, ni és ni titular, al propi Mònaco. Lliga francesa, clar, ostres, és que no ho sé.
0: I Vinícius no? Que alguns havien dit, no, Vinícius al Barça. No, tampoc, tampoc.
1: Que no t'agradaria, eh? M'agafaries unes editorials? Sí, m'agafaries unes editorials?
0: Bueno, tu
1: ballant samba, amb les maraques...
0: Deixa't estar, que ja m'agafa... Només d'imaginar-ho m'agafen tots els mals.
2: Buenos días, rondaires, buenos días, rondaires. ¿Qué pasa, fenómeno? ¿Todavía no sabéis por qué tenéis que compraros una scooter SIM? Pues atención, por su amplia gama. Porque hay muchos modelos donde elegir. Porque tendrás 5 años de garantía gratuita en todos sus modelos de más de 50 centímetros cúbicos y por su relación de calidad, precio y mantenimiento. ¡Una maravilla, chato! Pues eso, motos SIM. La mejor relación calidad-precio y con 5 años de garantía. Acércate a tu concesionario SIM más cercano o visita su web sim.com.es.
6: La Ronda, con Marc Vila y Toni Guinovart.
7: Aquests set ciències, aquests mestratites...
0: I tanquem aquesta primera hora d'avui amb la Viena Gaza. Viena, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: I avui és un dia important pel Barça d'handbol, que a partir de 8:45 del vespre disputarà el Palau Blaugrana la tornada dels quarts de final de la Champions contra el Nantes.
8: Doncs sí, els blaugranes afronten el partit després d'haver-se imposat la setmana passada per 30-32 a França. I l'objectiu és clar, sentenciar l'eliminatòria per assegurar el bitllet a la Final Four de Colònia. El Barça arriba després d'un partit molt complet a la pista francesa en què va saber competir en un escenari exigent gràcies a la solidesa defensiva, les intervencions de Nielsen i l'encert ofensiu en els moments decisius. Dica Mem, Frade i Aleix Gómez van liderar un equip que va gestionar amb maduresa els instants claus del duel. Tot i el resultat favorable de l'anada, els culers són conscients que l'eliminatòria continua oberta davant un Nantes que ja va demostrar el seu potencial en el primer enfrontament i que intentarà capgirar aquest duel al Palau. Amb tot, el Barça, dominador històric de la competició, amb 12 títols, buscarà avui la 8a classificació consecutiva per la Final Four i continuar consolidant-se entre els grans referents de l'handbol europeu.
0: El gran referent, eh? Aquest Barça que ens fa normalitzar el que és sobrenatural.
8: Totalment.
0: Doncs bé, molta sort a l'equip d'handbol. Viena Gaza, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu.
9: ¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.

0: Hola, què tal? Molt bon dia de nou. Són ja les 7 del matí d'aquest dimecres 6 de maig. Sigueu benvinguts a la segona hora d'avui, on seguirem explicant-vos aquesta crisi que està vivint Kylian Mbappé, un Mbappé que ahir va pronunciar-se en forma de comunicat després d'aquestes dures crítiques que ha rebut per aquesta escapada que va fer Mester Esposito a Sardenya. No passarem per alt l'eliminació de l'Atlético, les opcions que baralla també el Barça per reforçar aquesta extrema esquerra, o la més que possible marxa de Mapi León del femení per posar rumb a la Premier League. En parlarem de tot plegat i més a la tertúlia d'avui amb el Víctor Malo i el José Espín, també acompanyats del Santi Olivan a les vies de so i el Toni Guinovar al peu del canó. Toni, què tal? Hola de nou.
1: Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
0: Bé, i un dia més, també comencem aquesta segona hora d'avui acompanyats dels amics de Quadis, Ebro, Mataró, amb qui hem de repassar l'estat del trànsit.

0: Doncs vinga, va, som-hi, bon dia i bona hora, rondaires. Kylian Mbappé trencava el seu silenci després de diversos dies a l'ull de l'huracà i de crítiques rebudes per part del madridisme degut a la seva escapada a Sardenya amb la seva nova parella. Esther Expósito, el davanter del Real Madrid, publicava aquest dimarts un comunicat per defensar-se públicament de les acusacions rebudes. De fet, el comunicat el publicaven els seus representants a l'agència de notícies francesa AFP, on afirmaven textualment que part de les crítiques es basen en una interpretació excessiva d'elements relacionats amb un període de recuperació estrictament gestionat pel club, sense reflectir la realitat de la implicació diària d'Mbappé i el seu treball per l'equip. Ahir, per cert, Mbappé es va exercitar a Valdebeba seguint amb la seva recuperació, malgrat la primera plantilla blanca tenia festa. Toni, fins a quin punt era necessari aquest comunicat i fins a quin punt arregla les coses? Perquè tampoc és que demani disculpes.
1: No, no, jo crec que és un comunicat innecessari. De fet, quan surt, dona la llum aquest comunicat, no el vaig ni entendre perquè dic, i per què? A sant de què? Potser hauria estat més senzill i més lògic escriure un post a Instagram, per dir-te alguna xarxa, i dir, escolta, em sap greu tot aquest rebombori a la Madrid i a pel clàssic. És que no té sentit. A més, és un comunicat que no fa ni ell.
0: No, no, clar.
1: És una miqueta el camarote de los hermanos Marx, eh? Vull dir, va parlant, ara, vigila que no surti ara la tieta també a dir alguna cosa.
0: La conclusió no és que està mal assessorat, que és el desídia per part seva, no ho sé, no? A quina conclusió arribaríem?
1: Però sempre ha estat un futbolista molt ben assessorat, molt comedido, com es diu en castellà, molt prudent, vigilant tot el que fa. Sembla com tot sempre molt estudiat. Per cert, em fa gràcia, no tu, en general, que remarques que ahir va anar a entrenar. Carai, és que està lesionat. Sí, aquí sí. Ha de fer un tio? És a dir, si a mi em fa mal... Abans t'he posat un exemple de que estàs de baix a la feina, però si a mi em fa mal l'esquena i tinc un problema a l'esquena, me n'aniré al fisio.
0: A tractar-me, tinc dia lliure, no, exacte. Sí, sí,
1: home,
0: també estic
1: d'acord. Home, és que no té sentit.
0: Sí, bé. Mentrestant, tampoc podem oblidar-nos que fa uns dies un grup de madridistes va engegar una campanya online per demanar que es faci fora el davanter francès del Real Madrid sota el lema Mbappé out, i que està fent més soroll del que es pensava inicialment. De fet, és una web on fent un clic pots signar i ahir vaig entrar-hi per curiositat.
1: I què vas fer?
0: Vaig fer clic, però vull dir, per veure si funcionava, hi havia 1.600.000 firmes ja. Clar, aviam, no crec que tots siguin de madridistes, com la meva, però què deu estar pensant també Florentino, no?, amb el que va costar fitxar-lo.
1: Exacte, tu ho dius. Suor, sang i llàgrimes va costar fins i tot algun lleig del propi Francesc cap al Madrid, que l'aficionat se'l va haver d'engullir per orgull, i després arriba aquí, no funciona de cap manera pel que fa a nivell de títols, i escolta'm, en la temporada que havia de semblar que tot anava en una direcció, és a dir, en contra Vinícius, i que ell podia ser el nou referent blanc, fa un final de temporada que és, si menys no, de lo més estrident possible, deixant abandonat el seu equip en moments importants, com el partit d'aquest diumenge davant l'Espanyol, en el qual arribava 10 minuts, aterrava a Madrid 10 minuts sí. Abans. És que això és una... És lletgíssim fer això.
0: És enriure-se'n del Madrid i del madridisme, no? I al final, doncs, bé, això li passarà factura. Mentrestant, des de França hi ha divisió d'opinions amb Mbappé i aquesta situació que viu a la Casa Blanca. D'una banda, alguns aficionats francesos respiren tranquils sabent que arribarà descansat al Mundial, però també n'hi ha d'altres que veuen que la seva actitud doncs és una clara manca de compromís i que creuen que el francès hauria d'estar treballant per recuperar-se com més aviat millor. Mitjans francesos també asseguren que Mbappé al Madrid està vivint dies molt complicats de desavinences amb l'afició. També al vestidor li ha tirat encara aquest comportament i asseguren que diferents futbolistes estan farts dels privilegis del francès. De fet, aquestes mateixes informacions apunten que Mbappé només tindria relació estreta amb la resta de francesos de la plantilla i fins i tot es parla d'una picabaralla amb un dels membres de l'estaf d'Arbeloa. Clar, en aquest context no sé fins a quin punt el Madrid o el propi Mbappé podrien plantejar-se un canvi d'aires a curt termini.
1: A veure, jo ho veig complicat, però escolta'm, sí, es podria arribar a plantejar, perquè si la figura del teu equip només t'aporta

0: gols, que ja és molt en el món del futbol, però la resta són mal de caps, escolta'm, no sé si té massa sentit seguir vinculats. Ha estat decepcionant, de moment, les dues primeres temporades del francès amb la samarreta blanca.
1: Sí, sí, molts gols, però pocs títols, no? Allò, mucho ruido y pocas nueces. I situacions com aquesta, on es veu una clara divisió del vestidor, reforcen encara més aquells que volen la tornada de Mourinho?
0: I tant. Mourinho, si una cosa té, és caràcter. I destaca, ara potser no destaca pels títols, però sí que destaca per ser un tio amb les idees clares i contundent. Ja ho hem vist aquesta temporada amb el Benfica, vull dir, no se li caben els anells quan ha de dir i parlar. I madura és el que necessita potser el Madrid, no? No sé, no està liderat per jugadors que flaquegen una miqueta. Per tant, sí, seria el número 1. Tu veus a Pochettino o altres noms enfrontant-se a Mbappé. De fet, a Pochettino ja el va tindre el PSG i no va anar tampoc la cosa massa bé. Jo crec que Mourinho és l'home ideal per revertir una miqueta aquest desastre que és el Madrid en aquests moments.
1: També ahir, per cert, Carreras, Álvaro Carreras, publicava un missatge a les seves xarxes on, bé, indirectament confirmava una agressió de Rüdiger. El futbolista blanc comentava que l'incident amb un company és puntual, sense rellevància, que està tancat, però clar, ja et diu que el vestidor del Real Madrid és ara mateix un polvorí, no?
0: És que quan no és una cosa és l'altra. Jo et dic una cosa...
1: Això de Rüdiger també em sembla molt greu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, és que és perquè això és molt greu, però si tot anava a dir, Marc, escolta'm, ens assentem tu i al sofà, ens posem una manteta i mengem crispetes,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és el final de temporada més entretingut de fa anys. O sigui, jo no recordo. Mira, et diria que dels clubs importants m'hauria de remuntar a l'últim any de Rijkaard per veure un final de temporada tan desastrós d'un equip top com podria ser Barça o Madrid. És impressionant. I espera't el que sortirà. Tu i jo, baila, vine, ja veuràs.
1: Sí, sí, no, espera't.
0: Festa major.
1: Encara ve més gresca. I a tot això, tampoc ens podem oblidar dels números d'Mbappé aquesta temporada amb el Real Madrid. El francès continua encapçalant la llista pel Pichichi, en aquest cas amb 24 gols, 3 més que Morici. A la Champions també és el màxim golejador amb 15 dianes seguit de les 13 de Harry Kane, i finalment a la Copa també va marcar 2 gols. En total són 41 dianes i 6 assistències, xifres que gairebé dupliquen els 21 gols de Vinícius aquest curs. Això sí, tampoc ens podem oblidar que el Centre Internacional d'Estudis de l'Esport va publicar a mitjans d'abril un informe sobre els futbolistes que menys distància corren sense pilota respecte als seus companys d'equip. I, oh, sorpresa, Mbappé és a la cinquena posició d'aquest rànquing que encapçalen Messi i Cristiano amb 38 i 41 anys respectivament, i també la gran majoria de futbolistes doncs milita en lligues menors. Aquesta estadística potser fa que encara tinguin més sentit les paraules d'Arbeloa després del triomf de diumenge al camp de l'Espanyol. La recordem.
2: El talento solo no vale, y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo, y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo, y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo, pero...
1: Doncs paraules d'Arbeloa, Toni, que també ja, vull dir, crec que no mereixen ni haver-les de traduir ni de transcriure, no?
0: No, i són bones, seran recordades. No oblidarem el tema de l'smoking.
1: És un poeta, també ho hem de dir.
0: Sí, sí, no. I també un altre tema, un detall important. Qui era el deixeble de Mourinho al Real Madrid? Entre
1: Arbeloa,
0: d'altres.
1: Sí, clar.
0: Va, tu penses que si ara ve el senyor Mourinho, Arbeloa no li cantarà la situació, l'ambient que hi ha i qui és dels cabecilles que va per un lloc i va per un altre?
1: I sí, sí, i tant.
0: Mbappé lo tiene fácil, el año que viene, si ve
1: sí, sí.
0: Mourinho.
1: No, que es calci, anava fent likes, doncs que es calfi. En fi, dies complicats per Mbappé a la Casa Blanca, ja ho veieu. Mbappé ha decidit desconnectar. Veient el drama que hi ha al Real Madrid, ha decidit ser el primer en baixar del vaixell i no ho podia fer pitjor. En el pitjor moment de la temporada pel conjunt blanc, el francès decidia marxar de vacances i exposar-ho també públicament, i això en un club amb aquesta exigència es viu com una absoluta falta de respecte. Perquè no és el fet sinó tot el que ha transmès amb aquesta escapada a Mister Expósito, que per cert no és la primera i de ben segur que tampoc serà l'última. Mbappé ha marcat molts gols des de la seva arribada a Madrid, però no ha estat determinant en els moments clau ni ha liderat el projecte com s'esperava. El seu balanç traduït en títols ha estat insuficient i el seu rendiment general no ha complert tampoc amb les expectatives del seu fitxatge. Aquesta última sortida de to també ha fet que s'hagin intercanviat els rols amb Vinícius. El dolent de la pel·lícula ja no és el brasiler, ara és el francès, i l'afició del Bernabéu no acostuma a perdonar fàcilment. Amb el seu comunicat no n'hi ha prou. No ha justificat res, ni ha convençut a ningú, i ni molt menys ha demanat disculpes. Només ha confirmat el que ja se sabia, que Mbappé està molt mal assessorat i que se li està posant perillosament cara de Nicolás Anelka, qui tampoc va triomfar a la Casa Blanca en part per la seva vida fora dels terrenys de joc. Mbappé ha jugat amb foc i s'ha cremat. Revertir la situació no li serà senzill i tot i que té contracte fins al 2029 i per inversemblant que sembli, jo ja no descarto res. Al madridisme se li ha acabat la paciència amb Kylian Mbappé.
3: Que n'aprengui!
4: La ronda, de 6 a 8 de la mañana.
5: De que te calles.
6: Rondaires, llegó vuestra hora, la hora de la pregunta del día, fenómenos.

0: Doncs passen dos minuts d'un quart de vuit del matí. Hem de repassar també aquesta pregunta del dia. Toni, va, quina és la d'avui?
1: Creieu que Mbappé complirà el contracte que té amb el Real Madrid fins al 2029? Opció A, sí, o opció B, no. A Instagram, un 70% ha votat que sí, el 30% restant ha votat que no. I a Twitter, doncs, la cosa va completament diferent. Amb un 40% la gent ha votat que sí i el 60% restant la gent s'ha quedat amb el no.
0: Doncs tornem a veure aquesta diferència entre xarxes, eh? Podeu seguir votant i responent a aquesta pregunta d'avui amb un punt picant. Creieu que Mbappé complirà el seu contracte amb el Real Madrid, aquest contracte que té fins al 2029? Doncs la pregunta la tenim servida. I també tenim servit Oxicol, perquè si voleu mantenir el vostre colesterol a ratlla, l'heu de provar. És la teva protecció diària amb el colesterol, amb una colinaca i berberina i una fórmula única que t'ajudarà a mantenir els teus nivells de colesterol sota control. Una càpsula cada dia abans d'anar a dormir mantindràs el colesterol a ratlla. Oxicol havia de ser de Kern Pharma. De venda en farmàcies.
2: La Ronda, con Marc Vila i Toni Guinovart.
3: Que som com de poble i la veritat que tenim bastanta afinitat en aquest tema.

0: Doncs vinga, avancem. 1-0. L'Arsenal superava l'Atlético amb un solitari gol de Bukayo Saka al minut 44 i acabava amb el somni del conjunt matalasser. En línies generals, els d'Arteta van ser superiors i van mereixer ser a la seva segona final de la màxima competició europea que tindrà lloc el proper 30 de maig a Budapest. Mentrestant, en l'últim any de Griezmann, l'Atlético tancarà una nova temporada en blanc. Torrente, ¿cómo están los ánimos, querido?
1: Buenos días, chavales. Bueno, vamos a ver, tampoco pasa nada, ¿eh?
0: Hombre,
1: no pasa
0: a ver, pasar,
1: el Atlético de Madrid. Estamos acostumbrados a sufrir y a perder también un poquito. Así que esto es una derrota más. Una más para la colección. Ya está, no pasa nada. Pero oye, sí, pero seguimos.
0: Duele esto,
1: que
0: duele.
1: Es de flojos. Y yo flojo no soy. Bueno, depende del día. Hay días que no tengo ganas de levantarme.
0: Venga, hombre.
1: Escucho el Fari.
0: Ánimo.
1: Bueno, ya está, no pasa nada. Un partido más. El siguiente lo ganaremos, pero no servirá.
0: Ya veremos. Toni, l'Arsenal per tu just finalista, torna a la final 20 anys després d'aquella última de París contra el Barça, eh? Tenim el Toni?
2: Moments d'acord en aquesta escena. Sí, em
0: sembla. Sí, ara sí.
2: Hi ha alguns moments en aquesta eliminatòria i alguns moments de tot. El que passa que jo crec que l'Arsenal sí que ha estat, potser no tant per ocasions, però en certs moments molt superior a l'Atlético Madrid. I bé, 20 anys després, doncs, que torna a trepitjar una final, veurem si aquesta vegada corre una sort diferent.
0: Nota la temporada de l'Atlético, perquè déu-n'hi-do, fa allò pràcticament un mes. Que viene l'Atlético prioritzando la Copa i la Champions, i ni Copa ni Champions, eh?
2: Mira,
0: com el Madrid, otro nada plete.
2: No, i pitjor i tot, inferior a 5, vull dir, suspès total, és a dir, a 20 i pico punts del líder. Fa temps que la Lliga la vas abandonar. La Copa del Rei, que era un títol que feia més de 12 anys que no el guanyaves, arribes davant la Real Societat, perquè si no hi ha el Real Madrid i el Barça pel davant, te l'has de quedar tu, ho sento, és així.
0: Estic d'acord, sí, sí.
2: I, escolta'm, després arribes que elimines el Barça i, escolta'm, pels àrbitres o no, et quedes a les portes d'una final de Champions quan tu ho havies apostat tot, si menys no arribar a la final de la Champions.
0: Sí, sí.
2: Un desastre. Una més de Simeone.
0: Bé, ahir li preguntaven a Simeone, bueno, i la temporada que ve què? Seguiràs? Et veus amb forces? I deia, ara no. Què vol dir aquest ara no? Que no estan forces de seguir o que no era el moment? Què interpretes?
2: Jo crec que no estan forces. Ja es va viure una situació similar a mitja temporada. Recordes que deien que si continuaria, si no continuaria, crec que ha arribat el moment de cadascú que agafi el seu propi camí. I Simeone ha fet molt per l'Atlético, però jo crec que a dia d'avui ja està una mica caduc el futbol que fa per un Atlético que cada vegada té més pressupost i que sembla que hagi de donar un pas endavant i no el fa perquè sembla que Simeone el reté.
0: Els matalassers, per cert, es queixen ahir d'un possible penal a Griezmann. Realment em sembla un penal molt clar, però també em sembla que hi ha una falta clara de pubilla a Gabriel, no? Vull dir que, per tant, és prèvia la falta de pubilla a Gabriel i no hi hauria penal de Griezmann perquè preval aquesta acció prèvia. Té motius per queixar-se de l'àrbitre a l'Atlético, Toni?
2: Jo crec que també té algunes accions de l'Atlético Madrid que es podria haver quedat en el terreny de joc amb 10 futbolistes.
0: Sí, n'hi ha una de Pubill, també Pubill, em sembla que és, sí, que era l'últim home, i si hagués estat al Barça l'haguessin expulsat, ja ho tinc clar.
2: Tant,
0: ara, Pubill està fent actuacions d'anar al Mundial, i de ser titular, també t'ho dic.
2: No, molt bon futbolista.
0: Havia sonat pel Barça.
2: Protagonista en les dues eliminatòries, la de quarts i la de semis.
0: Sí, també, indirectament, però sí, en fi. També a la Champions, però a l'altra banda del quadre, avui s'enfrontaran al Bayern de Múnich i al PSG amb un avantatge de 5-4 de l'anada pels francesos. Qui creus que acompanyarà l'Arsenal a la final, Toni?
2: El PSG. Crec que és un xic superior, té més experiència i té ofensivament més seguretat que el Bayern.
0: Jo també ho penso, en fi. Sort a tots dos i que guanyi el millor. Parlem ja de l'actualitat blaugrana perquè el primer equip del Barça torna avui a la feina per començar a preparar el clàssic que disputarà diumenge a l'Spotify Camp Nou contra el Real Madrid i amb la Lliga en joc. I pel que fa al femení, segons Catalunya Ràdio, Mapi León ja ha comunicat al Barça que no renovarà el seu contracte que acaba el proper 30 de juny i tot apunta que el seu proper destí serà el London City de la Premier League. En la mateixa situació d'incertesa es troben Alexia Putellas, que també té una oferta marejant del London City, i Ona Valle, que tot indica que acabarà jugant a l'Arsenal. A més d'un i a més d'una se li ha trencat el cor. Toni, sensació de final de cicle al femení o no?
2: Doncs sí que dona aquesta sensació que s'acaba una etapa, una generació
0: de ciclo.
2: que porta molts anys, Marc, vestint la samarreta del Barça, que han guanyat molts títols, però que ara decideixen doncs, abandonar l'equip de les seves vides, perquè professionalment porten moltes temporades.
0: Jo no sé si ho batejaria de final de cicle, però sí com que tinc la sensació de que començarà una nova etapa. Tant de bo, tan gloriosa, és difícil d'igualar, però que venen temps de canvis també pel femení, perquè també la situació econòmica del club és la que és. I precisament en plana poliesportiva blaugrana, avui a 6:45 de la tarda, el Barça femení disputarà un intranscendent duel de la Lliga F contra el Levante, el Johan Cruyff, mentre que a 8:45 del vespre el Barça d'handbol rebrà la visita del Nantes al Palau en el duel de tornada dels quarts de final de la Champions. Els de Carlos Ortega defensen un avantatge de 2 gols del partit d'anada. Més coses, Edin Terzic serà el nou entrenador de l'Atlètic Club quan acabi l'etapa d'Ernesto Valverde a final de curs a Sant Mamés. L'alemany signa per 2 temporades i té passat al Borussia Dortmund, on hi va guanyar la Copa Alemanya el 2021, va fregar la Bundesliga del 2023 i va arribar a la final de la Champions del 2024, on hi va caure contra el Real Madrid. Què et sembla aquesta opció? Una altra de l'escola alemanya. Creus que encaixarà Bilbao?
2: Bé, jo m'hagués quedat amb un perfil més espanyol, ja havíem parlat d'Iraola, però bé, és un entrenador que, tot i la seva curta edat, ha aconseguit èxits interessants i experiència a la Bundesliga, 125 partits, per tant, no és poca cosa.
0: No, realment crec que em sembla una bona alternativa, tot i que també hi hagi ara mateix alguns dubtes. També ahir, per cert, Pedro Sánchez i el seu govern anunciaven canvis a la quiniela, i és que a partir d'ara s'inclouran 4 partits de la Lliga F cada jornada i els ingressos que això generi es repartiran entre els 16 clubs de la competició. Em sembla una molt bona iniciativa. Presidente, por fin, algo bueno.
3: Buenos días.
0: Hola.
3: Y no solo esta medida vamos a adoptar. También queremos anunciar que todos los que vayan a un estadio de fútbol
0: sí.
3: y profieran insultos
0: ¿qué?
3: A un asistente o colegiado, como quieran llamar, serán llevados y tendrán que hacer un servicio militar de 2 meses en Ceuta.
0: Hombre, tampoco sea así, ¿no?
3: Con su correspondiente jura de bandera.
0: ¿Qué diu ara? Bueno, en fi, acabem parlant de bàsquet europeu. 79-69, la Puel de Tel Aviv derrotava el Real Madrid i forçava el quart partit dels play-offs dels quarts de final de l'Eurolliga. En canvi, també ahir, l'Olympiacos s'imposava 82-105 al Mónaco i ja aconseguia el seu bitllet per la Final Four d'Atenes, que tindrà lloc del 22 al 24 de maig. Per avui ens esperen els Algiris Kaunas contra el Fenerbahçe de Jessica Vicius i el Panathinaikos València Bàsquet. Fenerbahçe i Panathinaikos també lideren les seves sèries 2-0 i estan a només un triomf ja, en aquest cas, de ser a la Final Four.
4: Opa, familia, ya sabéis que yo soy de cocinar, pero hay veces que me gusta salir y que me lo pongan todo en bandeja, como en el restaurante Yakisake, un restaurante japonés que es una auténtica pasada. En el restaurante Yakisake te ofrecen menús a diferentes precios con platos tradicionales japoneses y sus famosas barbacoas Yakisake. Una barbacoa en cada mesa para que pruebes su amplia variedad en carnes de Wagyu. Recuerda, restaurante Yakisake en la calle Urgel 272, cerca de la Plaza Francés Macià. Más información llamando al 933-30-14-32 o en su web yakisake.com. ¡Vamos, familia!

0: Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: Buenas.
4: Muy buenas noches.
5: Hay que ver la que tiene usted montada aquí, ¿eh?
6: Afectivamente.
7: De seguida la tertúlia d'avui amb el Víctor Malo i el José Espín, però abans, Toni, també farem un tomb pel xiringuito, no?
8: Comencem amb Pedrerol, si et sembla bé, que m'ha semblat curiós que per remarcar les figures de Julián i Griezmann sembla que els hi acabi donant també un pal. Escoltem-ho.
9: Con Griezmann y Julián era difícil. Sin Griezmann y sin Julián, más difícil. Y si no te piden un penalti, casi imposible.
7: Bueno, el penalti que per mi no era, ja ho dic, crec que abans hi havia una falta. Però què deixava entrar a veure, no? Que també marxarà Julián o què?
8: No, el que té a dir el tall és que amb aquests dos jugadors ja era difícil,
7: bueno, sí,
8: al final, i després acaba dient que, però, que si els treus encara és més difícil, no ho sé. Curiós Pedrerol per parlar d'aquest partit. Anem avançant, Marc, si et sembla. Paco García Caridad i Damián González han parlat de Rüdiger i Carreras, no? Doncs si fa o no fa la cosa, més tranquil, sense bofetones, però també un ambient carregadet.
10: Aquí hay una cuestión clara. Es un gran entrenador, un gran trabajador, sí. Compite, sí. Pero es perdedor.
11: Pero no gana, claro.
10: Es perdedor. En momentos clave e importantes es perdedor. Una liga, un empate en el Camp Nou, la Copa de Supercopa.
11: Dos ligas.
10: Perdona un instante.
11: Un
10: 14 años, dos finales de Champions, una final de Copa contra la Real Sociedad y hoy una semifinal que tenías todo. Los argumentos para poder...
11: Digamos la verdad.
10: No.
11: Dinero, valor de plantilla.
10: Yo digo la verdad.
11: Paco, que se ha gastado dinero, que ha costado 90.
10: Ocho fichajes cada año, caramba.
11: Por eso ha llegado a la final de Copa y a semifinal de Champions, porque ha dado el salto. ¿Sabes qué? Valor de plantilla del Atlético de Madrid. 587.
7: Jo penso realment que no és suficient el que ha aconseguit l'Atlético, per molt que sí que siguin alguns per defensar-ho, però i ja fa anys que crec que no estan a l'alçada. Bé, i amb què vols que acabem, Toni?
8: Doncs tu recordes el fin de ciclo d'Hermel? Tu el ve present? Doncs escolta, ara ja no és el fin de ciclo del Barça, és el fin de ciclo de Simeone, ho pregunten.
9: ¿Es el fin de ciclo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid?
12: Creo que sí.
13: Seguirá, pero el final de ciclo llegó ya hace tiempo, sí.
14: Los atléticos se conforman con esto, así que no. Que siga.
12: Yo creo que sí.
15: Para los atléticos el Cholo no se debate, no se discute. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para decir que no debe de seguir?
16: El Cholo va a seguir y se va a subir al cohete Apolo como entrenador.
17: Después de los cambios de hoy, para mí, sí, se terminó el ciclo, pero va a seguir.
18: No veo un mejor entrenador para el Atlético, el Cholo.
19: Por el bien del Atlético, que no se haya acabado.
20: No hay fin de ciclo.
7: Doncs divisió d'opinions. Ara ho preguntaré també a la tertúlia. Toni, gràcies i ens veiem aquesta tarda a l'Espai Movistar amb aquesta supertertúlia de clàssic, eh?
8: Ai, quines ganes de veure't, eh?
7: A partir de les 6. Tu vine una mica abans, que tocaré la cresta, ja saps.
8: Si només és la cresta, anem bé.
7: Bueno, vale. Ja ho veurem. Aviam com va la tarda.
8: Ai, no m'emocionis.
7: Vinga, adéu, Toni.
8: Una abraçada, fins després.
21: Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
22: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
23: valorado
22: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
23: Y otra. Valorado.
22: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
24: Yo por ladrón hago saltar la alarma.
25: Sí.
24: Pero si yo fuera una mascota, no.
25: No.
24: ¿Y crees que si me disfrazo de...?
25: No.
26: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
27: ¿Tienes tarjetas de crédito interminables? Abogados Legalsa. ¿O microcréditos de intereses desorbitados? Abogados Legalsa. ¿Financiaste tu coche y pagas casi el doble? Abogados Legalsa. Para cancelar tus deudas y recuperar los intereses de tus préstamos, Abogados Legalsa. Porque ya seas del Madrid o del Barça, para ganarle a tu banco, Abogados Legalsa.
28: Ah, cómo hemos cambiado.
29: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
30: Citroën.
29: Consulta citroen.es.
0: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
1: Carglass cambia. Carglass repara.
2: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
3: La Ronda. Tots els dies de 6 a 8 del matí a Ràdio Marca.
4: Se escampi si es rellis, que això no, és que no és pas serio. Si som un xiste.
5: Mundiauto patrocina la tertúlia de la Ronda.
6: Set me free. All I wanna say is that they don't really care about us.
7: Doncs passen 4 minuts a 2 quarts i posem en marxa ja la tertúlia d'avui amb el Víctor Malo, director de Culemania, i el José Espín. I abans que res també els vull preguntar per l'Atlético. Víctor, què tal? Molt bon dia i molt bona hora, com estàs?
10: Hola, molt bon dia, rondaires, què tal?
7: Molt bé, tu ets dels culers que es va alegrar per aquesta eliminació de l'Atlético, vas mostrar indiferència, fins i tot, no sé, algú que digués, ei, doncs tristesa, que jo volia que passés l'Atlético. Què et va semblar aquesta eliminació, què et va generar?
10: No, bé, content.
7: Sí, sí, eh? Sí,
10: jo content que caigui l'Atlético.
7: I que els hi paguessin amb la mateixa moneda, no? També, polèmica arbitral, pèrdues de temps, allò en el tram final més pròpies de Simeone, o de Bordalàs que no de l'Arsenal, oi?
10: Sí, l'Atlético va perdre amb la seva fórmula, no? Va menjar de la seva pròpia medicina, i jo crec que això, pues, de tant en tant està bé, no? Perquè, ostres, practiquen un antifutbol del que no sóc gens partidari, i el fet de que perdin amb la seva pròpia medicina, doncs a mi em sembla fantàstic. En tot cas, jo crec que el... També em va emprenyar una mica, també, perquè dic, hòstia, ja que ens van eliminar...
7: Ja, que fos el campió, no?
10: Que els hi tocava... No? El destino, sí, tal, sí, Griezmann...
7: Este año tampoco.
10: Dic, aviam si hi ha alguna coseta, no? Perquè encara m'emprenya molt quan penso que ens van eliminar. M'emprenya molt.
7: Realment sí, fa mal.
10: Va ser una eliminatòria molt injusta.
7: I m'esperava també més de l'Arsenal, eh? També t'ho haig de dir, que m'esperava més d'aquest Arsenal. I també és cert que el Barça té la Min Yamal i la Rafinha encara lesionats. Bueno, la Rafinha té l'alta mèdica, però encara no l'alta competitiva. I hagués estat difícil competir amb l'Arsenal sense aquestes dues peces. Ara, tu creus que ha arribat al final de trajecte de Simeone a l'Atlético? Creus que seguirà el curs que ve?
10: Bueno, està complicat saber això ara mateix, no? Però crec que ja són 14 temporades amb l'Atlético. I, bueno... Jo crec que l'Atlético s'ha fet gran, s'ha consolidat a la Lliga, a Europa, és un club ja potent, i al final és sempre un quiero y no puedo, no? Aquest any pues, no guanyaran cap títol. Home, han arribat a una final de Copa i a semifinals de la Champions, però, no sé, a mi em sembla molt fort que arribin a la final de Copa eliminant el Barça i després palmin, no?, d'aquesta forma. I per tot això em fa molta ràbia encara que el Barça no hagi sigut capaç, no? De, bueno, mira, la Copa ho puc entendre, però després a la Champions a mi em fa molta ràbia, perquè haguessin sigut unes semifinals de Champions tan boniques, Barça, Arsenal, Bayern, PSG, bo, encara em fa ràbia cada cop que ho penso.
7: Sí, realment és de les que costa de pair.
10: Hem perdut una oportunitat increïble i un altre cop per res, no? Com va passar també els famosos 2014 i 2016, crec que van ser, que dius, ostres, t'han guanyat i, bueno, potser és que els hi toca, però és que no els hi tocava,
7: no?
10: A sobre van perdre contra el Madrid, no? Llavors, bueno, és una pena. Jo sempre penso en clau Barça, ja ho saps, Marc.
7: No, i com ha de ser, evidentment, cadascú amb lo seu. José Espín, què tal? Molt bon dia, com estàs?
11: Buenos días, què tal? Vosotros...
7: Bien, mira, un dia sin más, te diria jo, eh? També aquí més pendents del que passa amb l'Atlético i fins i tot amb el Real Madrid i Mbappé, que ara en parlarem, però abans també volia saber la teva opinió sobre aquesta eliminació de l'Atlético, què et genera, si es pot parlar de temporada de fracàs, si creus que seguirà Simeone també en aquesta línia.
9: A ver, la eliminación del Atlético lo único que me genera es indiferencia. O sea, Víctor lo ha dicho bastante, bastante claro. O sea, es un fútbol que no gusta. Si te gusta el fútbol del Atlético de Madrid, el que propone Simeone, no te gusta. Ha tenido momentos muy buenos a lo largo de la temporada, donde su equipo parecía que podía jugar a otra cosa más allá de lo que es el antifútbol que a tanto le gusta y tanto le ha dado a Simeone. Pero seamos realistas, si haces aportaciones económicas para reforzar tu plantilla, pero sigues jugando lo mismo de siempre y ya no tienes a los Godín y jugadores sí, de bueno. Este equipo, de este talante, que te jugaban a lo que Simeone proponía desde sus inicios, pues bueno, pues al final el resultado es el que es, que ha ganado un Arsenal sin ser el Arsenal, porque realmente tampoco el Arsenal fue el equipo que nos había gustado a muchos a lo largo de la temporada y que ahora pues se denota quizás un poco más las costuras por el hecho de que bueno, están pendientes de su liga, están pendientes de esta competición, de la Champions, y que les cuesta un poco más llegar a estos momentos donde al final la parte anímica también influye y que bueno, la presión por poderlo ganar prácticamente todo, pues también hace su juego. El ciclo de Simeone, yo creo que hace años que tenía que haber salido del Atlético de Madrid, pero bueno, como es el Atlético de Madrid y ellos son así tan especialitos, pues bueno, lo mantienen porque les va bien. Les va bien ese concepto de juego, ese concepto de entender las cosas, ese discurso muy muy vehemente, muy atlético, etcétera. Y bueno, pues si ellos lo quieren, pues adelante. Esto cada cual pues le gusta lo suyo. Y Simeone pues vende muy bien en el Atlético de Madrid. Aparte de ahí, pues bueno, que decida lo que decidan allí en el Wanda y en el Metropolitano.
7: Y que les vaya bien, ¿no? Sí, bé. Més coses també, en aquest cas, diumenge tenim el clàssic a l'horitzó, un clàssic on també hi haurà una lliga en joc. Víctor, no sé fins a quin punt tu preferies ja que estigués tot decidit o tens ganes de que el Barça s'alci amb el títol davant l'etern rival?
10: Sí, home, a mi em sembla molt interessant el fet de que pugui ser així, perquè és un fet històric que, curiosament, mai en tota la història de la Lliga, no? És el que... vamos, jo no he trobat cap precedent en què el títol de Lliga s'hagi decidit en un clàssic. No sé si ara m'estic errant, però...
7: Sembla que hi ha una del 30 o alguna cosa així, però jo, bé, és que ni la comptaria aquesta, no? Perquè tampoc sé fins a quin punt hi havia ja la rivalitat.
10: Sí, potser algun molt històric n'hi ha, però, vamos, que en teoria no ha passat o no tenim memòria on hagi passat que el títol s'acabi decidint en un clàssic, no? I crec que pot ser una... Bueno, és el més probable que es decideixi, no? Perquè, bueno...
7: Al Barça li serveix l'empat, vull dir que...
10: Sí, clar, el Madrid pot guanyar, òbviament, però, clar, només amb un empat ja el tens. Per tant, hi ha una alta probabilitat.
7: Mira, el Toni m'apunta que va passar el 1932, això del...
10: El 32.
7: Sí, sí.
10: Vale. Sí, sí, sí.
7: El camp de les Corts va guanyar el Madrid.
10: Però, vamos, que ostres, crec que pot ser maco i, sobretot, clar, pensant en el Barça, no? Que el Barça sigui campió contra el Madrid, doncs, clar, ells ja faran tot el possible perquè no sigui així, òbviament, no? És el que han de fer. I, bueno, i Vinícius arriba en plena forma, està endollat ara. Sembla clar que Vinícius és un altre jugador quan no hi és Mbappé, quan és el protagonista ell, ho porta molt millor, no?, el fet de ser el protagonista, i el fet de ser un actor secundari, doncs, no li agrada. I també està bé, no?, que arribi el Madrid amb aquesta mala maror, amb aquestes tensions, amb aquest Arbeloa del que ja només es parla com a comodín que sortirà d'aquí res en globus. S'està parlant molt de Mourinho, s'està parlant de los líos d'Mbappé, de sus fugues a Cagliari con Ester Expósito,
7: sí,
10: mentre el Madrid es juga.
7: Avui parlarem també d'Mbappé,
10: realment. El Madrid és un polvorín ara mateix i que arribi el clàssic així amb el títol en joc, doncs, bueno, a mi em sembla que és interessant i sí que és cert, no?, el que deia Flick l'altre dia, home, cuanto antes mejor, però no, a mi m'agrada que es decideixi aquest diumenge al Camp Nou, que a més crec que pot ser una gran festa del barcelonisme.
7: Sí, evidentment, hauria de ser-ho, però bueno...
10: Per tant, esperem guanyar, que hi hagi gols com en els últims clàssics, que han sigut clàssics molt, molt atractius i que la majoria per sort han caigut del bàndol blaugrana, excepte el de Lliga
7: de la primera volta,
10: Alonso, no?
7: Sí.
10: I anem a esperar que siguem campions, sí.
7: José, tu eres dels madridistes que bé preferia que ja no hi hagués res en joc o tens també ganes de que el Madrid pugui aixafar-li la festa al Barça?
9: Hombre, yo hubiera preferido, ya os lo dije la semana pasada, hubiera preferido hacer un pasillo que me ganen en la cara. Pero bueno, una vez que ya se da esta situación histórica, como bien comenta Víctor, que por cierto la historia la escribe Tebas con sus calendarios extraños.
7: Hasta cierto punto, José, hasta cierto punto, no futem.
9: No, estos calendarios extraños donde en octubre se juega un Barça-Madrid, sabemos que en abril, mayo va a haber otro
7: ya.
9: Para cerrar temporada, para que esto se juegue de esta manera. Cojo, que no critico, ¿eh? O sea, no es una crítica, pero es una jugarreta del destino que hacerlo así hace que al final el Barça-Madrid sea determinante para que la Liga, si está apretada, uh-huh. Cosa la cual en esta ocasión no sucede, pues se pueda decidir en un clásico. Bueno, pues es una manera de vender tu producto. Pero bueno, que al final estos son historias que escriben pues los que pueden escribir las historias. Sí, pero dicho sí. Lo cual, pues bueno, pues vamos a intentar amargarle la asistencia al Barça, vamos a intentar que no canten el alirón en su campo con su gente y que la ganen la semana que viene, donde sea. Que bueno, que lo ideal y lo bonito es ganarla en tu campo, con tu gente, y si es contra el máximo rival, pues
7: y que
9: mejor.
7: Te den una copa, que creo que, bueno, ya veremos si se la dan, pero me sembla que no arriba, ¿no? Porque el diumenge la copa, Víctor. Sí, com això sí que passa a la Premier. El mateix dia que et proclames campió et donen el títol, no? Però...
10: No, bueno, aquí a la Lliga mai es fa així, no sé per...
7: Sí, també
10: no sé per
7: ja em diràs, per què no.
10: De logística, d'operativa, de tradició, no acabo d'entendre-ho, però és veritat que mai es porta a la Lliga...
7: No, la mateixa jornada que guanyes no te la donen.
10: No, mai s'ha fet. No sé... No
7: em sembla que és l'única competició, perquè a la Premier League sí, a la Bundesliga
10: sí,
7: també...
10: Copa, que... no?
7: Sí, sí, clar, exacte. Sí, sí.
10: Bueno, com és el torneig de la regularitat, doncs esperen que ja sigui oficial com a tal, no? Però, no sé, és veritat que no és molt habitual.
7: Bueno, escolta, i Víctor, avui estem preguntant si creieu que Mbappé complirà el contracte que té amb el Madrid fins al 2029, no? Perquè aquesta escapada a Mester Expósito, tornar també a Madrid 10 minuts abans de que comencés el duel dels seus companys a Cornellà al Prat, li ha fet molt de mal, i ahir hi havia aquest comunicat dels seus agents on, bé, ho excusava, però tampoc demanaven disculpes, no? L'Uden Mbappé també és sorprenent com ell mateix s'ha ficat en aquest embolic.
10: Sí, bueno, però el propi Arbeloa d'alguna forma l'ha blanquejat també, no? Explicant que els futbolistes tenen dret a fer el que vulguin a la seva vida privada, però clar, ostres, jo crec que tothom... jo crec que xirca molt, no? El fet de que l'equip s'estigui jugant la Lliga l'altre dia contra l'Espanyol i
7: que tampoc és la primera, Víctor? També se'n van a París fa uns mesos, a finals d'any, quan allò no van amb la selecció, però van a França i després al van casa a Estocolmo de festa, que va haver-hi tot aquell enrenou, no? I dius que ja en són unes quantes.
10: Dona una sensació de mala imatge, de deixadesa, de falta d'implicació, jo crec que brutal, espectacular, no sé, personalment no entenc i ostres, jo crec que el cas Mbappé és digne d'anàlisi i aquest noi pot passar la història com aquello que pudo ser i nunca fue, perquè, clar, és que la mala sort el va perseguint allà on va, no? I la seva, el seu individualisme, jo crec, la seva falta d'implicació, no? L'estrellitis, no? Que jo crec que té una estrellitis brutal aquest paio, perquè és un gran professional, em sembla, m'ho sembla quan està bé, no? Però quan no li van bé les coses, el tio desapareix, s'esborra, i bueno, i és que ja va passar amb el PSG, i se les va tenir fins i tot amb Luis Enrique, se les va tenir també una mica
7: Neymar,
10: en l'època de Neymar i Messi,
7: sí.
10: I al final era el millor jugador del món, suposadament, però mai va ser capaç de liderar l'equip i portar-lo a guanyar la Champions.
7: Crec que és un molt bon jugador, però molt mal líder.
10: Amb la selecció francesa el 2018 sí, però però és cert que també estava Griezmann, jo crec que era més líder espiritual Griezmann en aquell moment, Mbappé era més jove, era un gran futbolista, però no exercia de líder, i quan ha hagut de ser líder, com al Mundial de Qatar, doncs tampoc, amb una selecció increïblement bona, que per mi era la millor, doncs tampoc van poder guanyar aquella final contra l'Argentina de Messi, i sobretot el fet de que el PSG hagi guanyat la Champions la temporada passada i estigui practicant aquest futbol increïble com a equip i puguin jugar una nova final, que se sabrà aquesta nit, sense Mbappé, clar, és al·lucinant. Sí, vull dir, aquest, és el colmo, no?, d'aquest tio, de, hòstia, me voy porque soy el mejor del mundo, me voy al Madrid, i resulta que ara mis antiguos compañeros ganan i jo sigo palmando, i el Madrid, que era campió d'Europa, està, bueno, no guanya res, o sigui que és que és un malfario bastant important, i crec que s'ha fet una web que Mbappé la gent a Madrid està emprenyadíssima.
11: Ja té milions de signatures.
10: Gent a Madrid està emprenyadíssima amb aquest paio perquè la falta d'implicació que denota això és molt greu, sí.
11: José, anava a dir, tu quina opinió et mereix, no?, aquesta escapada d'Mbappé i aquesta actitud que ha demostrat, no?, aquesta desídia que ha demostrat el davanter francès en les últimes setmanes, també.
9: Hombre, yo soy de los que piensan que cuando estás de baja tienes que estar localizable, tienes que estar a disposición para poderte recuperar lo antes posible, porque cobras una pasta, porque eres una imagen pública y muy importante.
11: Y es que además no se han esforzado para taparlo, ¿sabes? Voy a decir...
9: No, por supuesto. Al final, a ver, es que Mbappé se va con el permiso del club. Bueno, se va con el permiso del club, pero vos, tápate un poquito, hijo, que es que hay un montón de aficionados madridistas que estaban deseando que vinieras y ahora que estás, resulta que es como si no hubieras venido. Entonces, a ver, no quiero ser ventajista, pero yo ya dije que el fichaje de Mbappé a mí no me convencía. O sea, no era el futbolista que yo ficharía para el Real Madrid que teníamos en ese momento, sino que a mí me interesaba más tener un 9 de referencia, un 9 puro. Mbappé es una pieza repetida de lo que tenemos con Vinicius. Con lo
10: correcto.
9: Cual, tienes dos jugadores que juegan en el mismo sitio y uno de ellos tiene mucho más tirón mediático, como es Mbappé, sobre Vinicius. ¿Qué pasa? A Vinicius se le ven las tonterías que hace porque...
11: Sí, pero esto de Mbappé creo que también le ha venido bien a Vinicius para, bueno, darle la vuelta a la tortilla también,
9: Por supuesto, porque al final, si bien es cierto que el otro día contra el Español a Vinicius lo tienen que haber expulsado tres veces...
11: Bueno, no sé si tantas,
9: por las
11: pero...
9: Por las tonterías y demás, pues bueno, pues queda sale reforzado. ¿Por qué? Porque Mbappé decide irse cuando está lesionado, que debería estar a disposición del club para su recuperación lo antes posible para poder disputar los partidos que quedan pendientes, porque al final perteneces a una entidad como es el Real Madrid... como si fuera Rafinha con el Barça o como fuera, que yo qué sé, Manolito Pérez con el recreativo de
10: la Coruña.
9: Estas cosas no las tiene que hacer. No las tienes que hacer porque eres lo que eres. Es lo que tanto le ha costado al Real Madrid de Florentino Pérez traer. Y ahora que estás, te dedicas a hacer esto. Oye, muy mal, chicos.
11: Víctor, ràpidament, abans de fer la pausa.
10: Sí,
11: no,
10: que tinc la sensació que Florentino Pérez, precisament ara que el José el cita, ha tornat a cometre l'error que va cometre
11: a
10: l'era de los Galácticos.
11: I
10: semblava que havia pres la lliçó al Madrid. Sí. I semblava que... Però ell mateix ha tornat a fotre el mateix.
11: En sopar amb la mateixa pedra.
10: Anar a por les estrelles i a oblidar-se de la importància que és fer un equip. I al final la clau no és tenir l'estrella, és fer l'equip, el millor equip possible. Suposo que sempre hi ha aquest component econòmic també, que Florentino sempre ha valorat molt, no?, de dir, hòstia, venda de camisetes, estrellitis, però un cop més queda demostrat que si tu vols fer un equip a cop de talonari d'estrelles... No, això no és el que funciona.
11: Bé, nois, doncs farem una pausa i a la tornada més. Però si esteu pensant en canviar de cotxe, també recordar-vos que arriba la 10a edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió de Mundiauto, que se celebrarà fins al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió seminous i de quilòmetre zero. Mundiauto, el major centre comercial de l'automòbil i les seves més de 50 botigues que posaran a la vostra disposició més de 1.000 cotxes de totes les marques i models especialment seleccionats per aquesta edició. Recorda, fins al 10 de maig no et perdis la 10a Fira Anual del Vehicle d'Ocasió a Mundiauto, al Prat de Llobregat i a mundiauto.com.
12: Radio Marca. Tenemos una gran noticia. Iveco ZFAS ahora es Iveco Autodistribución.
27: Unimos experiencia, equipo y servicio para ofrecerte mucho más. Y para celebrarlo, los presupuestos de vehículo nuevo solicitados en mayo recibirán un chaleco de regalo. Infórmate en Iveco Autodistribución, tu concesionario Iveco en Barcelona, Girona y Tarragona, o en iveco.autodistribución.com. Hablemos del futuro. Sí, de todos nosotros. De las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres. Esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años, en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos. Porque el futuro siempre estuvo aquí.
8: Descubre nuestra nueva gama en Quadis Ebro Mataró. Vía Sergia 7.
13: ¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
14: Que per què em vaig comprar un scooter SIM? Per la seva àmplia gamma. N'hi ha molts models per triar, perquè SIM em dona 5 anys de garantia de forma totalment gratuïta en tots els seus models de més de 50 centímetres cúbics. I per la seva excel·lent relació qualitat-preu i manteniment.
15: Moto SIM. La millor relació qualitat-preu-manteniment i 5 anys de garantia. Cerca el teu concessionari més proper al web sym.com.es.
16: Mantén tu colesterol a raya con Oxicol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
17: Yo siempre compro en Ferroland por su atención personalizada, su profesionalidad y su buena relación calidad-precio. Por la variedad de producto, tienen mucho stock, lo eliges y te lo llevas. Amplia flota de transportes propios con grúa. Está muy bien, tanto para profesionales como para particulares.
18: Ferroland es la empresa líder en materiales para la construcción, la reforma y el bricolaje. Busca tu tienda o almacén más cercano en ferroland.com.
19: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
20: Estar en casa y mirar coches por internet está muy bien. Pero lo mejor es coger las llaves, coger tu coche e ir a Mundiauto para ver, tocar y probar tu nuevo vehículo. Mundiauto.
27: Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en su décima edición, del 6 al 10 de mayo en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. La Ronda.
25: Con los buenos, amados, deseados, respetados y míticos
27: Park Vila y Toni Guinovart.

0: Bon dia, molt bon dia. Benvinguts a la Directa Marca Catalunya. Benvinguts al Repartint Joc d'avui dimecres, dia 6 de maig de 2026. Hem entrat amb la sintonia, lògicament, de la Lliga de Campions. Ahir es va disputar doncs, la semifinal tornada a l'Emirates entre l'Arsenal i l'Atlético de Madrid, i avui es disputa al München Arena la semifinal tornada entre el Bayern de Múnich i el Paris Saint-Germain. I després hem escoltat doncs, una miqueta també la sintonia de Marcador Internacional, perquè tenim aquí, com bé sabeu, el seu director, editor i presentador, que és el Raúl Fuentes. Raúl, bon dia, benvingut.
1: Què tal, Fèlix?
0: Com
1: bon
0: està,
1: dia.
0: Raúl?
1: Molt bé.
0: Ja tenim un finalista, l'Arsenal.
1: Sí, l'Arsenal de Mikel Arteta, que torna a repetir presència en una final europea, en aquest cas a la Champions, 20 anys després. Ahir parlàvem que el 2006 va jugar la final de Saint-Denis a París davant del Futbol Club Barcelona, i ahir doncs amb aquest solitari gol de Bukayo Saka, aprofitant un refús de Jan Oblak a l'àrea petita, doncs en va tenir prou per fer valer l'empat a un de l'anada, per tancar a Pai a Fuerz Reial la seva porteria, i bé, un Arsenal que jo crec que tampoc va ser... És a dir, ningú s'ha sorprès al veure com ha anat aquesta eliminatòria, no? Podíem ja preveure que seria una eliminatòria molt, molt tancada, en poques ocasions, on petits detalls decidirien el finalista, i així va ser, no? A mi ahir el partit, si t'haig de ser sincer, no em va agradar gaire, em vaig avorrir bastant. Vaig trobar que l'Atlètic de Madrid crec que ha perdut una oportunitat important per ser finalista, i després sempre hi han els ets i uts a si ens agrada més o menys la proposta dels dos entrenadors, si l'Arsenal que tothom té al cap, aquell Arsenal primaveral i alegre, el futbol ha canviat, no? Però l'Arsenal de Wenger no és el mateix que l'Arsenal d'Arteta, però el propi tècnic basc, per molt que li diguin, doncs pot dir que està a 90 minuts a guanyar per primera vegada a la història de l'entitat una Copa d'Europa, i depenent de si mateix per guanyar la Premier. Per tant, et pot agradar, repeteixo, menys o més la seva proposta, però els resultats estan aquí.
0: Ja veurem quin Arsenal, no?, es veu a la final, no?, que hem de recordar, amics oïdors, que la final és el dia 30 d'aquest mes de maig, que la final és a Budapest, és en el Puskas Arena de Budapest, i ja veurem quin Arsenal veiem. Però clar, l'Arsenal d'ahir no va ser un Arsenal no tan brillant, evidentment, com era l'Arsenal d'Arsène Wenger, però tampoc tan brillant com l'Arsenal de Mikel Arteta, diríem, del mes d'agost del 25 fins a març d'aquest any, o sigui, perquè va fer uns primers mesos espectaculars.
1: Sí, a veure, no? És veritat que l'Arsenal d'Arteta d'aquesta temporada brillant no ha estat mai, vull dir, no, jo crec que...
0: Ha estat contundent, coral, efectiu...
1: Vull dir, jo crec que tu t'ho passes bé veient un partit del Barça de Flick, del Bayern de Company, vull dir, bueno, clar, això és lícit, vull dir, perquè hi han aficionats que els hi agrada veure un partit com, per exemple, el que va fer ahir l'Arsenal d'Arteta.

0: que es Raya, Salivá, Gabriel y la quarta pota, Declan Rice, que és un futbolista que té toc de pilota, que sí. La pilota aturada les posa on vol, que t'omple el camp amunt i avall. Vull dir, aquests quatre jugadors són la columna vertebral d'aquest Arsenal, del qual s'entén que sigui una roca. Vull dir, és un mur espectacular, perquè a més Rice és bon futbolista, els centrals barregen bastant bé i podríem dir que és la millor parella de centrals d'Europa, i si a l'equip rival supera Rice i supera la millor parella de centrals d'Europa, té davant un porter que no té evidentment aquesta aura que tenen els grans porters d'Europa,
1: però sí, però, el nivell que tenen.
0: Però noi, jo sempre ho he repetit, vull dir, a mi ja aprofitant que el porter de l'Arsenal és espanyol, jo faria jugar a Raya de titular al Mundial amb Espanya.
1: És jo una, també, no?
0: És una
1: jo
0: opinió
1: també.
0: Molt, sí, sí. Molt, molt personal. Però gairebé no entra en les travesses per ser titular, perquè és o Unai o Joan Garcia, vull dir, això, aquí està el debat. Però a mi les temporades, no només aquesta, sinó les temporades en global que està fent el porter català, l'ex del Cornellà, em sembla un factor diferencial. Ahir no va fer cap aturada de mèrit, però per exemple el Metropolitano sí que va treure un parell o tres de mans que van ser importants.
1: Sí, sí, i en quant al tema de proposta futbolística, que ja hi ha algú avui aquest matí que m'ha dit, no, home, però és que sembla que juguin el mateix. No, no juguen el mateix a l'Atlético de Madrid i a l'Arsenal, no. L'únic que passa que l'Arsenal sí fonamenta les seves victòries, les fonamenta amb uns fonaments sòlids com són la defensa. O sigui, un equip, per exemple, que en la Lliga de 36 que va jugar 8 partits, com tots van jugar, van encaixar només 4 gols, i ara en aquests 6 partits que ha jugat, quarts de final, semifinal i primer vuitens de final, són 14 partits i ara han encaixat 2. Sí. En 14 partits l'Arsenal ha encaixat 6 gols.
0: Clar, aquí està una mica la crítica, no? Que hi ha molta gent que clar, vull dir, el que li recrimina aquest Arsenal és que s'ha gastat molts diners, que això no, a vegades té a veure i a vegades no, això depenent com la gent visualitzi el que per ell és el món del futbol, no? Però clar, l'Arsenal, que s'ha gastat molts quartos aquest any amb Jokeres, amb Efe, amb Zubimendi, anys anteriors també amb altres jugadors, no? Incapié, el propi Salivà, vull dir, el que se li pot recriminar a aquest equip és que potser té molta millor plantilla del que a l'hora de la veritat exhibeix com a joc, no? Però Arteta també pot dir, bueno, no entenc el que voleu, perquè quan l'Arsenal jugava molt bé i alegre i molt bonic i tal, a l'Arsenal se li deia que era un equip loser, que no guanyava res, que no arribava a finals,
1: que encaixava molt,
0: que era un equip poc fiable, i ara que és una roca que no juga brillant ni juga bé ni bonic, però els resultats estan aquí. Llavors aquí està una mica aquesta contradicció, no? L'Arsenal ha estat un equip en els darrers 10, 15, 20 anys que qui no era de l'Arsenal, per entendre'ns, a tothom li agradaria haver estat de l'Arsenal per la manera que té de jugar, i ara, doncs, és com que la gent es va una mica desenamorant d'aquest Arsenal, no?
1: Ja.
0: De fet, a Anglaterra, a la professió, entrenadors, ja no parlo d'aficionats, que també, però a mi em dóna la sensació, sense viure el dia a dia ja, que l'Arsenal és un equip que et diria que cau bastant malament.
1: En quant
0: a entrenadors, De fet, hi ha entrenadors a la Premier League que...
1: En quant a professionals del futbol, vols dir?
0: Sí, quant a professionals...
1: No públic en general.
0: No, bueno, públic també. Públic, doncs clar, si un és el Tottenham, deu odiar a l'Arsenal.
1: Clar, és que a Londres hi ha tants equips que la gent està molt repartida.
0: Però en quant a entrenadors i professionals del futbol, per exemple, aquí ja vam explicar en el seu dia, aquest any, que l'entrenador del Brighton, Hurseller, va criticar la manera de com l'Arsenal preparava la pilota aturada. Deia que estaven al límit del reglament, el fet de que l'Arsenal té múltiples jugades de córner, vull dir, una entra al segon pal, va a la curta, l'altra a la llarga, i hi ha una espècie de...
1: És un equip molt ben entrenat.
0: Sí, però que hi ha entrenadors que creuen que els córners de l'Arsenal que estan... amb el reglament com si no fos legal, perquè hi ha

0: una jugada que el que fan és... acumulen com 6-7 jugadors
1: sí.
0: per tapar-li la visió al porter i pràcticament sí. com que li impedeixen al porter de torn moure's i això hi ha entrenadors que, com per exemple Hurtzel era el del Brighton, que públicament ja ho ha expressat, que no veu correcte el que està fent l'Arsenal, però si...
1: No hi ha cap regla, cap normativa que digui que només poden entrar 3 o 4 dels teus homes a l'àrea.
0: I que si l'Arsenal, aquí ho vam explicar, si l'Arsenal és capaç de fer-ho, tu també tens la potestat com a rival per preparar aquestes jugades i fer-ho. Per això et dic que és un equip, l'Arsenal, que ha anat evolucionant en quant, ja et dic, en quant a simpatia, i ara no cau massa bé. Però Arteta té l'equip a 90 minuts a guanyar una Copa d'Europa.
1: I a més tenim una final on possiblement sigui el Bayern o el Paris Saint-Germain, sigui el que sigui dels dos, tindrem un dels millors atacs del món contra possiblement la millor zona defensiva del món, que és la de l'Arsenal.
0: Sí.
1: Ja està, i a partir d'aquí, o sigui...
0: De fet, per exemple, el Bayern ha perdut aquest any, perdona aquest talli, 3 partits,
1: sí.
0: i un dels 3 ha estat davant de l'Arsenal.
1: Davant de l'Arsenal, sí. I a l'Atlético de Madrid, doncs, que jugava ja amb l'Arsenal, ja va patir el que és el joc de l'Arsenal amb el 4-0 també en la primera fase, no? A la fase regular.
0: També.
1: Però vaja, vull dir, el que em resisteixo en aquest cas és d'acceptar que l'Atlético de Madrid i l'Arsenal tenen la mateixa proposta futbolística, i això no, això surt d'algú que es mira així una mica tangencialment al futbol, entre altres coses perquè l'Arsenal, el que va ensenyar ahir a la segona part, posa i fins i tot, si vols, a l'última mitja hora, els últims 20 minuts i tal, estava dalt, estava pressionant la sortida de pilota de l'Atlético de Madrid. O sigui, l'Atlético de Madrid d'haver estat en aquesta situació per endavant en el marcador, hagués jugat amb el bloc baix, tancats a pany forrellat, donant en tot moment la pilota, tapant molt bé els espais i a veure-les venir.
0: Sí.
1: No, és que és molt diferent, eh?
0: No, és molt diferent. I clar, la gent... Clar, sí, clar, això va amb les expectatives i amb la comparació, no? Si tu t'asseus al sofà de casa teva el dimarts passat i veus el 5-4 del París i ho compares amb l'anada de l'altre dia al Metropolitano i amb el partit d'ahir, clar, ahir t'adones que dels 90 minuts que vam veure ahir repasses mentalment, oportunitats de gol, l'Arsenal té el gol... no? que marca, que és una doble ocasió perquè ve d'un xut de Trossard
1: fa
0: que
1: la jugada,
0: refusa Oblak i després el gol, i a l'Arsenal jo li recordo, no sé si en va tenir alguna més, però la que té Joker és a la segona part que entra sol aprofitant una centrada des de l'esquerra que se li en va alta per sobre la porteria d'Oblak, i crec que l'Arsenal ofensivament és la
1: va xutar a porta però no entre els tres pals,
0: i l'Atlètic de Madrid, doncs m'atreviria a dir que no sé si va xutar entre els pals, perquè l'ocasió més clara va ser la de Giuliano, no? La de la segona part.
1: Sí, un parell de xuts però poc potents, fluixos des de fora de l'àrea.
0: Per tant, clar, és com que se't queda un pèl curt, i clar, la gent compara amb l'altre semifinal i és evident que quan acaba el partit dius, bueno... com que se't queda un pèl curt tot, però...
1: Tot ja i que dic... saps que majoritàriament els entrenadors s'apunten més a intentar controlar un partit, com eliminatòria Atlético de Madrid-Arsenal, que no pas com el Paris Saint-Germain-Bayern de Munic, clar.
0: I de fet, molts entrenadors diuen, i aquesta és una màxima del món de l'esport en quant a bàsquet, a futbol, a esports col·lectius, que les defenses són els que, no?
1: Els fonaments.
0: Les que et donen títols, no?
1: Clar.
0: I potser un bon atac sí que et pot ajudar a guanyar partits, però una gran defensa és la que t'ajuda al cap i a la fi, a la llarga, a guanyar títols. I els números que has dit, l'Arsenal només ha encaixat 6 gols en aquesta...
1: 14 partits.
0: En aquesta temporada d'Europa, i lo bo que tindrà l'Arsenal... És a dir, el dia de la final, vull dir, és que tindrà aquesta pressió d'intentar guanyar i trencar aquest sostre de vidre per primera vegada la Copa d'Europa, però arribarà ja no sent favorit, perquè guanyi qui guanyi avui és qui serà el favorit sí, per sí. guanyar la Copa Europa. Per tant, en aquest sentit, a l'Arsenal li pot afavorir també el dia 30 a Budapest el fet de no anar com a favorit.
1: I a l'Arsenal, que mica en mica va aprofitant les situacions per insuflar-se energia, en aquest cas, no? L'empat del City a Liverpool davant a l'Everton li va donar un plus, no? L'estar a la final de la Champions li dona un plus per aquests tres partits que queden de la Premier. Si guanya la Premier, que la té a tocar, li dona un plus per jugar a la final de la Champions.
0: I si guanya la Premier, jo crec...
1: Realimentant.
0: Si guanya la Premier, jo crec que, a més, també li treu pressió al partit de la final de la Champions, no? Perquè tu pots...
1: És a dir... Temporada feta, Raül. Jo, que fa 22 anys, temporada feta.
0: Jo crec que més que feta, perquè tu pots arribar a la final de la Champions i la pots guanyar o la pots perdre i no se't pot tildar de fracàs. Ara, si guanyes la Premier... clar, Arteta, no? A mi que me registren, vull dir.
1: No, i per la importància ja... que té la Premier a Anglaterra, clar, totalment, no?
0: Per això, ara, una altra cosa és que, tal i com està ara mateix la Premier, que la perdis. Llavors ja, aquí a la final, ja entres ja en un terreny una mica pantanós.
1: Molt bé, i en qualsevol cas m'agradaria comentar una cosa que he comentat en repetides ocasions amb el tema del Cholo Simeone, quan Diego Pablo Simeone moltes vegades torna a parlar del pressupost del Real Madrid, del pressupost del Futbol Club Barcelona i tal, quan fa molts anys ja que l'Atlético de Madrid té un pressupost espectacular. No arriba a Barça i Madrid, però té un pressupost molt bo. Però clar, parla de pressupost a l'hora d'enfrontar-se amb Barça o Real Madrid. Quan ha hagut un equip que té menys de la meitat de pressupost i li passa la mà per la cara, no parla de pressupost. Ahir va tornar a parlar dels equips amb pressupost en dues ocasions. El dia de la final de la Copa del Rei no va parlar del pressupost.
0: No.
1: Perquè clar, el pressupost de la Real és un, i el de l'Atlético de Madrid és un altre, amb compte, vull dir que escolta'm, sense enganyar-nos, Diego Pablo Simeone porta 15 anys. Ell diu que ha fet un Atlético de Madrid molt per sobre del que l'Atlético de Madrid era abans, però et pregunto una cosa, Raül, quants títols ha guanyat l'Atlético de Madrid amb aquests 15 anys?
0: Sí, bueno, 3, no? Bueno, sí, 3, ha guanyat una Copa del Rei, que va ser la del 2013, i dues lligues, no? La del 14 i la del 2021.
1: I una Europa League.
0: I una Europa League.
1: Per a de comptar, eh?
0: Sí, a veure, és cert que... clar, vull dir, quan l'Atlètic de Madrid guanya títols, se li dona el doble de mèrit pel fet de que se li, és la frase típica i tòpica de Simeone, no? Que ja no és guanyar el títol en si, sinó que li guanyes al Barça i al Madrid, no? Que això té més mèrit. Però és veritat que des de fa uns anys cap a aquí, vull dir, l'Atlètic s'ha gastat més que el Barça, més que el Madrid, més que molts equips d'Europa. I a mi ahir, per exemple, el que em va semblar estrany, jo de la primera meitat no dic res, ahir de l'Atlètic de Madrid, mira, encaixes un gol en un minut psicològic i és un cop, però sí que a mi a la segona meitat em va faltar, vull dir, la temporada et va aquí, en 45 minuts, no tens més enllà, la Lliga estàs ja finiquitat i si remuntes i si capgires en 45 minuts, tens el partit de la teva vida. Per tant, jo
1: ahir vaig... faltar cremar Manaus.
0: Sí, i per exemple, a mi em va estranyar que... a veure, és veritat, Barrios i Nico no estaven per lesió. Julián es va veure, Julián se'l va infiltrar i perquè al minut 20 de la segona meitat es
1: no
0: va
1: podia.
0: Tirar a terra, vull dir, i en aquest minut 65, quan treus a Julián, també treus a Griezmann, que és veritat que té 35 anys i que potser físicament no li donava, però... A mi el que m'estranya d'aquests canvis és que, vull dir, quan fa que l'Atlètic de Madrid, està jugant a la Lliga amb el filial? Vull dir, portem 3, 4, 5 partits
1: sí, sí.
0: que l'Atlètic de Madrid no es veu ni rastre de l'equip titular a la Lliga.
1: Sí, sí, sí.
0: Per què? Evidentment, perquè se l'estaven guardant per aquesta...
1: Copa del Rei i Champions.
0: Per la final de la Copa i per la Champions. Doncs quan estàs perdent en el minut 65, o sigui, per molt que tingui 35 anys i ja que tens fora Julián perquè no pot i físicament no està, com a mínim deixa Griezmann, que potser no et fa res, però potser t'intimida, potser fa... No ho sé, és l'únic futbolista que té llum, que entén una mica el joc.
1: I a Griezmann, on no li arriba el físic, li arriba l'adrenalina, eh?
0: Per això, i a mi em va estranyar el fet que va treure del terreny de joc tota l'amenaça que tenia, perquè ja va substituir a Lookman, que és veritat que ahir Lookman a mi ahir no em va agradar, però...
1: Fluix.
0: Però, clar, si, els futbolistes diferencials de l'Atlètic de Madrid...
1: I tenia davant Ben White, que és un home al que se li pot guanyar l'esquena amb bastanta facilitat.
0: Exacte. O sigui, Lookman, Griezmann i Julián estarem d'acord que són els tres jugadors diferents que té l'Atlètic de Madrid. Al minut 20 de la segona, intentant capgirar una eliminatòria, tens els tres fora. I després, els qui entren, és cert que ahir, doncs, el reflex de la temporada de Baena i d'Almada... Són dos jugadors que no han fet una bona temporada, pels motius que siguin, un per la manca de confiança, Baena, i l'altre segurament amb lesions, Almada, i ahir Sorlot, que és veritat que és un jugador... Sorlot és un jugador com el seu DNI indica, no? Noruega és un país així fred, així que no li va ni li ve, vull dir, i a vegades quan surt Sorlot et sembla un jugadoràs perquè cada pilota que li arriba l'endolla a la porteria, i a vegades com ahir és un jugador que et desespera, perquè ahir va tenir una ocasió clara amb un xut que va fer un misto, en fi, i ahir doncs mira, va tocar la versió d'un Sorlot que estava totalment desconegut, segurament perquè davant, clar, tot això va entrelligat, perquè davant tindria la millor parella de centrals que hi ha a Europa.
1: Mira, jo el que d'alguna manera he recriminat sempre el Simeone és que a vegades sense motiu se li activa un trànsit intestinal que no acabo d'entendre massa, i el que sempre he lluat d'ell ha sigut que jo he vist que era un home que ho intentava. O sigui, fa moltes temporades que jo crec que ell, i això ho mostra amb la gent que ha anat fitxant, ha intentat una evolució cap al futbol ofensiu, no? I sortir del seu sistema refugi de sempre, i per això s'han fitxat uns jugadors que s'han fitxat. Però clar, després aquests jugadors que s'han fitxat, ell no els hi sap treure partit, no els hi sap treure rendiment. O sigui, ell, el seu equip característic, si no l'haguessin apretat una mica, entenc, des del club, hagués sigut jugant migcampistes com en el seu moment feia amb Augusto, amb Gavi i amb Thiago. Te'n recordes, no?, d'aquests migcampistes.
0: L'Atlètic de Madrid, el segell de Simeone, Atlètic de Madrid, és l'any que guanyen la Lliga aquí al Camp Nou, clar, no?, que és quan juga, doncs això, amb Thiago, amb Gavi, amb un Arda Turán, que està allà també barallant-se...
1: Miranda, Godín i el Mir Raúl García.
0: El davanter, que és Diego Costa, però que és un davanter així, doncs, que t'apreta, et fa faltes... vull dir... bé, era aquest el seu Atlètic de Madrid, a la que li donen també jugadors de talent, doncs aquí és on...
1: No el sap treballar, ja està.
0: És com si fos algú antinatural per Simeone.
1: No sé. I a més el que em diuen en aquest cas, i m'ho diuen amics matalassers, que fins i tot ha fet que l'Atlético de Madrid, el públic de l'Atlético de Madrid, que era empàtic o que més o menys podia empatitzar amb altres aficions o el que sigui, però era bastant més abastable, bastant més proper del que és en aquest moment. S'ha fet un públic més histriònic, un públic més una mica que provoca una mica de refús, no? Vull dir, és així, vull dir, perquè és una miqueta passat per el codi Diego Simeone. De tota manera, que els matalassers estan, no sé si majoritàriament o no, d'acord amb Pablo Simeone, i que els hi vagi molt bé, és el que li desitjo a qualsevol equip, evidentment, independentment de que amb una eliminatòria vulguis que guanyin o perdin, no? Però sí que és veritat que tinc força amics matalassers que li haguessin donat el passaport a Diego Simeone fa temps ja, Raúl?
0: Sí, segurament. Bueno, aquí cada final de temporada és la gran pregunta que està, no? Hi ha aquesta nebulosa en el món atlético, no? El futur de Simeone. Ara què farà Simeone? Ahir li van preguntar també el company Ricardo Sierra, que si es veien forces la temporada vinent, i ahir va dir, ara no.
1: Sí, no era el moment, potser.
0: S'entén que tampoc ahir era el moment, no? Però sempre està,
1: s'ha de respectar un entrenador quan perd un partit d'aquest nivell i una eliminatòria, sí, clar.
0: Però, bueno, també hi ha molts atléticos que quan Simeone va dir el 2016, quan perd la final a Milà davant del Madrid, que aquell era el seu últim partit i tal, hi ha molts atléticos que signaven que aquell era, hagués estat un bon final, entre cometes, per Simeone, no? I fixa't, estem parlant del 2016, vull
1: dir... Fa 10 anys, sí.
0: Aquest mes farà 10 anys de quan Simeone va dir que no s'hi veia més entrenant a l'Atlètic de Madrid, que després de perdre dues finals de Copa d'Europa fins aquí havia arribat, i ha estirat el xiclet 10 anys més, i... Jo entenc, que la temporada vinent per mi seria una sorpresa que Simeone no fos l'entrenador de l'Atlètic de Madrid. Una altra cosa és la plantilla. Jo crec que la plantilla ja aquest estiu pot haver-hi un abans i un després del que és un Atlético de Madrid de Simeone, perquè Griezmann marxa, hi ha moltes incògnites amb què farà Coque, què farà José María Jiménez, fins i tot aquest any, com que s'ha obert el debat de la porteria, la gent de l'Atlético de Madrid, que té a Oblak com el millor porter de la història del club, però ha estat i ha vist que, caram, no? Sense Oblak també l'equip ha respost, vull dir, amb Musso...
1: Sí, sí.
0: Per tant, hi poden haver-hi 4 o 5 actors molt protagonistes de l'Atlético de Madrid de la darrera dècada que poden dir adéu a l'equip. I aquí ja, tot i que Simeone sigui l'entrenador, la temporada vinent, jo crec que ja serà un Atlètic de Madrid un pèl diferent sense aquests jugadors.
1: Ja veurem el que passa, que jo personalment els desitjo tota la sort del món. Aquests amics que et dic que tinc de l'Atlètic de Madrid me'ls estimo molt, hi ha gent supermaca, alguns viuen aquí, altres viuen a Madrid, i que em dispensen, evidentment, doncs, que jo en aquesta eliminatòria preferís a l'Arsenal, però vull dir, un té els seus equips i ja està. No és que anés contra l'Atlètic de Madrid, jo, ni molt menys, sinó que anava a favor de l'Arsenal, això és tot, no? Que és força diferent, i d'alguna manera, doncs, mira, ha acabat com ha acabat la temporada per l'Atlético de Madrid, millor sort per la propera. Anem al partit d'avui, quines expectatives tens, Raül?
0: Bé, home, molt, molt diferents a les d'ahir, no? Vull dir, un partit tan bé... Soc del parer que no crec que sigui tan vistós com el 5-4, vull dir, és a dir, estarà en un terme mig, no? Serà millor que el partit d'ahir? Segur. Serà pitjor que el 5-4?
1: Jo segur, crec que també.
0: Jo crec que també. El fet de no tenir xarxa ja avui, vull dir, avui ja és o 90 minuts o 120, però avui saps que és un mata-mata. Qui perdi se'n va al carrer. Per tant, avui serà un partit més de control, més de, vull dir, més mental que no d'ímpetu, no? Tot i així, són dues de les millors plantilles que hi ha a Europa. A mi em dona la sensació que, tot i anar per darrere l'eliminatòria, jo veig el Bayern un pèl millor que el Paris Saint-Germain, no només per avui, sinó que al llarg de la temporada. Per tant, considero que el Bayern a l'Allianz és un equip... incontrolable ofensivament, amb un obrir tancar d'ulls et poden marcar 2, 3, 4 gols, perquè a més tenen el trident famós Luis Díaz, Olise i Kane, que han marcat més de 100 gols, que han generat més de 120 gols entre els tres, i després la gran incògnita està a veure quina versió veiem de Neuer a la porteria, i també si Upamecano i Tah com tiren la línia defensiva, perquè, clar, al davant tenen Doué, Dembélé i Barachelia, que són tres mags, cadascun d'ells amb la seva respectiva parcel·la, no? Crec que el Paris Saint-Germain té una absència molt important per mi, que és la de Hakimi,
1: sí,
0: al lateral. Segurament jugarà Zaïre Emery en el carril del 2 i posarà Luis Enrique a Fabián al centre del camp, amb Vitinha i amb João Neves. Fabián, que és un molt bon futbolista, però que després de la lesió encara no ha pogut completar 90 minuts, i per tant aquí és a mi on em grinyola una mica que potser avui el Paris Saint-Germain patirà més del normal. Si hagués de pronosticar, jo et diria que passa el Bayern, però també et dic que és una mica moneda a l'aire, perquè si passa el Paris Saint-Germain, doncs, escolta'm, res a dir, perquè el tros d'equip que està confeccionant i que ha confeccionat Luis Enrique és realment un espectacle.
1: Veurem el partit, aviam qui ho fa millor, que guanya el millor. Jo personalment m'alineo una mica més amb el Bayern, encara que només sigui per el fet de que això els equips d'estat, no, com deia ahir, sí que em grinyolen de veritat, no? I el Paris Saint-Germain, que és, com dèiem ahir, també propietat de l'emir de Qatar, lògicament és un equip que té el diner que vol i més, no? Com el Manchester City, per exemple, aquests equips d'estat, que no sé si algun dia s'haurà de regular una mica més això, o almenys que paguin les multes que han de pagar, no sé si això prescriuen en un moment determinat o no, però ja veurem. Però vaja, que en qualsevol cas són dos grans equips. Jo crec que si hem de buscar una debilitat, jo només la trobo potser en l'eix central, en aquest cas del Bayern de Munic. No? O sigui, diríem que el Paris Saint-Germain quasi no té cap debilitat i crec que l'eix central de la defensa del Bayern possiblement pot ser el seu taló d'Aquiles aquí.
0: Tot i que a mi, per exemple, l'altre dia van encaixar 5 gols i a mi el partit d'Upamecano em va semblar molt bèstia l'altre dia, eh?
1: No, si van a més, em sembla que van a més. Tant com Upamecano van a més a mesura que va avançant el campionat, no? Però no tenen la fiabilitat que tenen altres defenses.
0: També
1: clar.
0: És veritat que la del Paris Saint-Germain tampoc és que...
1: No es partirà coets.
0: Vull
1: tampoc.
0: Dir, no és Magallà, és Saliba. O sigui, la porteria està Safonov, que li agrada més que a Chevalier, a Luis Enrique, i després Pacho i Marquinhos, tampoc, vull dir... Però sí que sembla com un equip més compacte, més sòlid, no? La defensa del Paris Saint-Germain, però també semblen més sòlids per als laterals que tenen, perquè
1: sí,
0: el Paris Saint-Germain té dos laterals que amenacen molt, com Achraf i Nuno Mendes, i aquí és on parlàvem que l'absència avui d'Achraf pot ser significativa perquè ja no té aquesta amenaça al París, ni a baix ni a dalt.
1: Que possiblement sigui el millor lateral dretà que hi ha en el món del futbol avui en dia, Hakimi,
0: sí,
1: possiblement,
0: sí.
1: Perquè és un tio que arriba molt bé a àrea, sap què fer amb la pilota, no s'ennuega mai, però recupera la marcació molt de pressa també, o sigui, és un d'aquells, és una mica, seria el perfil més semblat a Cafú que hem vist en molts anys.
0: Sí, un Dani Alves també quan estava en el seu millor moment, vull dir, sí, i clar, avui el substitut natural, el no tenir un lateral dret suplent, perquè el Paris Saint-Germain no el té, fa que Zaire Emery, que és centrecampista, es reconverteixi en lateral, i vulguis o no, no és el mateix.
1: Uh-huh. Molt bé, hem parlat una mica més, amics oïdors, de l'eliminatòria entre l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal, entre altres coses també perquè és l'única eliminatòria que hi havia un equip proper a nosaltres, un equip de la Lliga Espanyola, com és l'Atlético de Madrid, tot i que amb totes les coses que s'han de lluar i les coses que s'han de criticar les hem de dir, perquè al cap i a la fi nosaltres ens dediquem a això i no podem anar de palmeros per al món, això està clar, no? El que no ens agrada també hem de posar el dit en la nafra. Dit això, doncs esperem que sigui una gran semifinal tornada avui al München Arena, que hi hagi el dia 30 de maig una gran final, sigui amb el Bayern o sigui amb el Paris Saint-Germain, que sí que seran dues propostes futbolístiques diferents respecte a l'Arsenal, que és l'altre finalista, però que hi haurà més gestió de partit que el que vam veure l'altre dia, això ho tenim clar, al Parc dels Prínceps de París, tant avui com a la final.
0: Sí, sí.
1: Per part de qui arriba.
0: Segurament.
1: Més gestió de partit, que és el que els agrada als entrenadors i no tant al públic. Gràcies, Raül.
0: Bon dia, Fèlix.
1: Que disfrutis. Fins demà, gràcies.
0: Adéu.

0: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
1: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
2: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: Anem en aquest moment, amics jugadors, estem a 6 minuts per damunt de 2 quarts d'1. Hem esbandit una miqueta el partit de l'Emirates ahir entre l'Arsenal i l'Atlético de Madrid. Hem parlat una mica també d'un partit del que parlarem força demà. Aviam què ens deixa aquest partit del München Arena entre el Bayern de Munic i el Paris Saint-Germain. Partidàs que qui esperi veure un partit, com dèiem ara amb el Raül, com el que vam veure ja el dimarts de la propassada setmana, doncs possiblement no, perquè els equips voldran i els entrenadors gestionar tàcticament una mica més el d'allò. Això ja no és a dir, mira, passa el que passa, tenim un altre partit per remuntar. No, avui és caixa o faixa, per tant, no us estranyi que avui potser el partit sigui un partit de, vés a saber, de 120 minuts, no? Per allò de que podria guanyar el Bayern per un gol de diferència. No valen, en cas d'empat, els gols valor doble, per tant, o sigui, pot haver inclús pròrroga i penals, a saber, però en qualsevol cas, tant de bo disfrutem d'un bon partit de futbol. Ara parlarem amb l'Alejandro Segura, també de la Lliga de Campions i de l'últimíssima hora del Futbol Club Barcelona. Parlem una mica primer d'aquests amics de Qualci. 3W-Qualci.es, allà teniu una perfecta disponibilitat, teniu la seva maquinària, les plataformes, les elevadores, les grues, els que sigui, per ajudar-vos doncs, a la vostra vivenda, a la comunitat, segona vivenda, en qualsevol cosa de la vostra feina, feu confiança. 3W-Qualci.es. Per tant, parlem una mica més de Qualci i ràpidament anem ja amb l'Alejandro Segura. Álvaro García, amics oïdors, el CEO i fundador de Qualci, sempre ens diu que ell i la seva gent, el seu grup humà, working hard, treballant dur, sempre en benefici de la seva clientela. Recordeu, lloguer de plataformes elevadores i maquinària per obra i indústria, lloguer de manipuladors giratoris de 21, 23 i 25 metres, amb delegacions a Barcelona, Girona, Madrid i Olot. Feu confiança, recordeu la web. 3W-Qualci.es. 3W-Qualci.es. Parlem en aquest moment amb el nostre home Barça. Alejandro, bon dia, benvingut.
4: Què tal, Félix? Bon dia, com estàs?
3: Tot bé, Alejandro?
4: Tot perfecte, de moment tot bé, tu què tal?
3: Molt bé, aquí mirem parlat una miqueta de futbol internacional, ja d'aquesta Lliga de Campions amb el Raül, ens hem dedicat més on hi havia un equip de la Lliga Espanyola com l'Atlético de Madrid, hem parlat més d'aquesta eliminatòria Atlético de Madrid-Arsenal, que ja està tancada, amb tu parlem una mica més, si et sembla, de l'altre, tot i que primer volem saber, doncs, la teva opinió envers el que va ser el partit de l'Emirates ahir, i després ja les expectatives que tens envers el München Arena.
4: Aviam, el partit d'ahir em va semblar un partit on els dos equips tenien por. Crec que va haver-hi moments pels dos equips, moments on l'Atlético estava bé, moments on l'Arsenal va ser superior a l'Atlético de Madrid. Ha sigut una eliminatòria molt igualada, aquesta és la realitat. Crec que potser ha estat més igualada del que molta gent, sobretot a Anglaterra, es pensava, perquè és veritat que l'Atlético de Madrid a la Lliga està a 20 no sé quants punts de...
3: 25.
4: Barça, 25 punts del Barça, l'Arsenal és líder de la Premier i potser a Anglaterra feien una miqueta de menys a l'Atlético de Madrid. A partir d'aquí crec que ha sigut una eliminatòria igualada, se la podia haver emportat qualsevol, finalment ha sigut l'Arsenal, potser perquè ofensivament tenia més que l'Atlético de Madrid, que va patir molt aquesta lesió de Julián a la segona part. I després el Sorlo, Zalmada, Baena no van saber jugar aquest partit, no? O no van saber tenir aquest pes per jugar aquest partit. I dit això, doncs, l'Arsenal doncs, m'ha rescut finalista, perquè al final doncs, potser ha sigut una miqueta més superior a l'Atlético de Madrid. No ha sigut una eliminatòria brillant, aquesta és la realitat. No? Potser l'eliminatòria més espectacular de veure és la del Bayern-Paris Saint-Germain, però ha sigut una eliminatòria on ha estat molt igualada i al final, doncs ja et dic, se l'emporta l'Arsenal, que estarà un altre cop a una final de la Champions i Arteta doncs, tindrà la seva gran oportunitat, no?, de guanyar la Champions, la primera Champions de l'Arsenal, i de fer un doblet històric per l'equip londinenc.
3: Que déu-n'hi-do, ja li tocava a l'Arsenal també estar en una altra final de la Lliga de Campions. Hem de recordar que la primera i única, en aquest cas, és la del 2006, enfront al Futbol Club Barcelona, a París, Copa d'Europa, que se'n va emportar el Barça.
4: Sí, correcte, correcte. I aquell, fixa't l'equip que tenia l'Arsenal. aquell any, no? Estem parlant d'un Arsenal que era molt millor de l'Arsenal d'aquesta temporada, però Arteta ha aconseguit fer un equip sòlid, un equip que potser no és tan brillant en el lloc, potser l'Arsenal de fa 3 o 4 anys era una mica més divertit de veure, però ha aconseguit fer un equip sòlid, un equip segur, un equip madur i un equip que sap jugar aquest tipus de partit.
3: Uh-huh. Molt bé, i en quant al partit d'avui, quines expectatives tens?
4: Home, doncs tant de bo sigui el mateix partit que París, no? Encara que sigui el 60% del partit de París, ja ens divertirem, no? En aquest Bayern-Paris Saint-Germain. No sé què dir d'aquesta eliminatòria d'aquest partit, perquè si et dic que pot guanyar el Bayern o que pot guanyar el Paris Saint-Germain i que pot ser un partit de gols, doncs està clar, no? És que pot passar qualsevol cosa. És que és un partit on al final que estigui més encertat, sé que és un tòpic, però aquesta és la realitat, no? Si el partit torna a ser de 4-3, 3-4, 5-4, 4-5, doncs està clar que al final qui tingui més pes ofensiu... Aviam, jo dono potser de miqueta més de favorit, potser una miqueta més al Bayern de Munic per això de jugar a Munic, no? De ser local. Però ja hem vist el Paris Saint-Germain, com moltes vegades això no li pesa, no? Que juga de visitant i és un equip igual de fiable que quan juga al Parc dels Prínceps. O sigui, que la gent miri el partit, que serà molt divertit i segurament serà també un partit de molts gols.
3: Serà un partit divertit i amb un grau de satisfacció per part del públic en general. Si fos el 60% del partit del Parc dels Prínceps de París, com deies tu, el 60%, ja podríem estar contents, eh? T'ho dic perquè no solen haver dos partits d'aquest tipus, no?, amb una mateixa eliminatòria, entre altres coses perquè aquest és el partit definitiu. En aquí hi haurà una gestió tàctica més acurada que no pas el que vam veure al Parc dels Prínceps de París, Alejandro.
4: Sí, però jo ja et dic una cosa, jo ja crec que això de potser que sigui un partit una miqueta més tàctic ja no ho veig, perquè també ho dèiem al primer partit, no? Doncs aguantar una miqueta més, etc. I no va ser així. O sigui, que jo crec que veurem un partit similar al de la setmana passada.
3: No ho sé, el que passa que la setmana passada vam estar d'acord en que els dos van embogir, eh? Van embogir, va ser sí. Aquell partit d'anada i tornada, d'intercanvi de cops, que semblava allò més aviat un combat d'arts marcials o de boxa o de full contact, per exemple, que no pas un partit de futbol, no? Tant de bo, si fos així i poguéssim disfrutar com vam disfrutar ja el dimarts de la propassada setmana, fantàstic, no? I el teu percentatge, en aquest cas, una mica per sobre el Bayern de Munic, eh?
4: 52 Bayern de Munic, 48% sí Paris Saint-Germain.
3: Sí que files prim, molt bé. Escolta, avui ja tinc anotada la colònia que tries de Reebok, de Tailored, perquè tu i jo parlant privadament avui aquest matí, abans de començar el repartint joc, doncs parlàvem del Reveal Your Potential, no?
4: Sí, correcte. Eh? Hem de treure el potencial per aquest final de temporada, eh? Perquè acabi bé aquesta temporada, que realment es pot acabar diumenge en el Clàssic, no? Almenys pel Barça, no per tota la Lliga, que estarà encara immersa en el descens de la lluita per Europa, però pel Barça, si revela el seu potencial el diumenge, doncs la Lliga ja pràcticament s'acaba.
3: Molt bé, recordem que hi havia l'oportunitat de triar, com sempre, doncs no sé, el Cool Your Body, o el Move Your Spirit, o l'Activate Your Senses, o l'Inspire Your Mind, però en aquest cas ens quedem amb el Reveal Your Potential. Les colònies de Reebok, tant en flascó per les senyores com per als senyors, en aquest cas, doncs, i amb diferents fragàncies, lògicament, la femenina i la masculina, de totes i cadascuna d'aquestes modalitats. Recordeu que les teniu pràcticament a totes les botigues especialitzades i a les grans superfícies. I en quant a l'última hora del Futbol Club Barcelona, què podríem explicar, Alejandro?
4: Doncs mira que l'equip ha tornat aquest matí a la ciutat esportiva. Hem de recordar que després de la victòria a Pamplona contra Osasuna, Hansi Flick els hi va donar dos dies, dilluns i dimarts. Diumenge era entrenament de recuperació i compensació i dilluns i dimarts els jugadors tenien dia de descans. O sigui que aquest matí han tornat a la ciutat esportiva per començar a preparar el partit contra el Madrid del proper diumenge. Tots bé, tots ok, menys Lamine Yamal. Ja hem de recordar que Lamine es perd tot el que resta de temporada, però tots els altres estan bé físicament. Veurem com arriba Rafinha, que l'altre dia no va jugar, i veurem si pot tenir alguns minuts el diumenge contra el Madrid.
3: Molt bé, perfecte. I en quant al dia de descans d'ahir, bé, no? Una miqueta per recuperar el teu potencial, també, no? Per descansar una mica. Sí. Perquè déu-n'hi-do la tralla que porteu el Raül i tu en aquest rush final de temporada, eh?
4: Sí, no, ha sigut una temporada com solen ser totes les temporades, però a més, aquesta temporada hem afegit les eleccions a la presidència del Barça, no? Que sempre és un desgast sí, extra sí. Per tot el que suposa. O sigui que ja també tenim ganes de que això acabi una miqueta, no? I poder descansar i estar més tranquil.
3: I sobretot que descansin els equips, eh? Que descansin els equips perquè la propera temporada, tot i que mira, en aquest moment ja ens està bé com està aquesta, no? Però a mi personalment la propera temporada m'agradaria veure en el cel de la classificació una lluita entre el Barça, el Real Madrid, l'Atlético de Madrid, el Villarreal i si pot ser un altre, millor que millor, no? I si la Lliga és cosa de 4 o de 5, millor que no pas de 2, jo més content. Jo almenys sí més content.
4: Sí, i amb un Villarreal que veurem com està la temporada vinent, perquè Marcelino no continua al Villarreal, ja s'ha fet oficial,
3: sí.
4: Que no continua la temporada vinent. Es parla molt d'Íñigo, de l'entrenador del sí. Rayo Vallecano, que segurament serà el seu substitut, i m'agradarà veure a Íñigo Pérez com a entrenador del Villarreal, que crec que amb la plantilla que té, home, no et diré lluita pel títol, però sí que pot ser, no?, un equip que estigui entre els quatre primers un altre cop. Veurem si finalment el cinquè de la Lliga aquesta temporada va a la Champions. Tot depèn una miqueta del Bayern, Friburg i del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, hem de recordar que juga demà la tornada de semis de la Conference League i que ho té una mica de cara perquè va guanyar 1-0 a Vallecas a l'Estrasburg, o sigui que ho té de cara per passar a la final d'aquesta Conference League, i a partir d'aquí doncs veurem si el cinquè va a la Champions, que en aquest cas segurament serà el Betis, com a reforç el Betis, però això ja és a partir de quan acabi aquesta temporada que ja tothom es posarà les piles en aquest sentit.
3: Tot i que, amics oïdors, l'Alejandro i jo som culers, evidentment som del Futbol Club Barcelona, però som gent de futbol, som gent de l'esport, malgrat, per exemple, ja ens estigui bé la situació com està en aquest moment, però jo personalment suposo que t'alinies amb mi, Alejandro, amb el que dic que la propera temporada, per exemple, si a 4 jornades del final, després de la 34a jornada, tenim una mica més de lluita, de competitivitat, no a dalt de la classificació, doncs perquè, clar, en aquest moment estem parlant de que el Barça, que té 88 punts, no? Té 11 punts al Real Madrid, té 20 punts al Villarreal, té 25 punts a l'Atlético de Madrid, té 35 punts al Real Betis Balompié. Massa marge, massa amplitud, massa distància. Vull dir, a mi m'agradaria, per exemple, que aquests equips, no? Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal i Betis, si pot ser, no? Que estiguessin en aquest moment amb un frec a frec amb 4 o 5 punts o 6 de diferència entre els 5, no? No, aquesta quantitat de punts que jo crec que desmereix també la Lliga Espanyola, eh? Per el que dic, Alejandro, Real Madrid a 11 punts, Villarreal en aquest cas a 20 punts, Atlético de Madrid a 25, Real Betis a 35 punts.
4: Home, aquí el tema és que l'Atlético de Madrid competeixi una miqueta més la Lliga, no? Que no llenci la Lliga com l'ha llançat aquesta temporada, que pugui lluitar, encara que sigui fins 7 o 8 jornades abans, contra Barça i Madrid, no? En aquest cas, i que hi hagi una lluita a 3 en comptes de 2, i que, per exemple, si el Sevilla no baixa, doncs pugui estar lluitant per Europa amb la Real Sociedad, amb el Betis, veurem si també, per exemple, doncs, tant de bo l'Espanyol també pugui estar, no? Bé, una miqueta més competitiu tot, no? Perquè és el que diu la gent. Al final, la lluita ha sigut un frec a frec Barça-Madrid un altre cop, però el Madrid ha descavalcat molt ràpid. El Barça ha sigut molt superior en aquesta Lliga, ha dominat amb mà de ferro aquests últims mesos de competició, l'Atlético va dimitir, la lluita per Europa és més barata, no?, que altres anys, vull dir, entrar a Europa és més senzill perquè la puntuació és més baixa, però en canvi el descens és més car perquè molts equips aniran a 41-42 punts, que segurament els 42 marcaran el descens aquesta temporada. O sigui que ha sigut una lliga estranya aquest any.
3: I tant que sí, doncs una competitivitat, amics oïdors, que nosaltres demanem, que potser alguns de vostès no estan d'acord, cosa que ens sembla molt bé, aquí cadascú té la seva opinió i totes són respectables, però que també hi haurà gent que sí, que li agradaria la cosa una mica més competida. Hi ha gent fins i tot a peu de carrer que em diu, home, Fèlix, però si hagués més competitivitat, el Barça també tindria més rivals. Diu, sí, sí, clar, el Barça també tindria més rivals, lògicament, però també els tindria els rivals o rival del Barça, com és el Real Madrid. És a dir, podria ser una cosa que et fessin a tu l'altra banqueta, però també en els demés. Vull dir, jo crec, per exemple, que a vegades hem viscut unes Premiers que precisament per això es diu la millor lliga del món, la Premier, no? Perquè a vegades hi han quatre... A vegades no, eh? Però hi han 4 o 5 que estan a les últimes jornades amb possibilitat de guanyar qualsevol dels 4 o 5, no? I això és un goig.
4: Sí, totalment, no? És veritat que potser la Premier és la que durant més anys ha tingut aquesta competitivitat. Aquesta temporada és un frec a frec entre Arsenal i Manchester City, o sigui que més o menys és com la Lliga en aquest cas.
3: I que no ens trobem el que es troba en Escòcia, per exemple, que per primera vegada en 40 anys pot guanyar un equip que no sigui el Glasgow Rangers o el Celtic de Glasgow.
4: Sí, el Hearts, no?
3: Sí,
4: està a punt de guanyar la Lliga.
3: O sigui que és una cosa que demanem, no? Que hi hagi... Per aquí em sembla que volen parlar del Thun, també, de l'equip suís, però vaja, en qualsevol cas, ja en parlarem un altre dia. Una abraçada forta, Alejandro, cuida't molt, que vagi bé, demà en parlem una estona més.
4: Perfecte, Fèlix, una abraçada, fins demà.
3: Cuida't a mi, que adéu-siau.
5: Directe Marca Catalunya, repartint joc amb Fèlix Monclús.
6: Ja és aquí la deuena cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann al Port de Barcelona. Aquest any ens avancem el 31 de maig i ens movem al Port de Barcelona. No t'ho perdis. Inscriu-t'hi ara a barcelonaenmarxa.org. Una cursa 100% solidària, 100% contra el càncer. Nous recorreguts, distàncies, samarretes i molt més. Corre, camina, ho anima, però sobretot participa-hi. Amb el patrocini de Tractopont, Dashman, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB. Cursa quilòmetres contra el càncer. Cada quilòmetre compta. Suma quilòmetres contra el càncer.
3: Ens hi sumem a una bona causa, com ens deia el Marc ara fa una estoneta, ens hi sumem a tot el que sigui tema solidari, tema de donar el nostre suport, tant anímic, energètic o econòmic, ens hi sumem. I ara deixeu-me, perquè aquesta sintonia la reconeixeu a la perfecció, que us parli d'AV Services. Recordeu, serveis audiovisuals per esdeveniments d'empresa tant a Barcelona com a Madrid. Si heu d'organitzar un esdeveniment d'empresa, deixeu-la per audiovisual, evidentment, als amics d'AV Services. Tenen totes les solucions i el millor equip d'especialistes tècnics. Us acompanyen des de l'A a la Z, des de l'estudi inicial del projecte fins a la finalització de l'esdeveniment. Amb més de 20 anys d'experiència, tenen un servei excel·lent amb disponibilitat, flexibilitat i agilitat. I el que us deia, doncs, o el que us dic sempre, make it easy, fent fàcil el difícil, és el seu eslògan, fent fàcil el difícil, make it easy. Recordeu la web www.avservicesteam.es, www.avservicesteam.es, make it easy. Anem en aquest moment amb un debat. O sigui, ja heu vist que, per exemple, avui, doncs, d'alguna manera, a vegades, com fem el full de ruta del Directe Marca Catalunya repartint joc del programa segons l'actualitat que tenim, no? Avui calia, possiblement, ja, perquè ja no en parlarem més, sí, a la tertúlia, però ja no en parlarem més d'aquesta eliminatòria entre l'Atlético de Madrid i l'Arsenal, parlar-ne més d'aquest partit que del partit d'avui amb el Raúl Fuentes, però amb el Raúl parlar també del partit d'avui de Munic, no? I després amb l'Alejandro ja hem parlat una mica menys d'aquesta primera o eliminatòria ja tancada a semifinals i una mica més del que podem esperar avui. Ara el que fem, evidentment, ja és parlar només del que podem esperar avui. Tenim aquí amb nosaltres el Marc i el Joel, que ens parlaran, doncs, d'aquest partit, un defensant els colors del Bayern de Munic, l'altre els colors del Paris Saint-Germain, el partit que juga al München Arena. Abans, però, deixeu-me que... Joel, amb el teu permís, m'acomiadi del Marc, no? Perquè el Marc Vivancos, que el tenim aquí, ha estat amb nosaltres com universitari en pràctiques aquí al Directe Marca Catalunya repartint joc. Marc, gràcies, bon dia, benvingut.
7: Bon dia, Fèlix.
3: Gràcies per haver estat un temps aquí amb nosaltres. Gràcies per haver marcat també una pauta, un estil, una manera de fer. Tu ets un home que a l'hora de fer qualsevol de les coses que has fet sempre te l'has preparat molt bé, sempre has entrat molt bé, amb molta facilitat de diàleg i de discurs, i que és una cosa que la nostra audiència t'agraeix, no? Per tant, t'agraeixo el teu esforç en tot moment i que ha estat un plaer tenir-te aquí un temps amb nosaltres.
7: A tu, Fèlix, per tota la confiança i per tots aquests mesos que tan a gust he estat en aquesta redacció.
3: Molt bé, perfecte. Doncs anem al debat. Qui defensa els colors de l'equip local?
7: Jo.
3: Tu, el Bayern de Munic, Bayern. Et toca tu al Paris Saint-Germain, eh?
8: És correcte.
3: Us escoltem amb molta atenció. Endavant.
8: Doncs el partit, de l'any, no? Com va ser al primer partit, no? La tornada està tot obert, encara que sigui el Paris Saint-Germain porti un gol d'avantatge del partit d'anada. Serà un partit molt igualat en tots els aspectes del joc, des de la porteria fins als defenses, mig del camp i a l'atac. O sigui, són possiblement els dos millors equips d'Europa actualment.
7: Bé, un partit espectacular el que veurem avui al München Arena, però crec que amb molt més control i amb molt més respecte un a l'altre dels equips avui que jugaran que el que van veure a l'anada. Jo penso que el PSG sortirà molt més calmat que el Bayern de Munic, que a casa ja sabem que són pràcticament imbatibles, només han perdut un partit a casa aquesta temporada contra l'Augsburg a la Bundesliga. Penso que aquests, els alemanys, sortiran molt més en tromba a atacar el conjunt francès i el PSG buscarà més tenir un control de la pilota, un control del resultat, que com ja sabem és favorable, però intentant aconseguir aquestes contres i transicions amb els tres jugadorassos que té a la delantera.
8: Doncs jo crec que no, realment, jo crec que no. Jo crec que tornarà a ser un partit boig, perquè al final d'això viu, no? El París és com bé has dit, no? És un equip que ja vam dir la setmana passada que es sent molt bé en transicions, es sent molt bé també en control de pilota. Ho vam veure, no? Que marcava gol al Bayern i Vitinha s'encarregava de llançar la pilota quasi al córner per anar a pressionar, així que és un equip que li agrada molt pressionar dalt. I he parlat de factors clau, també hi ha un factor que m'agradaria destacar. Quin noi el trobarem? El Neuer de l'eliminatòria contra el Madrid al Bernabéu, que ho parava tot. Trobarem el Neuer del München Arena, on va tenir algunes errades. Quin trobarem? Què en penses?
7: Doncs la veritat no ho sé, però penso que el partit d'anada no va estar tan desacertat com el partit de tornada contra el Real Madrid, ja que els tirs que va fer el PSG, que per cert va fer pràcticament 5 a porta i els 5 van anar cap a dins.
8: Quasi tots els tirs que sí. Van haver van ser gols, sí.
7: Eren pràcticament imparables, fins i tot el pal que li va donar Mayulo ja a les acaballes del partit. Encara que no sé si tant dependrà del porter, sinó la defensa. Encara que el Bayern va encaixar 5 gols al partit d'anada al Parc dels Prínceps, jo penso que, per exemple, Upamecano va fer molt bon partit. Crec que aquesta temporada està millorant molt. Abans era un central que tenia bastanta tendència a l'error i penso que ho està millorant bastant, molt important de cara al Mundial. I un factor clau en aquest apartat defensiu per part del Bayern de Munic, jo crec que serà Laimer, que penso que jugarà a l'altra banda a la que estem acostumats, ja que Alfonso Davies està lesionat, i vull veure també com estarà el seu substitut a la seva banda habitual, com és Stanisic.
8: Bé, ja et dic, una altra baixa també important al París és la de Achraf Hakimi. Canviarà tot el sistema del PSG. Jugarà Warren Zaïre-Emery, que ja ho ha fet en alguna vegada en aquesta posició, i el PSG ficarà molts jugadors del mig del camp, és a dir, Warren Zaïre-Emery actuaria com ho va fer en el seu moment Kimmich amb Guardiola al Bayern, o com ho està fent companyia amb el mateix Laimer. També Doué, que ha actuat de mig centre, també estaria més al mig, i ho juntaríem amb João Neves, amb Vitinha i també amb Fabián Ruiz, que torna, que ja està tornant a agafar ritme. El partit d'anada va ser quan va tornar de lesió. Com farà el Bayern per aturar ja no només el poder ofensiu que té el Paris Saint-Germain, sinó també la gran quantitat de jugadors que té al mig del camp? Musiala ja hem vist que no ha tornat potser amb molt ritme. Què creus que podria fer el Kompany?
7: Doncs bé, primer vull dir que el PSG té un equip espectacular. Tots els jugadors que pensem, que estem comentant, podrien ser titulars a tots els equips d'Europa i del món. I penso que això que has dit que el PSG de Luis Enrique poblarà el mig del camp amb jugadors amb una qualitat espectacular és molt acertat. Per tant, crec que Joshua Kimmich, un jugador que el coneixem perfectament, que porta diverses temporades fent-ho molt bé a la Bundesliga i fins i tot a Europa, serà molt important el ritme que vulgui proposar pel partit, ja que serà el que controlarà com anirà el joc del Bayern, si es basarà més en el control de la pilota, en atacar en tromba per bandes, pel mig. i un, amb un Pavlovic que a l'eliminatòria contra el Madrid em va agradar més que el partit d'anada contra, contra el PSG. Penso que és un jugador que a dalt a baix pot anar molt bé en quant a recuperar la possessió en qualsevol pèrdua del conjunt bavarès, i que Musiala és veritat que no ha tornat de la millor manera. El veig molt lent en, sobretot quan gira amb la pilota als peus, i un, que és una part bastant característica del seu joc. Crec que està per 60 minuts, després sortirà l'Enancar, que també ve de lesió, llavors aquesta mitja punta tinc bastants dubtes, i serà molt important també les baixades que faci Kane, com que ja hem vist que pràcticament a la sortida de pilota es, es posen tres centrals pràcticament a l'alçada de Kimmich i Pavlovic, llavors tinc bastanta curiositat com aquest duel de mig del camp es pot saldar avui al München Arena.
8: I Olise? Olise al final tindrà el duel amb Nuno Mendes, que ja a l'anada va ser un duel bastant parell. Van haver algunes que Olise va poder marxar-se, va haver algunes que Nuno Mendes va poder recuperar pilota, que a més un lateral que no només defensiu, és molt ofensiu. Serà potser el duel de la nit. Ja no només Olise amb Nuno Mendes, sinó també com aturar Luis Díaz, que es va fer potser, no diria el partit de la seva vida, però potser un dels millors partits de la seva carrera esportiva.
7: Bé, és que estem parlant de, dos, de per mi, els millors dos equips del món. Luis Díaz, una temporada espectacular, que ja el volia de cop al Barça i que alguns dèiem que era el fitxatge que s'havia de fer. Està fent una temporada excepcional, a la, no sé si la primera, segona, al Bayern. Penso que està fent una boníssima temporada. Michael Olise, que s'està parlant de que pot guanyar la pilota d'or. Jo crec, i és una cosa que diré d'aquest partit, pot sortir la pilota d'or després d'aquest partit, perquè penso que serà l'equip favorit a la final de la Champions contra l'Arsenal.
8: Tota la raó.
7: I bé, un trident espectacular, el trident de moda avui a Europa, i un partit espectacular que tinc curiositat si totes les que xutaran els dos equips acabaran dins com va passar l'altre dia.
8: Un partit que gaudirem, sobretot.
7: Sí.
3: Resultats?
8: Uf, que t'és complicat, perquè clar, serà... Jo... sincerament opino que passarà al París amb empat, amb molts gols, és a dir, potser un 3-3 també pot ser que hi hagi molts gols, perquè al final al Bayern li va la vida, al París li va molt bé les transicions, així que un 3-3 i seria l'eliminatòria ja no a l'any.
3: Era el resultat, eh?
8: Sí, però potser inclús del segle, et diria Fèlix.
3: Molt bé, el resultat per tu, Marc?
7: Doncs difícil, però a mi m'agrada més el Bayern, jo crec que passarà el Bayern i crec que serà un partit amb menys gols, però amb bastants, un 3-2.
3: Molt bé, un 3-2 en aquest cas que portaria el partit?
7: Als penals.
3: Als penals, eh?
7: Però crec que passarà el Bayern.
3: Molt bé, perfecte. Doncs Marc, el que et deia, molta sort i molts èxits amb tot el que
7: a
3: facis.
7: A tu, Fèlix.
3: Gràcies, Marc.
7: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, Joel.
8: A tu, Fèlix.
1: Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
9: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
10: Valorado.
9: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: En España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
12: Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: María, estás en mute.
15: Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
16: Ah, cómo hemos cambiado.
17: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
18: Citroën.
17: Consulta citroen.es.
19: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
20: Música.
3: Sintonia de Letamendi i Letamendi, tot sota la batuta de l'Esteban Tomàs, en aquest concessionari oficial espectacular que tenim en el centre de Barcelona. Recordeu, al carrer València, entre Aribau i Montaner, Montaner i Aribau, allà al carrer València, el concessionari oficial de Volkswagen, d'Audi, de Seat, d'Escoda, de Cupra, on us fan manteniment en preu tancat de totes les marques, servei de pre-ITV i ITV, carrosseries, reparació de totes les marques, cotxes d'ocasió, seminous, direcció, ampli estoc amb lliurament immediat. Teniu també finançament de la reparació, recollida i lliurament a domicili, i tot en el centre de Barcelona. Us recordo la web, en aquest cas, de Letamendi, és www.letamendi.com, i la part elèctrica, que és Letamendi, www.letamendi.com. Estan un al costat de l'altre, al carrer València, en el número 170-177, entre, recordeu, Aribau i Montaner, Montaner i Aribau, en el centre de Barcelona, 5.000 metres quadrats al vostre servei. Letamendi i Letamendi. Parlem en aquest moment de l'entorn del Futbol Club Barcelona amb en Lluís Canut.
20: Assistència Mèdica Col·legial presenta l'assistència del dia.
3: Bon dia, Lluís.
21: Bon dia, Fèlix, com estem?
3: Molt bé, rei. Tu lluny, eh? Estàs lluny, et sentim una mica lluny, però et sentim bé. Quina és l'assistència del dia, Lluís?
21: T'anava a dir que estic en un lloc paradisíac i idíl·lic com és la terrassa del Club Natació Badalona, perquè aquí a Badalona no tan sols és el bressol del basquetbol, sinó que també és el bressol del patí a vela. I aquí hi ha una gran tradició de patinatge a vela, i hem vingut aquí amb el meu bon amic Ferran Gobert, que durant molts anys va ser l'encarregat del material i home de confiança de l'Aito García Reyes de bàsquet, i estem aquí juntament amb el Víctor Romagnini gaudint d'aquest paisatge fantàstic i meravellós que és la platja de Badalona.
3: Molt bé, doncs una abraçada ben forta als tres i dir-te que jo també estic aquí amb un membre, en aquest cas, del Badalona de bàsquet, de la penya, que és el Jordi Moreno, el nostre cap en el control de so i muntatge tècnic. Ell és molt de la penya i també és membre de la pròpia penya, imagina't, o sigui, estem amb badalonins avui, eh?
21: Doncs hi ha un programa molt verd i negre.
3: Exacte. Esperem que més verd que no pas negre. Lluís, quina és l'assistència del dia?
21: No, l'assistència del dia és constatar que ahir vam veure un Atlètic de Madrid absolutament resignat, que es va veure impotent doncs, davant de l'Arsenal per ser l'equip que aconseguís la victòria i classificar-se per la seva quarta final de la Copa Europa. El cert és que va decebre l'equip de no va trobar la fórmula ni la solució, diguem-ne, que va contrastar la superioritat de l'Àrsenal, i doncs, gràcies al gol de Saka doncs, es va portar la victòria de forma merescuda al conjunt de Feta, que d'aquesta manera doncs, disputarà la seva segona final de la Champions 20 anys després d'aquella que va perdre a París en el 2006 davant del Futbol Club Barcelona. Deixa'm dir una cosa. Els que contemplaven la possibilitat que Julián Álvarez fos el davant de centre del Barça i el fitxatge estrella del conjunt blaugrana, jo crec que després de veure la final d'ahir no cal que el Barça s'estalvi, no cal que l'esforç per fitxar el davanter argentí, que va decebre totalment i que no

0: Doncs mira, ahir parlàvem de la possible marxa de Putellas del Futbol Club Barcelona, l'Alexia Putellas, al final d'aquesta temporada, i ara se li suma una altra possible baixa que ahir doncs, donava a conèixer doncs, Catalunya Ràdio, que és la de Mapi León, una central aragonesa que ha estat una de les claus dels jugadors, de les jugadores, diguem-ne, que ha tingut més carisma en aquest Barça femení, i que es veu que ha rebutjat l'oferta de renovació a la baixa que li fa el club i que finalment també emprendrà el seu destí a Londres, en el Londres City, on es trobarà amb Alexia Putellas i on doncs, podrà doncs, continuar la seva carrera futbolística allunyada del Barça, on ha estat una de les peces clau d'aquest cicle guanyador del Futbol Club Barcelona. Una jugadora, sobretot amb molt de caràcter i sobretot molt plena d'energia.
1: Factor Energia ha patrocinat la notícia amb energia del dia.
2: Molt bé, de tota manera entenc que Pere Romeu i l'estaf tècnic del Futbol Club Barcelona ja estan treballant en benefici de la propera temporada, perquè clar, substituir aquestes dues futbolistes no és gens fàcil, per tant entenc que deuen estar ja a la feina. Molt bé, Lluís, escolta'm, disfruta, una abraçada ben forta als teus dos companys, una encaixada ben forta i un petit crostonet al Víctor, en aquest cas, doncs el teu home de confiança a l'hora d'escriure, i que escolta'm, que d'alguna manera aquesta sobretaula que fareu avui serveixi per planificar ja una miqueta el proper llibre. Aviam si pot ser, Lluís.
0: Pensava que em deies que seria per planificar la secció de bàsquet del Barça, però això és un tema bastant més complicat.
2: Sí. Una abraçada, cuida't.
0: Vinga, adéu-siau, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau, bon dia.
1: Assistència Mèdica Col·legial us ha ofert l'assistència del dia.
3: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
4: Som persones tenint cura de persones.
3: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència sanitària.
4: La dels metges.
5: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Xavi, falta molt poc pel teu casament.
7: Xaviot!
6: I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
7: Xaviot!
6: I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
7: Xaviot, mare! Xaviot! Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
6: Bé, ja estic més tranquil·la.
8: Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 42 49. 93 748 42 49.

0: El Pericos a Radio Marca, avui dimecres dia 6 de maig del 2026. El primer equip, l'Espanyol, ha tornat als entrenaments després del dia de descans ahir, dia de descans ahir dels jugadors blanc i blaus, ja per posar-se a to pel partit de dissabte, perquè a la ment no hi ha cap altra cosa, o millor dit, no hi hauria d'haver cap altra cosa que la finalíssima contra el Sevilla Futbol Club. La tarda del dissabte serà fonamental per l'equip de, per aquest Espanyol, equip blanc i blau, en un moment baix de forma a nivell futbolístic i també a nivell mental. Només dos punts separen el conjunt blanc i blau i l'andalús, 39 pels pericos i 37 pels andalusos. Setmana important també, i per això tindran veu els capitans, eh? Ahir, Edu Expósito va enviar un missatge d'unió i força mitjançant les xarxes socials. Ho parlarem avui durant el programa. Pol Lozano parla avui per declaracions que ens ha ofert el club. L'escoltarem en uns minutets al jugador de Sant Quirze del Vallès. I demà tindrem roda de premsa a la ciutat esportiva Dani Jarque del capitano, de Javi Puado, amb la qual cosa el club també, aquest Espanyol, envia el missatge que és una setmana decisiva. I més enllà dels capitans, a sobre, avui, en aquest programa, el Pericos de Radio Marca, tenim a Carlos Romero com a protagonista, el futbolista de Torrent, ha rebut el premi Fosprim Plus de Sòria Natural, dels nostres amics de Sòria Natural, el jugador amb més energia de la temporada, d'aquesta temporada 2025-2026, i podrem escoltar-lo en uns minutets també, al voltant de dos quarts de dues del migdia, més o menys, tindrem entrevista amb Carlos Romero, aquest futbolista de Torrent, que està sent realment una de les sensacions en aquesta temporada blanc i blau. Amb la qual cosa, avui al Pericos a Radio Marca repassarem l'actualitat blanc i blau i farem alguns càlculs, aquestes matemàtiques, a veure com se'ns donen, per veure on i com està la permanència de l'Espanyol. A més, tindrem, com sempre, com cada dia, aquí la bombonera d'en Tomàs Guaix i, per suposat, com hem parlat abans, tindrem a Carlos Romero per analitzar la seva temporada i també el moment esportiu que es troba ara mateix al conjunt perico. I a l'hora de tertúlia, Joan Renom, Rogelio Rengel i també el company de Mundo Deportivo, Sergio Escario. I sobretot, abans de començar amb la pregunta del dia, recorda que pots enviar la teva opinió en format de nota de veu al telèfon del programa. Has d'apuntar aquest número, el 644-44-97-21, 644-44-97-21. Envies, enregistres la teva nota de veu, l'envies al telèfon del programa i t'escoltem, clar que sí, en directe en el Pericos a Radio Marca. Recorda, 644-44-97-21. Amb això i molt més, amb Jordi Moreno als serveis tècnics, avui des de la ciutat esportiva Dani Jarque arranca el Pericos a Radio Marca. I com és habitual, cada dia aquí en aquest programa, en el dial 89.1 de la vostra freqüència modulada, viatgem cap a Sòria Natural, que a sobre avui és un dia especial pels de Sòria Natural i per aquest programa.
1: Fosprin Plus i Fosprin Sport de Sòria Natural patrocinen la notícia del dia.
2: Aquesta és la pregunta del dia.
0: Perquè si necessites energia, has de provar Fosprin Plus de Sòria Natural, perquè és molt més, com ja sabeu, que una jalea, que una jalea. És rendiment, resistència, defensa, concentració amb jalea real, propòlio, NADH, vitamines, minerals i també aminoàcids. Una línia acción de gala, una alineación de gala, clar que sí, els de Fosprin Plus, perquè pots trobar el Fosprin Clàssic, el Plus, el Sport, el Zero, el Junior. Pots escollir el que més t'agradi. Fosprin, recordeu, com ja sabeu, de venda en arbolaris, a parafarmàcies, farmàcies i també online. Fosprin evolucionant des de 1989 i a sobre avui amb protagonista a la ciutat esportiva de Nijarque, perquè a Josep Targell li ha entregat el jugador amb més energia, al Carlos Merrero, futbolista que ara parlarem amb ell en uns minuts. Abans, però, és moment de fer la pregunta del dia. Va una miqueta relacionada. Avui, com tampoc està el José Manuel Oliván, esperem que ja demà sí que recuperi del seu mal de gola, tenim, com ahir, a Josep. Bon dia per la pregunta. Li ha molt la tarda, Josep, com estàs?
3: Bona tarda, Rubén, com estem?
0: Què preguntem avui relacionat amb el protagonista, no? Amb el Carlos Romero?
3: Pues sí, mira, al Twitter de Pericos Marca preguntem, la pregunta del dia avui és: què nota le pones a la nota a la temporada de Carlos Romero? Tenim quatre opcions: la més votada amb un 48%, aprovado; la segona amb un 31%, notable; la tercera amb un 17%, suspenso; i la quarta amb un 4%, excelente. Podem llegir ara també alguns dels comentaris que tenim a la pregunta del dia. Per exemple, el Dani ens diu que primera volta espectacular, segona volta discreta, una mica com l'equip. Dels pocs aprovats, el problema de l'equip són Roberto i Quique, que no tenen nivell per primera. Després també tenim a Rabona de Calero, que ens diu: es el jugador con más calidad que tenemos ahora, una lástima que hace varios partidos que parece que se cuida las piernitas para su vuelta al Villarreal, pero sin dudas es crack. I acabem amb el comentari de Polva, que ens diu: para mí, de lo mejorcito del Español, prolífico, rápido, decisivo, es un animal. Para mí, un 7,5 por los resultados del equipo, pero podría ser más.
0: Això és el la temporada, Josep, d'en Carlos Romero és realment bona i ara mateix, malgrat la situació que es troba a l'Espanyol, és un dels jugadors més decisius, no tan sols a la part defensiva, que ha estat força bé, sinó a la part ofensiva, és dels jugadors que més perill creen aquesta plantilla.
3: Sí, és una pena que hagi anat una mica la seva dinàmica, amb la dinàmica de l'equip, i hagi marmat una mica el seu rendiment en la segona part de la temporada, però la veritat que és el Carlos Romero del primer any, diguem, de 2025, va ser un jugador que, home, apuntava fins i tot a que si se mantenia el nivell podia anar convocat al Mundial.
0: Amb la... Home, era, tenia nivell de... Josep, no sé si estàs d'acord amb mi, tenia nivell de selecció.
3: Sí, sí, no...
0: El que passa és que potser De La Fuente prefereix a 5 futbolistes, 5 laterals esquerrans abans que ell. Doncs no ho sé, però el nivell de Carlos Romero era molt... Bueno, i de fet, jo crec que és dels jugadors més potables d'aquesta temporada, tot i que sí que has tingut una davallada en els últims partits.
3: Sí, no, evidentment que Luis de la Fuente prefereix jugadors com Grimaldo o Corella, que ja els té més treballats, però sí que, sense cap dubte, Carlos Romero dels pocs brotes verdes que podem dir d'aquesta temporada, en global parlant, evidentment, perquè la primera volta va ser molt bona de l'Espanyol, però en tot el còmputo global... Molt bon rendiment del lateral de l'Espanyol.
0: Les notes de Carlos

0: 11 minuts de les dues del migdia. Pericos a Radio Marca. Anem a la informació amb els titulars de la darrera hora de l'aspecte blanc i blau. Recordeu que avui el primer equip ha tornat als entrenaments a la ciutat esportiva Dani Jarque per preparar el duel contra el Sevilla Futbol Club. Autèntica final dissabte a 4:45 de la tarda i veurem si amb Cyril Engonge o no. Recordeu que el futbolista belga es va perdre el partit contra el Real Madrid per una contusió al genoll esquerra. L'Espanyol no té cap sancionat, però sí 6 jugadors apercebuts. És a dir, que si veuen la targeta groga es perdran el partit del proper dimecres 13 de maig a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra l'Atlètic Club de Bilbao. Anem a escoltar el protagonista d'avui, més enllà del que tindrem en uns minutets, que és en Carlos Romero. Anem a escoltar a Pol Lozano, un dels capitans, figures importants, capdals en la plantilla de Manolo González, parlant sobre la setmana més important de la temporada i com millorar aquesta situació.
1: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana. Nosaltres ja els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i evidentment sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. Hem de saber el que ens juguem amb determinació. El que ens toca és treballar, netejar una mica la ment, no? Com ens diu el míster, i sobretot recuperar moltes coses de les que la primera volta les fèiem potser sense pensar, no? Inclús, o sigui que jo crec que el camí és aquest i que quan tinguem els 3 punts segur que tindrem aquesta confiança com per afrontar els altres partits, segur.
0: Bon dia. Netejar la ment, molt important, després d'aquestes 17 jornades sense aconseguir la victòria, i que no és tan senzill com sembla. Ahir, per exemple, parlava amb l'Àngel Martínez al programa i que és important netejar la ment, però que no és fàcil, no? S'ha de tenir continuïtat i una cosa molt important, un aspecte molt important que l'ha comentat a Pol Lozano, aquest sentit de netejar la ment, donar el màxim en aquestes setmanes que queden.
2: Sí, és evident que si no tens el cap on toca i tens aquí el run-run darrere, diguem, la mosca darrere l'orella de que portes 17 partits sense guanyar i de que cada partit és una final i que ho has de treure perquè si no te'n vas a segona divisió, és evident que no pots treballar bé. Amb una pressió tan gran no pots treballar, però tampoc no treu que la situació de l'Espanyol és la que és i necessites treure 3 punts com a mínim d'aquest cap de setmana o d'on siguin, perquè no, si no ho tens molt complicat.
0: Sí, 3 punts donaria molta calma, això és veritat, Josep, però quan els guanyes, no? Esperem que sigui el dissabte, però sí que el calderó que s'espera aquest Espanyol, el Sánchez-Pizjuán, és complicat, i jo crec que també per això jugadors importants, no? com l'Edu Expósito ahir mitjançant xarxes socials amb aquesta carta o aquest post que va fer tant a Instagram com a Twitter, i en el següent: duele la situació després de tot lo bueno que habíamos hecho. Nos hemos metido nosotros solos y tenemos que sacarlo juntos, como ya hemos hecho otras veces. Las rachas negativas también acaban y el sábado tenemos una de las 4 finales que nos quedan para volver a empezar a cambiarlo todo. Sabemos perfectamente que lo que representamos, somos el mismo equipo que había generado

0: ilusión y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Elijo creer, somos el mágico español. Paraules ahí, o millor dit, escrit de Edu Expósito Josep, que marquen el camí de la setmana del que ha de ser per l'Espanyol aquest partit contra el Sánchez-Pizjuán, perquè és un tòpic. I diria, sonarà tòpic? No, és que és un tòpic total, però són partits de 6 punts.
1: Sí, sí, no, i sincerament és que em quedo molt, molt amb el que diu Edu Expósito de ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. En el sentit d'aquesta frase de que no ho diu explícitament, però de que som el mateix equip, si en algun moment vam estar tan bé com vam estar la primera volta, vol dir que tenim les peces i la... Si toquem les tecles necessàries podrem estar un altre cop allà. És evidentment que serà un partit molt difícil en un camp que ja sabem que és molt, molt calent, que és quasi una olla a pressió com és el Ramon Sánchez Pizjuán, i que l'afició del Sevilla, tot i que l'equip vagi malament i que no tingui un sistema de joc que sigui favorable i que tinguin estar competint quasi pel descens, no deixa mai a l'equip de costat, sempre estan apretant. Serà un partit que per l'aficionat neutral, sobretot, serà un partit per gaudir-ho.
0: Sí, per gaudir-ho, veurem si n'hi ha molt de futbol o no, això ja és una altra cosa, però en qualsevol cas sí que és un partit molt, molt atractiu. Més enllà del partit contra el Sevilla, avui tenim informació, la Liga ha denunciat els càntics i insults contra Jesús Gil Manzano, l'àrbit, i Vinícius Júnior, el darrer partit de l'RCD Stadium davant el Real Madrid. Aquest escrit formulat per la Liga assenyala que tot això es va produir en diverses zones del gol Cornellà, on es situa la grada Canyito. D'altra banda, Monchi ha dit que si rep una oferta l'escoltarà, però que ara mateix el de San Fernando, Monchi no té cap proposta de treball formal. Això són declaracions del propi Monchi. Tot això en aquest context sobre el rumor que vam parlar ahir, que el de San Fernando pugui ser una opció per encapçalar la parcel·la esportiva de l'Espanyol. Veurem la situació com acaba amb en Fran Garagarza. Hem repassat ja molts dies, no?, com està la situació amb el de Mutricu, que està de baixa, però que està treballant o fa algunes tasques de treball en aquest sentit, però que potser informacions de companys assenyalen que s'estaria buscant un substitut, potser no un substitut a la direcció esportiva, sinó, com apuntava el Javier Daro l'altre dia, un director general de futbol, però en qualsevol cas això és tot rumorologia, i ens centrem en l'informació, perquè a banda, el Club Blanquiblau, l'Espanyol, disposa de 600 entrades a un preu de 25 euros a la zona visitant del Sadar. Recordeu que el partit serà corresponent a la jornada 37, la penúltima jornada de la competició lliguera. Serà, com deia, el Sadar contra Club Atlético Osasuna. Encara no sabem horari, en principi serà un horari unificat, però veurem si es juga alguna cosa a l'Espanyol o no es juga. En tot cas, almenys hauria d'estar posat l'horari unificat i ja després veurem els canvis, però queden menys de dues setmanes, menys de 10 dies i encara no sabem aquest horari, però 25 euros aquestes 600 entrades que estan repartides entre grada d'animació i penyes també i socis en particular per la zona visitant del Sadar. Les entrades es podran adquirir a partir de dilluns, del proper dilluns 11 de maig a partir de les 10 del matí. Per tant, si voleu més informació, això és un petit tas a la teniu al web del club, i és per socis només, per la gent que ens escolti i vulgui anar a la zona visitant i no sigui sòcia. A més, Anna Torroda ha estat operada a Mèxic. La futbolista formada a la 21 es va trencar el lligament creuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. Va passar l'altre dia, divendres, al partit de Lliga corresponent contra l'Ama de Múrcia, i ara ha estat operada i té per davant al voltant d'un any de recuperació d'aquesta greu lesió. Des d'aquí el programa, des del Pericos de la Ràdio Marca, li donem una molt forta abraçada. I per acabar els titulars, Itzel Colocho ha estat convocat per la selecció del Salvador Sub-20. Aquest central del juvenil A viatjarà als Estats Units per disputar el premundial Sub-20 de la CONCACAF 2026. I per acabar els titulars, ara sí, tinc un missatge per tots els oients de Ràdio Marca, de Pericos de Ràdio Marca i de Ràdio Marca Barcelona, perquè sabies que Espanya, des de l'any 2015, els deutes es poden cancel·lar al 100% per començar des de zero, I què has de fer? Doncs has de trucar a Àrea Jurídica Global, advocats experts en la canció de deutes. Apunta aquest número perquè és molt important, eh? Apunta aquest número. 900 90 81 24. 900 81 90 81 24. Són els amics d'Àrea Jurídica Global, perquè ja milers de persones han aconseguit cancel·lar els seus deutes i tornar a començar a Àrea Jurídica Global. 900 90 81 24, o visita el web d'àreajurídicaglobal.com.

0: ha estat a la tertúlia. Passen, ja queden res, 7 minutets per acabar el programa. Entrem al tram final. Hem de passar per Césped Solución, perquè totes aquelles persones, jo sé que el Joan Renom, ara l'escoltarem, té el jardí com una selva. Pues, el primer que ha de fer és trucar al número 1, Césped Solución, els líders en instal·lació de gespa artificial. Césped Solución, l'empresa líder en gespa artificial de tipus residencial en Catalunya, dels millors fabricants, i fins i tot aquesta gespa artificial de gran qualitat, fins a 8 anys de garantia. T'has de posar a les mans dels professionals, perquè la veritat és que notaràs la diferència. Vinga, truca i pots demanar pressupost al 902-48-14-83, 902-48-14-83, o et pots informar al web cespedsolucion.es. Anem avançat aquests minutets de tertúlia per via telefònica. Tenim el nostre amic, el nostre company a les tertúlies. Rogelio Renque, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, com esteu vosaltres?
0: Bueno, a veure, expectants, no?, el partit contra el Sevilla. Surten a parlar pilars fonamentals al vestidor. Ja es pren aquest partit com una final, Rogelio.
1: Bueno, aquest partit, jo vaig fer la broma de, si no recordo malament, la segona setmana de gener que fèiem amb el de Martorell, que dèiem que era una final. Pues jo, des d'aquell dia, vaig dir que cada cap de setmana és una final.
0: Sí, sí.
1: Jo amb l'Espanyol, que com no he vist tantes de tants colors, estic assustat. I quan abans arribem, no els 42, els 43, jo no estaré tranquil, sincerament. I crec que la dinàmica ara mateix no és que sigui dolenta, és que és catastròfica. Jo aquests dos dies estic seguint l'equip i a part de, diguéssim, el que és l'equip en si mateix, l'entrenador, crec que fan el que poden. A mi em sembla que el que ve de la part de la directiva no es pot fer pitjor. Vull dir, crec que si agafes el manual d'autodestrucció, les estan seguint punt per punt, perquè em sembla una barbaritat. Cada cosa que surt de l'Espanyol és un desastre. Que no surti el president a donar la cara, a cridar... No sé, estic absolutament decepcionat amb el país. Absolutament decepcionat. Crec que és el culpable de la situació que estem vivint.
0: Joan Renom, també per via telefònica, molt bona tarda. No sé què en penses i com valores aquesta final contra el Sevilla dissabte.
2: Què tal, Rubén, com esteu? Bé, bueno, jo sincerament crec que empatarem. Perquè crec que és un resultat...
0: Jo el firmo,
2: que li convé... No, però jo crec que és un resultat que li convé als dos equips, saps? I o tant. Sigui, un pacte de no agressió i una setmana més i ja ens jugarem la permanència a casa amb el Bilbao nosaltres i ells amb qui els hi toqui. Hem de ser conscients també que, si no recordo malament, hi ha un Elche a la vez.
0: Correcte.
2: Aquesta setmana... Sí, sí. Que no m'estranyaria que també acabi amb empat. Aquestes coses sempre passen, no? Quan arribes a final de temporada i les coses van tan justes, doncs una vegada és això, un pacte de no agressió i ja està, i ja jugaràs les castanyes a un altre partit, no? Jo, sincerament, em costa molt creure que puguem arribar a guanyar el camp del Sevilla. O sigui que si ells apreten... crec que nosaltres, amb la dinàmica que portem i veient el que estem veient últimament, ens tremolaran les cames, saps? Per això jo crec que és bàsic que l'Espanyol posi por al Sevilla en els primers minuts, que intentem aconseguir alguna oportunitat que faci que vegin que no venim allà a tocar el dibuixi i que ells mateixos llavors ens diguin, bueno, escolta, un empat tampoc pot ser tan mal resultat per als dos, no? I després ja intentar sellejar la permanència aquí a casa amb el Bilbao, si podem, i si no, amb la Real Societat, que espero que faci el mateix partit que va fer quan van anar a Sevilla dilluns passat, que amagant les cames quan podien rematar o
0: sí,
2: recollint els braços quan els hi remataven quan els hi va rematar l'Alexis Sánchez, no? Però bueno, el fotut és arribar on hem arribat, saps?
0: Exacte,
2: o sigui,
0: sí,
2: això ja... Però ja és una cosa que ara toca intentar, tot i que sí que costa molt, intentar unir forces, unir forces i que tots anem a una per intentar salvar això, perquè per molt malament que s'hagin fet les coses, serà molt més complicat arreglar-les sistema segona. I un cop acabi la temporada, doncs s'haurà d'intentar... Ja podrem tots fer un
0: Sí,
2: judici i
0: primer la
2: intentar que...
0: salvació i després ja
2: Exacte.
0: podem parlar d'altra cosa.
2: Intentar les coses, arreglar les coses des de primera, ja dic jo que serà molt més fàcil que fer-ho des de segona, saps?
0: I tant,
2: I
0: sí.
2: és amb això amb el que ens hem de quedar, no? O sigui, tots som conscients que aquest club necessita canvis, que aquest club necessita una manera diferent de funcionar, que es necessiten noves cares, que es necessiten nous perfils i que aquest club ja està bé de maltractar l'afició, que amb els últims 5-6 anys això ha sigut un sinvivir, no?, que es diu en castellà. Una mica, aquesta és la realitat del club, no?
1: Jo no estic, jo hi ha una cosa que no estic massa d'acord amb tu. A principi de temporada jo vaig veure una unió brutal, afició, equip, un ambient fantàstic com no havia vist mai a la meva vida. Gent jove, tot ple de camisetes, i això va aguantar bé, i això ha funcionat. Per mi, no és que diguéssim, per mi el tàndem Garagarza Manolo era perfecte, tot funcionava bé. I hem tingut la desgràcia del que li ha passat amb el Garagarza, i per mi, dintre del que és la directiva, hi ha un problema que és que ningú dona la cara i segueix. I aquest és el greu problema de l'Espanyol. Però l'estructura de lo que, com funcionava, jo no crec que es té que tocar. El que es té que tocar és que el futbol necessites persones que influeixin, que tinguin poder, i l'Espanyol no té ningú, absolutament ningú.
2: Això
1: Diguéssim,
2: segur, això
1: si...
2: segur. A nivell institucional, que estem supercoixos també, però
1: Som un zero. Som un
2: hem de ser
1: zero.
2: també hem de ser realistes també amb una cosa, que nosaltres portem una motxilla molt carregada, tots els pericos portem una motxilla molt carregada, i a la que tenim un entrenador, que jo he sigut manolista i l'he defensat des del primer moment, que diu quatre paraules, que veiem que viu el club com volem, com nosaltres creiem que ho ha de fer, que representa el club i tal, endiosem aquesta persona. Però també hem de ser
1: No, estic
2: conscients
1: d'acord. No, no, no, no, no.
2: de que aquesta persona porta 17 partits sense guanyar i que no ha tingut la capacitat de tallar una ratxa tan negativa.
1: I
2: I hem
1: aquí...
2: de ser conscients, també que Manolo, l'experiència de Manolo, no ha passat del futbol territorial, que estar a l'Espanyol és la primera experiència que té d'un equip de segona divisió en el seu moment i d'ara de primera divisió. I segurament aquesta manca d'experiència està fent que no estigui trobant la manera de poder tallar aquesta sagnia. Això hem de
1: Estic
2: ser... Això
1: d'acord amb...
2: són dates objectives, saps? O
1: Estic
2: sigui,
1: d'acord amb tu, però...
2: a qualsevol altre entrenador amb aquests números ja estaria cessat. I això és així.
1: Jo
2: Això és
1: estic d'acord
2: així.
1: amb tu, només hi ha una cosa que per mi t'oblides, i és, estic d'acord amb el que has dit tu, però és que el problema és que el normal és que tu tinguis un president que comença a sortir als mitjans de comunicació, que comença a dir, a apretar amb els àrbits, a apretar l'afició, a donar suport. Tens algú dintre del que és l'organigrama directiu que doni suport al Manolo. El Manolo està sol. Jo el veig sol, absolutament sol. I el Manolo, jo crec que és un tipus que ha demostrat, ens va pujar a primera divisió, ens va mantenir l'any passat, aquest any ha fet una temporada fins al gener extraordinària, ha demostrat que en sap, però necessita ajuda, i l'hem deixat tirat. I quan una persona amb aquesta situació el deixa sol, el que tens necessites que al redor teu la gent et doni suport, i no li donen. I per mi aquest és el greu error,
2: Però,
1: la gran crisi que jo tinc.
2: això és així ara i ha estat amb tots els anys de Chen. Tampoc Chen s'ha caracteritzat per
1: Vale.
2: ser un president de sortir molt a la palestra i tal. Però
1: Però no, però per
2: vull
1: exemple,
2: dir,
1: aquell...
2: qui ha de salvar Manolo a hores d'ara, qui ha de salvar a Manolo són els jugadors. Són els
1: Sí,
2: jugadors
1: però
2: que
1: per
2: han de
1: exemple...
2: sortir al camp perquè s'omplen la boca els jugadors de que estan amb Manolo, de que estan amb Manolo i no sé què, i després es casquen un partit com el del Levante, que faria millor la meva àvia, saps el que vull dir o no? Amb una falta de
1: Sí, però...
2: professionalitat i una falta d'actitud que no s'entén. O sigui, si tant
1: Però
2: estàs amb
1: aquí...
2: l'entrenador, t'has de partir la cara per ell i has d'anar
1: Sí,
2: als partits a saco. I no està passant, això. No
1: però
2: està
1: tu...
2: passant.
1: Estic d'acord amb tu, però hi ha una qüestió que és... El senyor Che ja no està. Perfecte. Entra gent nova. Molt bé. quan els grans, els equips tenen problemes, el president baixa al vestuari, fot quatre crits, quatre bronques, surt als mitjans de comunicació, dona la cara, i ningú dona la cara, tio. I aquest no, és el greu error.
2: Que Manolo... aquest club està orfe de direcció, però això ja ho sabíem.
1: Bueno, ja ho sabíem. Però, per exemple, jo me'n recordo quan va, a principi d'any jo estava super emocionat amb el Watts aquest, que venia aquí, un tio de 2 metres, venga, pues un líder perfecte. Vindré aquí al febrer, tu l'has vist?
2: Això qui, perdona?
1: Aquest, el John Watts, el que era futbolista.
0: Allí n'hi ha hagut, però... Ja. Companys, hem de tancar. Mil gràcies per l'estoneta que heu tingut. Joan Renom, mil gràcies i ens escoltem la setmana vinent.
2: Molt bé.
0: Rogelio Rengel, forta abraçada a tu també.
1: I perdona, Rubén, adéu.
0: No, faltaria més. Vinga, anem a fer el moment estrella del dia.
3: Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
0: Senyor, bon matí, que no m'he oblidat de vostè. Moment estrella del dia, per qui?
4: Per Carlos Romero, per la tala esquerra de l'Espanyol, que està endombrat el futbolista amb més energia de la temporada.
0: Clar que sí, dels nostres amics de Fos Primpus de Sòria Natural. Nosaltres ens acomiadem, acabem aquí al Pericos a Ràdio Marca. Recordeu que ara teniu el Catalunya Futbol amb el Ricard Vicente. Demà tornarem a molt més espanyolisme i a molt més informació. Recordeu, roda de premsa de Javi Puado. Vinga, adeu-siau.

0: Ràdio Marca Barcelona també és a internet.
1: Escolta'ns en directe des de radiomarcabarcelona.com,
0: la web de la ràdio dels esports. Ràdio Marca. A Ràdio Marca Barcelona, Catalunya Futbol, amb Ricard Vicente.
2: Senyores, senyors, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Catalunya Futbol. És dimecres 6 de maig del 2026. Des d'ara i fins 3:45 de la tarda, les informacions i els protagonistes del futbol territorial català. Amb Jordi Moreno, la direcció tècnica i control de SOM, el suport d'Eric Díaz Rodas i el treball de redacció i producció de Marc Fernández, Joel Vicedo i Josep Bondia. El Barça femení té avui compromís de Lliga. Aquesta tarda recupera el partit pendent amb el Llevant. Les blaugranes són campiones, mentre que les valencianes lluiten per la permanència. Hi haurà rotacions en l'equip de Pere Romero. A Tercera Federació, ahir parlàvem d'un gol important, el de Manel Martínez per la Fundació Grama. Avui, un altre gol que va ser transcendental, el d'Adrià Pla de Vall pel Vic. Els biguetans es mantenen encara vius a la categoria gràcies al triomf a Nou Barris. A la Lliga Elite, el Castelldefels continua en caiguda lliure. Trucarem al director esportiu de l'entitat, l'Àlex Romero. La Unió Esportiva Sants ha aixecat la veu. El club denuncia la manca d'atenció per part de l'Ajuntament de Barcelona ara que s'ha anunciat la instal·lació de gespa natural al Nou Cerdanya i al Narcís Sala. La segona divisió catalana comença a decidir campions. És el cas del quart campió del grup primer des de dissabte. Albert Batllosera és el seu entrenador. Qui ha deixat de ser entrenador és Pedro López, destituït en el Sant Ildefons, a manca només de 2 jornades per al fi de la temporada. Al Catalunya Futbol us avancem que demà dijous hem citat els responsables de comunicació del Martinenc, de la Pobla de Mafumet i del Prat per debatre al voltant de les 2 darreres jornades a la Lliga Elit. Serà demà, ara, una pausa i comencem.
0: Catalunya Futbol, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Campus López Adán, especial 30 aniversario. No os perdáis este verano todo lo que hemos preparado para vuestros hijos. En Gabá, instalaciones de Canturayó. 3 turnos de 10 días entre el 22 de junio y el 31 de julio. Categorías de sub 7 a sub 14, nacidos entre 2012 y 2019. Trabajaremos la mejora técnica, táctica, estratégica y el juego en equipo. Formación con entrenadores titulados, actividades lúdicas. Y además, celebraremos el 30 aniversario con la disputa de un mundialito, una competición por selecciones con un formato de liguilla y con equipaciones y trofeos especiales. Inscripciones abiertas, plazas limitadas. Contacta con nosotros. Oficinas de Canturayó, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. En el mail rlopezadan13@gmail.com o en el teléfono 667-640570. 667-640570. Campus López Adán. 30 años formando en la base del fútbol.
2: Som-hi, comencem al Catalunya Futbol d'aquest dimecres. De seguida ens endinsem en temes d'actualitat, però abans, el Barça femení avui té partit de Lliga. Anem amb els detalls. Marc Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda, Ricard. El Barça femení disputa avui el seu partit de Lliga corresponent a la 27a jornada del campionat davant el Llevant. Un partit que no es va poder jugar el darrer cap de setmana, ja que el Futbol Club Barcelona disputava la tornada de les semifinals de la Champions. El partit tindrà l'al·licient d'un Llevant que lluita per la permanència, ja que les blaugranes ja s'han proclamat campiones de Lliga. Escoltem a Pere Romeu, entrenador del Barça, a la prèvia del partit.
4: Crec que tenim molts partits així a la Lliga, d'un rival on es vol tancar molt a camp propi i vol viure del contraatac. Nosaltres ja sabem quin tipus de partit hem de fer, de molt domini, de molta possessió, de molta arribada, de molta pressió postpèrdua per intentar evitar qualsevol tipus de contraatac per part seva, tenir unes bones vigilàncies ben marcades, que la portera ens jugui adelantada com fa habitualment. Crec que és un partit amb la línia que ja coneixem de la Lliga.
3: Amb el títol a la butxaca, Pere Romeu va confirmar que hi haurà rotacions en el partit aquesta tarda.
4: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent i demà és un dia per moure l'11 i donar aire fresc a la gent.
3: El partit Barça-Llevant començarà a 3:45 a l'estadi Johan Cruyff.
2: Gràcies, Marc. I del futbol femení, del partit de Lliga d'aquesta tarda del Futbol Club Barcelona, passem a la Tercera Federació. Ahir us parlàvem d'un gol molt important, el de Manel Martínez per la Fundació Grama. El seu gol va donar la victòria al seu equip a Mollerussa i li permet estar viu en la lluita per la promoció d'ascens. Bé, un altre gol va tenir la mateixa o més importància, transcendental, el gol d'Adrià Pla de Vall pel Vic en el temps d'afegit a Nou Barris. Aquest triomf li dona al Vic esperances de mantenir la categoria. Josep, bon dia.
5: Bona tarda, Ricard. El Vic ha sumat una victòria clau aquest cap de setmana davant la Muntanyesa, gràcies a un gol in extremis d'Adrià Pla de Vall al temps afegit. Aquest triomf manté viu a l'equip en la lluita per la permanència a Tercera Federació, tot i que la situació continua sent delicada. Els biguetans no depenen d'ells mateixos i hauran d'estar molt pendents del que passi en l'enfrontament entre el Can Vidalet i el Cerdanyola a l'última jornada. Des de Ràdio Marca Barcelona ens hem posat en contacte amb el golejador, que va viure així la seva diana.
6: Va ser un gol importantíssim, perquè era l'última jugada del partit i jo personalment sabia que si no marcava en aquell moment ja estàvem descendits, i va ser un gol importantíssim, no només per mi, sinó per tot l'equip. Es pot veure en la celebració el que va significar per tots nosaltres, no? Aquesta esperança extra per poder mantenir la categoria. Era totalment conscient de la importància que va tenir aquell gol. De fet, just quan vaig pujar a rematar el saque de banda, m'anava repetint a mi mateix: ha de ser aquesta, Plade. Anava dient a mi mateix, i mira, al final va ser aquella, i pues, molt content del gol, i va ser una bogeria.
5: El factor emocional és clau en un final de temporada tan intens, i el Vic està preparat per aquest moment.
6: Hem estat tot l'any passant-ho molt malament. Cada setmana ens veiem allà en zones de descens, però hem estat forts mentalment i no ens hem rendit, i crec que ens mereixíem arribar fins a l'última jornada amb opcions de salvar la categoria, i mentalment som un equip que ens veiem capaços de guanyar el Badalona. No tenim por a cap rival, sabem que serà molt complicat i que no ens posaran les coses fàcils.
5: El darrer encontre del curs serà contra el Badalona, que actualment ocupa la segona plaça de la classificació, pel que serà un partit força difícil. El lateral ens explica com plantegen el duel.
6: Sabem que no depenem de nosaltres mateixos, però l'altre enfrontament del Cerdanyola al Can Vidalet, doncs, és un enfrontament on hi pot passar de tot. Llavors ens centrem a fer la nostra feina, a guanyar el partit, a derrotar el rival, i una vegada haguem fet la feina i l'haguem fet ben feta, ja miraríem aviam què ha passat a Esplugues. Llavors, plantegem el partit amb tota la confiança del món i, ja et dic, sense cap mena de por. Jo estic molt, molt tranquil personalment, crec que ho podem fer i tinc fe en aquest equip, i crec que l'altre dia es va demostrar que vam anar fins al final, fins a l'última jugada, i vam creure, i aquesta setmana hi creurem. I a més, amb l'ajuda de la nostra afició, segur que ens ajuden molt, i jugar al nostre camp també és un punt a favor nostre.
7: Ja és aquí el gran moment.
8: La final de Copa Catalunya femenina és a punt per coronar les noves campiones.
7: El proper divendres 8 de maig a 6:15 de la tarda, l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú serà l'escenari d'un apassionant Europa AM.
8: El millor futbol femení català en estat pur.
7: Entrada gratuïta. No t'ho perdis. Arriba l'hora de fer història.
2: Continuem endavant. El Catalunya Futbol d'avui. Posem ara la lupa informativa en la Lliga Elite, perquè molts ens preguntem què li està passant a la Unió Esportiva Castelldefels. El titular és fàcil: caiguda lliure de l'equip que ara dirigeix el Miguel Ángel Motoso, que no ha trobat la tecla en aquestes últimes jornades. Poc a poc ha anat perdent llocs a la classificació i opcions d'ascens directe, i ara mateix inclús està en risc l'opció de disputar la promoció d'ascens. Marca la frontera precisament empatat a punts amb l'Atlètic Sant Just. Des d'aquesta temporada hi ha un triumvirat al capdavant de la direcció esportiva del club, amb l'Àlex Romero, el David García i el Sergi Cabré, però per lo que sabem com a informació, diríem una miqueta que el cap visible és l'Àlex Romero.

0: No sé si li donen ganes de vestir-se de cura, l'Àlex, en una situació així, si li poden els nervis.
1: Bueno, pues no diria que no. Al final, quan és el club de la teva vida i ho sents al màxim, pues hi ha cops que et donarien ganes d'estar allà baix i donar el 100%. Però bueno, al final confiem molt en la plantilla que tenim, amb els jugadors. A la porteria hem fet un fitxatge també de molt nivell, com és el Baro, que també va estar aquí al futbol català. Llavors, bueno, confiem molt en ells i amb ganes de dissabte per sumar 3 punts que són importantíssims. Mm.
0: Dos jornades en resten perquè acabi la temporada, són 6 punts en joc i la veritat és que el Castelldefels ha anat perdent pistonada. Quin seria el diagnòstic, Àlex? Què li ha passat o què li ha pogut passar a l'equip?
1: Bueno, al final tots sabem el que són les dinàmiques del futbol i ara ens trobem amb una dinàmica que no estem aconseguint sortir. És veritat que aquest cap de setmana pues, vam fer millor partit ja que les últimes setmanes, però justament el Sant Mauro que venia amb bona dinàmica, dos transicions, et fan el 0-2 al descans i això torna a generar una mica aquest dubte en els jugadors. Bueno, al final confiem molt amb els jugadors, amb la qualitat que tenen, en recuperar també algun jugador important que ara està fora per dissabte sumar els 3 punts contra el Prat i seguir amb opcions i depenent de nosaltres mateixos.
0: Es va produir fa poc aquest relleu a la banqueta, ho deixava Jorge Sánchez, entrava Miguel Motoso. Com a revulsió no ha funcionat, no? Només mirant els números està clar.
1: Sí, exacte. A nivell numèric i de classificatòria pues, no ha funcionat, però bueno, al final el dia a dia i el treball del dia a dia, que és el que nosaltres veiem, estem molt contents amb ell. Ja li hem transmès que tenim la màxima confiança, encara que els resultats no estiguin sortint, i que hem de treballar, hem de ser positius per treure els 2 partits que queden i arribar al play-off pues, amb la confiança que ens faria falta.
0: Tu has estat futbolista i per tant saps el que se sent estar en el terreny de joc en una situació així, amb una dinàmica tan negativa. El clic és guanyar un partit, no? Però precisament és el que costa.
1: Sí, jo crec que ara el primer clic que hem de fer és començar un partit amb confiança, posar-nos per davant. Ara al final portem 4 partits sense fer un gol i és el primer que ens fa falta, agafar aquesta confiança, fer un gol, posar-nos per davant el marcador i tancar una victòria que jo crec que estem a prop d'aconseguir-la i que farà que es tanqui aquesta dinàmica i ja tirarà cap endavant.
0: Doncs anem a veure si el Castelldefels pot revertir aquesta situació, perquè si no ja inclús la propera jornada podria estar en risc ocupar una de les places de promoció d'ascens. Et pregunto ja a nivell general i per tancar l'entrevista, Àlex, la Lliga Elite aquesta temporada és el tercer any d'aquesta categoria des del seu naixement i estem a 2 jornades i encara matemàticament, fixa't, només 6 punts i ningú, ni els campions ni els que jugaran l'ascens directe encara no ho tenen lligat, ni cap plaça de descens i molts equips implicats en tot. Jo no sé si havies viscut alguna vegada una categoria així.
1: La veritat que no, la veritat que és que ni l'any passat en aquestes altures ja hi havia 2 equips que estaven descendits. Aquest any ni això, jo crec que potser és aquesta setmana, però ni a l'últim està fora, ni al primer... Bueno, els 2 primers sí que és veritat que
0: Ho tenen a tocar, sí, però matemàticament encara ja, més, com sí. Tu deies abans. Sí,
1: matemàticament sí. No, però bueno, això sí, seria una catàstrofe bestial perquè és quasi impossible, però al final està tot molt igualat. Montcada, que està per pujar, pues, va perdre el Camp de l'Horta, per exemple, 4-0. Al final és una lliga que qualsevol equip, com t'agafin amb un mal dia, et poden guanyar i et poden fer molt mal. I al final és algú xulo, però que es pateix molt també.
0: Doncs 2 jornades queden i els que són seguidors d'un equip o d'un altre ho patiran. Nosaltres ho veiem sense bandera, doncs ho gaudirem i a veure què ens depara aquesta Lliga Elite en aquestes 2 últimes confrontacions que resten. Àlex Romero és un dels responsables de la direcció esportiva de la Unió Esportiva Castelldefels. Volíem saber què li està passant a l'equip en aquesta recta final de temporada. Àlex, gràcies per acompanyar-nos, per les teves opinions. Una forta abraçada i fins la propera. Bona tarda.
1: Perfecte, gràcies Ricard. Bona tarda.
2: Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
3: Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
2: Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
3: Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
2: No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
3: També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @

0: Right Center. Un viaje donde cuerpo y mente se alinean gracias a nuestras expertas masajistas que cuidan de ti. Tide Center. Llama al 93-266-1326. Avenida de Sarriá, esquina Loreto. TideCenterSpa.com. Tú solo déjate.
1: Ja és aquí la deuena cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann al Port de Barcelona. Aquest any ens avancem el 31 de maig i ens movem al Port de Barcelona. No t'ho perdis. Inscriu-t'hi ara a barcelonaenmarxa.org. Una cursa 100% solidària, 100% contra el càncer. Nous recorreguts, distàncies, samarretes i molt més. Corre, camina, ho anima, però sobretot participa-hi. Amb el patrocini de Tractopont, Dashman, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB. Cursa quilòmetres contra el càncer. Cada quilòmetre compta. Suma quilòmetres contra el càncer.

0: Pericos a Radio Marca, avui dimecres dia 6 de maig del 2026, el primer equip, l'Espanyol, ha tornat als entrenaments després del dia de descans ahir, dia de descans ahir dels jugadors blanc i blaus, ja per posar-se a to pel partit de dissabte, perquè en la ment no hi ha cap altra cosa, o millor dit, no hi hauria d'haver cap altra cosa que la finalíssima contra el Sevilla Futbol Club. La tarda del dissabte serà fonamental per l'equip de, per aquest Espanyol, equip blanc i blau, en un moment baix de forma a nivell futbolístic i també a nivell mental. Només dos punts separen el conjunt blanc i blau i l'andalús, 39 pels pericos i 37 pels andalusos. Setmana important també, i per això tindran veu els capitans, eh? Ahir Eduardo Expósito va enviar un missatge d'unió i força mitjançant les xarxes socials, ho parlarem avui durant el programa. Pol Lozano parla avui per declaracions que ens ha ofert el club, l'escoltarem en uns minutets al jugador de Sant Quirze del Vallès, i demà tindrem roda de premsa a la ciutat esportiva de Nijarque del capitano, de Javi Puado, amb la qual cosa el club també, aquest Espanyol, envia el missatge que és una setmana decisiva. I més enllà dels capitans, a sobre, avui, en aquest programa, el Pericos de Radio Marca, tenim a Carlos Romero com a protagonista, el futbolista de Torrent, ha rebut el premi Fosprim Plus de Sòria Natural, dels nostres amics de Sòria Natural, el jugador amb més energia de la temporada, d'aquesta temporada 2025-2026, i podrem escoltar-lo en uns minutets també, al voltant de dos quarts de dues del migdia, més o menys, tindrem entrevista amb Carlos Romero, aquest futbolista de Torrent, que està sent realment una de les sensacions en aquesta temporada blanc i blau. Amb la qual cosa, avui al Pericos a Radio Marca repassarem l'actualitat blanc i blau i farem alguns càlculs, aquestes matemàtiques, a veure com se'ns donen, per veure on i com està la permanència de l'Espanyol. A més, tindrem, com sempre, com cada dia, aquí la bombonera d'en Tomàs Guaix i, per suposat, com hem parlat abans, tindrem a Carlos Romero per analitzar la seva temporada i també el moment esportiu que es troba ara mateix al conjunt perico. I a l'hora de tertúlia, Joan Renom, Rogelio Rengel i també el company del Mundo Deportivo, Sergio Escario. I sobretot, abans de començar amb la pregunta del dia, recorda que pots enviar la teva opinió en format de nota de veu al telèfon del programa. Has d'apuntar aquest número, el 644-44-97-21, 644-44-97-21. Envies, enregistres la teva nota de veu, l'envies al telèfon del programa i t'escoltem, clar que sí, en directe en el Pericos a Radio Marca. Recorda, 644-44-97-21. Amb això i molt més, amb Jordi Moreno als serveis tècnics, avui des de la ciutat esportiva Dani Jarque arranca el Pericos a Radio Marca. I com és habitual, cada dia aquí en aquest programa, en el dial 89.1 de la vostra freqüència modulada, viatgem cap a Sòria Natural, que a sobre avui és un dia especial pels de Sòria Natural i per aquest programa.
1: Fosprim Plus i Fosprim Sport de Sòria Natural patrocinen la notícia del dia.
2: Aquesta és la pregunta del dia.
0: Perquè si necessites energia, has de provar Fosprim Plus de Sòria Natural, perquè és molt més, com ja sabeu, que una jalea, És rendiment, resistència, defensa, concentració amb jalea real, propòlio, NADH, vitamines, minerals i també aminoàcids. Una línia acción de gala, una alineación de gala, clar que sí, els de Fosprim Plus, perquè pots trobar el Fosprim Clàssic, el Plus, el Sport, el Zero, el Junior. Pots escollir el que més t'agradi. Fosprim, recordeu, com ja sabeu, de venda en arbolaris, a parafarmàcies, farmàcies i també online. Fosprim evolucionant des de 1989 i a sobre avui amb protagonista a la ciutat esportiva de Nijarque, perquè a Josep Targell li ha entregat el jugador amb més energia, al Carlos Romero, futbolista que ara parlarem amb ell en uns minuts. Abans, però, és moment de fer la pregunta del dia, va una miqueta relacionada. Avui, com tampoc està el José Manuel Oliván, esperem que ja demà sí que recuperi del seu mal de gola, tenim, com ahir, a Josep. Bon dia per la pregunta. Li ha molt la tarda, Josep, com estàs?
3: Bona tarda, Rubén, com estem?
0: Què preguntem avui relacionat amb el protagonista, no? Amb el Carlos Romero?
3: Pues sí, mira, al Twitter de Pericos Marca preguntem, la pregunta del dia avui és: què nota le pones a la nota a la temporada de Carlos Romero? Tenim quatre opcions: la més votada amb un 48% aprovado, la segona amb un 31% notable, la tercera amb un 17% suspenso i la quarta amb un 4% excelente. Podem llegir també alguns dels comentaris que tenim a la pregunta del dia. Per exemple, el Dani ens diu que primera volta espectacular, segona volta discreta, una mica com l'equip. Dels pocs aprovats, el problema de l'equip són Roberto i Quique, que no tenen nivell per primera. Després també tenim a Rabona de Calero, que ens diu: es el jugador con más calidad que tenemos ahora, una lástima que hace varios partidos que parece que se cuida las piernitas para su vuelta al Villarreal, pero sin dudas es crack. I acabem amb el comentari de Polva, que ens diu: para mí, de lo mejorcito del Español. Prolífico, rápido, decisivo, es un animal. Para mí, un 7.5 por los resultados del equipo, pero podría ser más.
0: Això és la temporada, Josep, d'en Carlos Romero és realment bona i ara mateix, malgrat la situació que es troba a l'Espanyol, és un dels jugadors més decisius, no tan sols a la part defensiva, que ha estat força bé, sinó a la part ofensiva, és dels jugadors que més perill creen aquesta plantilla.
3: Sí, és una pena que hagi anat una mica la seva dinàmica, amb la dinàmica de l'equip, i hagi marmat una mica el seu rendiment en la segona part de la temporada, però la veritat que és el Carlos Romero del primer any, diguem, de 2025, va ser un jugador que, home, apuntava fins i tot que si se mantenia el nivell podia anar convocat al Mundial.
0: Tenia nivell de... Josep, no sé si estàs d'acord amb mi, tenia nivell de selecció.
3: Sí, sí, no...
0: El que passa és que potser De La Fuente prefereix a 5 futbolistes, 5 laterals esquerrans abans que ell. Doncs no sé, però a nivell de Carlos Romero era molt... Bueno, i de fet, jo crec que és dels jugadors més potables d'aquesta temporada, tot i que sí que has tingut una davallada en els últims partits.
3: Sí, no, evidentment que Luis de la Fuente prefereix jugadors com Grimaldo o Corella, que ja els té més treballats, però sí que sense cap dubte Carlos Romero dels pocs brotes verdes que podem dir d'aquesta temporada en global parlant, evidentment, perquè la primera volta va ser molt bona de l'Espanyol, però en tot el còmputo global molt bon rendiment del lateral de l'Espanyol.
0: Les notes de Carlos Romero, avui a l'enquesta del Pericos Marca com cada dia en aquest programa. Anem a fer, vinga, una pausa publicitària i anem amb la informació a la darrera hora blanca i blava aquí, al programa Pericos a Radio Marca.
4: Pericos en Radio Marca.
5: ¡Sí! Ya puedes divertirte en MonopolyCasino.es. ¿Jugamos? El mayor casino de Monopoly te espera con cientos de juegos de slots, casino y casino en directo, con exclusivos juegos, los clásicos que te gustan y juegos 100% Monopoly. Regístrate en el auténtico MonopolyCasino.es o descárgate la app, porque esta partida empieza aquí. ¡Es tu turno! Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
6: Nuevas superbebidas vegetales de avena de Soria Natural. Bebida rica en omega 3 que cuida tu colesterol. Y bebida con equinacia para fortalecer tus defensas. Con ingredientes ecológicos y sin azúcares añadidos. Superdrinks. Salud y bienestar en un vaso.
7: Hola, soy tu nueva aplicación de inteligencia artificial.
8: Quiero liquidar mis deudas. Ponme en contacto con los número 1 en cancelación de deudas.
7: Área Jurídica Global.
9: Área Jurídica Global, 990-8124 o entra en areajuridicaglobal.com.
10: A Freedom hem recuperat les aromes que es perdien en treure amb l'alcohol i hem aconseguit encara més sabor. Nova Freedom, encara més sabor.
11: Calcula tu indemnización.
12: ¿Has sufrido un accidente? Entra ahora en calculatuindemnización.es. Calcula rápidamente tu indemnización y reclama. Fácil, rápido y 100% online. Luchamos por tus derechos porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es.
13: El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco Cetelem. Condicions a kia.com. Kia. Movement that inspires.
14: Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet, Sant Just i Sant Boi, o visita'ns a kia.com.

0: 11 minuts a les 2 del migdia. Pericos a Ràdio Marca. Anem amb la informació, amb els titulars, la darrera hora de l'aspecte blanc i blau. Recordeu que avui el primer equip ha tornat als entrenaments a la ciutat esportiva Dani Jarque per preparar el duel contra el Sevilla Futbol Club. Autèntica final dissabte a 4:45 de la tarda i veurem si amb Cyril Engonge o no. Recordeu que el futbolista belga es va perdre el partit contra el Real Madrid per una contusió al genoll esquerra. L'Espanyol no té cap sancionat, però sí 6 jugadors apercebuts, és a dir, que si veuen la targeta groga es perdran el partit del proper dimecres 13 de maig a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra l'Atlètic Club de Bilbao. Anem a escoltar el protagonista d'avui, més enllà del que tindrem en uns minutets, que és en Carlos Romero. Anem a escoltar a Pol Lozano, un dels capitans, figures importants, capdals en la plantilla de Manolo González, parlant sobre la setmana més important de la temporada i com millorar aquesta situació.
1: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana. Nosaltres ja els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i evidentment sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. Hem de saber el que ens juguem amb determinació. El que ens toca és treballar, netejar una mica la ment, no? Com ens diu el míster, i sobretot pues recuperar moltes coses de les que la primera volta les fèiem potser sense pensar, no? Inclús, o sigui que jo crec que el camí és aquest i que quan tinguem els 3 punts segur que tindrem aquesta confiança com per afrontar els altres partits, segur.
0: Bon dia. Netejar la ment, molt important, després d'aquestes 17 jornades sense aconseguir la victòria, i que no és tan senzill com sembla. Ahir, per exemple, parlava amb l'Àngel Martínez al programa i que és important netejar la ment, però que no és fàcil, no? S'ha de tenir continuïtat i una cosa molt important, un aspecte molt important que l'ha comentat en Pol Lozano, aquest sentit de netejar la ment, durar el màxim en aquestes setmanes que queden.
2: Sí, és evident que si no tens el cap on toca i tens aquí el run-run darrere, diguem, la mosca darrere l'orella de que portes 17 partits sense guanyar i de que cada partit és una final i que ho has de treure perquè si no te'n vas a segona divisió, és evident que no pots treballar bé. Amb una pressió tan gran no pots treballar, però tampoc no treu que la situació de l'Espanyol és la que és i necessites treure 3 punts com a mínim d'aquest cap de setmana o d'on siguin, perquè no, si no ho tens molt complicat.
0: Sí, 3 punts donaria molta calma, això és veritat, Josep, però quan els guanyes, no? Esperem que sigui el dissabte, però sí que el calderó que s'espera aquest Espanyol, el Sánchez-Pizjuán, és complicat, i jo crec que també per això jugadors importants, no? com l'Edu Expósito ahir mitjançant xarxes socials amb aquesta carta o aquest post que va fer tant a Instagram com a Twitter, i en el següent: duele la situació després de tot lo bueno que habíamos hecho. Nos hemos metido nosotros solos y tenemos que sacarlo juntos, como ya hemos hecho otras veces. Las rachas negativas también acaban y el sábado tenemos una de las 4 finales que nos quedan para volver a empezar a cambiarlo todo. Sabemos perfectamente lo que representamos. Somos el mismo equipo que había generado ilusión y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Elijo creer. Somos el mágico Espanyol. Paraules ahí, o millor dit, escrit d'Edu Expósito, Josep, que marquen el camí de la setmana, del que ha de ser per l'Espanyol aquest partit contra el Sánchez-Pizjuán, perquè és un tòpic. I diria, sonarà tòpic, no, és que és un tòpic total, però són partits de 6 punts.
2: Sí, no, i sincerament és que em quedo molt, molt amb el que diu Edu Expósito de ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. En el sentit d'aquesta frase de que no ho diu explícitament, però de que som el mateix equip. Si en algun moment vam estar tan bé com vam estar la primera volta, vol dir que tenim les peces i si toquem les tecles necessàries podrem estar un altre cop allà. És evidentment que serà un partit molt difícil en un camp que ja sabem que és molt, molt calent, que és quasi una olla de pressió com és el Ramon Sánchez-Pizjuán, i que l'afició del Sevilla, tot i que l'equip vagi malament i que no tingui un sistema de joc que sigui favorable i que tinguin estar competint quasi pel descens, no deixa mai a l'equip de costat, sempre estan apretant. Serà un partit que per l'aficionat neutral sobretot serà un partit per gaudir-ho.
0: Sí, per gaudir-ho, veurem si n'hi ha molt de futbol o no, això ja és una altra cosa, però en qualsevol cas sí que és un partit molt, molt atractiu. Més enllà del partit contra el Sevilla, avui tenim informació, la Liga ha anunciat els càntics i insults contra Jesús Gil Manzano, l'àrbit, i Vinícius Júnior, el darrer partit de l'RCD Stadium davant el Real Madrid. L'escrit, aquest escrit formulat per la Liga, assenyala que tot això es va produir en diverses zones del gol Cornellà, on es situa la grada Canyito. D'altra banda, Monchi ha dit que si rep una oferta l'escoltarà, però que ara mateix el de San Fernando, Monchi no té cap proposta de treball formal. Això són declaracions del propi Monchi. Tot això en aquest context sobre el rumor que vam parlar ahir, que el de San Fernando pugui ser una opció per encapçalar la parcel·la esportiva de l'Espanyol. Veurem la situació com acaba amb en Fran Garagarza. Hem repassat ja molts dies, no?, com està la situació amb el de Mutricu, que està de baixa, però que està treballant o fa algunes tasques de treball en aquest sentit, però que potser informacions de companys assenyalen que s'estaria buscant un substitut, potser no un substitut de la direcció esportiva, sinó, com apuntava el Javier de Aro l'altre dia, un director general de futbol, però en qualsevol cas això és tot rumorologia, i ens centrem amb l'informació, perquè a banda el club blanquiblau, l'Espanyol, disposa de 600 entrades a un preu de 25 euros a la zona visitant del Sadar. Recordeu que el partit serà corresponent a la jornada 37, la penúltima jornada de la competició lliguera. Serà, com deia, el Sadar contra el Club Atlético Osasuna. Encara no sabem horari, en principi serà un horari unificat, però veurem si es juga alguna cosa a l'Espanyol o no es juga. En tot cas, almenys hauria d'estar posat l'horari unificat, i ja després veurem els canvis, però queden menys de dues setmanes, menys de 10 dies, i encara no sabem aquest horari, però 25 euros aquestes 600 entrades que estan repartides entre Gran Invasió i Penyes també, i socis en particular per la zona visitant del Sadar. Les entrades es podran adquirir a partir de dilluns, del proper dilluns 11 de maig, a partir de les 10 del matí. Per tant, si voleu més informació, això és un petit tas a la teniu al web del club, i és per socis només, per la gent que ens escolti i vulgui anar a la zona visitant i no sigui sòcia. A més, Anna Torroda ha estat operada a Mèxic. La futbolista formada a la 21 es va trencar el lligament creuat anterior i el marisc lateral del genoll esquerre. Va passar l'altre dia, divendres, al partit de Lliga corresponent contra l'Ama de Múrcia, i ara ha estat operada i té per davant al voltant d'un any de recuperació d'aquesta greu lesió. Des d'aquí el programa, des del Pericos de la Ràdio Marca, donem una molt forta abraçada. I per acabar els titulars, Itzel Colocho ha estat convocat per la selecció del Salvador Sub-20. Aquest central del juvenil A viatjarà als Estats Units per disputar el premundial Sub-20 de la CONCACAF 2026. I per acabar els titulars, ara sí, tinc un missatge per tots els oients de Ràdio Marca, de Pericos de Ràdio Marca i de Ràdio Marca de Barcelona, perquè sabies que Espanya, des de l'any 2015, 2015, els deutes es poden cancel·lar al 100% per començar des de zero, al 100% per començar des de zero. I què has de fer? Doncs has de trucar a Àrea Jurídica Global, advocats experts en la cancel·lació de deutes. Apunta aquest número perquè és molt important, Apunta aquest número. 900 90 81 24. 900 81 90 81 24. Són els amics d'Àrea Jurídica Global, perquè ja milers de persones han aconseguit cancel·lar els seus deutes i tornar a començar amb Àrea Jurídica Global. 900 90 81 24, o visita el web d'àreajurídicaglobal.com.